ens han demostrat una cosa força insòlita avui dia, que hi ha qui és capaç de discutir més per l'escola que per la nòmina. I ara el departament anuncia que tirarà endavant mesures de l'acord, una decisió valenta, sobretot després que els docents hagin votat en contra, perquè està bé demanar l'opinió als professors sempre que no cometin la imprudència de donar una resposta equivocada. Mentrestant, la vaga arriba també a les biblioteques, just quan milers d'estudiants preparen la selectivitat, la cultura i l'educació, doncs, han decidit anar de la mà fins al final. Si no trobes lloc ni per estudiar, almenys ja tens tema per redactar. També hi ha una carta al Papa demanant que reivindiqui la catalanitat, i és comprensible, perquè quan una llengua necessita cartes obertes, manifestos, campanyes constants. Potser el problema no és arribar al Vaticà, sinó no perdre el carrer i que desapareixi la identitat. Mentrestant, arriba la recta final de la declaració de renda, aquell moment de l'any en què descobreixes que Hisenda sap perfectament qui ets, què cobres, on vius, però igualment et fa un examen per comprovar si ho saps tu. I als supermercats cada cop doncs, fem més de caixers, fem més nosaltres mateixos qui passem les nostres compres, no sé si us heu adonat d'això, escanegem productes, cobrem, ens donem el tiquet a nosaltres mateixos, gairebé tanquem la caixa, si cal, la tanquem també. Al ritme que anem, un dia fitxarem a l'entrada i cobrarem a finals de mes. I no rigueu, perquè els que se'n foten, al ritme que anem, fins i tot farem torn de nit també. I a Rubí, en canvi, hi ha notícies més agradables. La Xuxiteca, que ha arrasat a la primavera tapes, una prova que la convivència cultural funciona perquè hem aconseguit que una fita mundial, per exemple, com podria ser que el sushi i la tapa comparteixin barra sense necessitat de mediació internacional. I el barri del 25 de setembre celebra la seva festa, que al final és una de les millors idees que hem inventat, sortir al carrer, trobar veïns, parlar una estona, perquè vist com va l'actualitat, cada cop queda més clar que la vida real funciona millor que moltes reunions oficials.

0: Som-hi, que aterrem justament després dels esports, justament després de rectificar també els butlletins per error d'un servidor en un partit del 20, també. Escolta, que aterres també aquí. Hi ha aterres d'aquella forma, eh? Com quan aterren els avions, que hi ha una mica més de tempesta, doncs que es mou tot una mica més. Avui parlarem de la vaga de docents, d'educació, de la vaga de biblioteques, del Primavera, Tapes, del Teatre Sense Teatre, perquè hem de parlar del Teatre Sense Teatre, no sé si heu fet també la renda de Catalanitat i de tots els temes que vosaltres també doncs, proposeu, trucant al 93588-5960, 93588-5960, per unir-vos en aquesta tertúlia doncs, amb el Joan Manuel Fernández. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb la Lídia Juste, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Amb la Carme Pomareda.
3: Hola, molt bon dia.
0: I us agafarà el telèfon el José Malagón.
1: Bueno, fa alguna cosa més, no?
0: Fa de productor, fa de tècnic, ens fa de tot. El José Malagón, bueno, és això, que és molt curat. Sí, que corti, que talli, que talli, talli el rotllo. Vinga, som-hi.
4: La tertúlia de Rubí al dia. L'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Comencem per la vaga de docents. Que, no sé, a mi em va sorprendre moltíssim, eh? El cert és que tenim nova jornada d'aquesta vaga. Em va sorprendre molt els resultats, perquè jo pensava que tothom diria que sí, però es veu que ja els professors ja es comentava que probablement sortiria el no. La mobilització d'avui està convocada a tota Catalunya, la secunden els sindicats de USTEC, la CGT, la Intersindical també. Rebuig contundent a la proposta d'educació, que han refusat els dos terços dels docents que han participat en aquesta enquesta que es va fer. Sortiran tres columnes a les 10 del matí. Hi haurà a Barcelona doncs aquesta manifestació unitària a partir de les 12. El Departament d'Educació té previst trobar-se avui divendres amb els tres sindicats que han donat suport al preacord. Es tracta de professors de secundària, de Comissions Obreres i de la UGT. I l'USTEC, que inicialment doncs, donava suport al preacord, que es va sometre a votació, després de la claredat del resultat, la portaveu Yolanda Segura va dir que es precipitaven, signant-lo, i llavors passen la pilota al govern. Per parlar doncs, d'aquest tema, tenim també en aquest temps de tertúlia el Ramiro Gil, que s'uneix a nosaltres, que és el secretari del Sindicat de Professors de Secundària, un dels tres sindicats que donen suport al preacord amb l'apartament. Bon dia, Ramiro.
5: Bon dia, què tal?
0: Bon dia. Està aquí també la Carme Pomareda, la Lídia Juste, el Joan Manuel Fernández. Moltíssimes gràcies per posar-te també al telèfon. Per aquest temps de tertúlia. La primera pregunta te la volia fer jo i després parlem en tertúlia, és quins han estat els resultats de l'enquesta dels vostres afiliats i com és que vosaltres, davant d'aquests resultats, doncs el que decidiu és tirar endavant amb el preacord.
5: Sí, bueno, nosaltres vam estar negociant al llarg d'aquestes darreres setmanes, van ser unes negociacions molt dures amb el departament. Vam arribar fins i tot a passar una nit tancats allà, dormint allà al propi departament, i el darrer dia de negociació vam aconseguir arrencar algunes millores. Per nosaltres el preacord, que havíem arribat assignat tant vostè com nosaltres, el preacord, a veure, no resolia tots els problemes ni tenia totes les demandes resoltes, no? Però és clar, tu quan estàs negociant és evident que cedeix l'altra part, però tu també has de cedir en algun punt, no? Llavors nosaltres enteníem que, malgrat no tenir totes les respostes, sí que donava doncs, un cert marge com per recollir algunes de les nostres demandes que voldríem consolidar i no perdre, no? Llavors aquí sí que es va plantejar la qüestió de consultar-ho amb les nostres bases. Mireu, nosaltres, el nostre sindicat, el nostre òrgan sobirà, són els seus afiliats. I, per tant, nosaltres vam sotmetre la consulta als nostres afiliats. L'USTEC va decidir fer una consulta per tot el col·lectiu, d'acord? I els resultats de les dues consultes han sigut divergents. Doncs ells han tingut el resultat del 60 i escaig % del no, i en canvi nosaltres, els nostres afiliats, han validat amb un 63% favorable a la consulta. Clar, nosaltres ens sabem el que diguin els nostres afiliats. També he de dir que hi ha darrere de tot això doncs, un vot de cabreig. Vull dir que
0: perdona que t'interrompeixi, un moment. Llavors, a veure, quan es va haver el primer acord amb Comissions i amb UGT, Comissions i UGT doncs, estaven d'acord amb el departament, ells es deuen també als seus afiliats, però vosaltres vau anar a la vega. És a dir, la majoria dels professors i professores doncs, no estaven d'acord amb aquell preacord que es va signar entre dos sindicats minoritaris i vosaltres vau anar. És aquest. En aquest cas, tu dius que us deveu als vostres afiliats, però estàs obviant el que és la majoria, que són dos terços, dels professors i professores. No penses que justament quan hi ha un sindicat majoritari on vosaltres també heu estat que no signen això té un recorregut podríem dir que trontolla una mica?
5: Sí, és evident que bueno, es poden analitzar els resultats des de molts punts de vista, no? També des del moment en el que estem vivint i quan estàs prenent decisions tan importants com aquestes, doncs has de vigilar molt. Quan nosaltres vam veure claríssim que era un acord insuficient, ni tan sols ho vam sotmetre a consulta, vam anar a vaga directament. En el cas del primer acord del març, nosaltres ho vam veure claríssim. En el cas d'aquest acord, com que vèiem que era un acord insuficient, però que tenia algunes millores que, precisament per la secundària, són importants, nosaltres sí les volíem consolidar. També vull destacar que nosaltres, encara que tot el col·lectiu que ha votat en aquesta consulta general són tots els docents, també de primària i de secundària. En canvi, per nosaltres és important recalcar que rebem vots només de la secundària i nosaltres representem només a la secundària. Clar, algunes de les millores que hem aconseguit doncs, són beneficioses per la secundària, però potser els de primària no hi estan d'acord. Clar, per aquest motiu, nosaltres no entenem que qui ha de decidir la decisió sobre si anem a signar aquest acord o no és el nostre sindicat. És la gent que representem els nostres afiliats.
2: Clar, això jo crec que és... Bon dia,
0: És la Lídia.
2: Jo crec que és el que pertoca, no?, quan tu milites en un sindicat o en un partit o el que sigui, tu, entre cometes, no deixes de ser representant d'un col·lectiu. Clar, d'un col·lectiu que pren una decisió i tu representes moltes vegades, i això ho hem de dir, els representants d'un col·lectiu millor personalment no estan d'acord amb la decisió que pren el col·lectiu, però ho han de defensar igual, perquè per això són els representants, no? Per tant, aquí entenc perfectament que clar, tu, en certa mesura, has de fer el que el teu col·lectiu vol. I jo aquí a la tertúlia en parlàvem aquests dies. Serà molt difícil aconseguir allò tot, perquè és que venim d'un enrederiment tan gran que és inviable allò dir, no, és que ara aconseguirem tot el que el col·lectiu de l'ensenyament necessita. No, això és un primer pas, un acord, suposo que hi hauran fins i tot calendaritzat qüestions, no?, que ara s'assoliran unes, que més endavant s'assoliran unes altres. Per tant, no sé, aquí sí que es demana una mica de... I entenc la vaga, com a mesura de pressió, només saltaria. Però això, no? Vull dir, jo crec que també cal una mica de situació.
5: Sí, jo volia, en el sentit del que estàs dient, jo volia dir que, clar, també hem d'entendre el context en el que estem, que la gestió d'aquest conflicte potser no ha sigut la millor i que les coses s'han anat caldejant encara més i hi ha hagut, doncs, el no de la consulta general d'ahir s'explica també. Hi ha diversos factors aquí, Hi ha una qüestió de cabreig, hi ha una falta de confiança amb la voluntat negociadora del departament. Hi ha hagut, també, s'ha de dir, desinformació, perquè no hi ha hagut temps d'explicar el contingut de l'acord, i des del principi he de dir també que hi ha hagut una campanya de desintoxicació sobre algunes de les coses de l'acord. Per exemple, posant un exemple, es deia, no hi ha cap millora en ràtios. Doncs no és veritat, l'acord contempla una calendarització de millora de ràtios, que és el que comentaves. Clar, hi ha un moment de cabreig, hi ha un moment per la vaga i hi ha un moment per la negociació. És evident que tu no pots aconseguir tot i el que ens trobem, perquè a la nostra consulta, per exemple, hem recollit comentaris, a part de votar sí o no, podies posar un comentari de per què votaves no, per què votaves sí. Tot això ens ho hem mirat i la gent ha votat no per motius molt diversos. Alguns volien més sou i immediat. Alguns no volien tant sou i volien altres coses. també s'ha dit que nosaltres podíem, per exemple, aconseguir millores per altres col·lectius sobre els quals no podem negociar, per exemple, el 03, o per exemple, els PAE. Nosaltres a la mesa dels docents només podem negociar pels docents. Llavors hi ha hagut moltíssima desinformació i no hi ha hagut prou temps, potser, per reflexionar bé, explicar bé l'acord abans de votar. Què passa? Hi ha hagut un vot del cabreig massiu. I això, a vegades, és perillós.
0: Clar.
5: Nosaltres pensem que ara és el moment d'intentar veure que allò que s'hagi guanyat ho puguem consolidar negociant i aconseguir aquestes millores progressivament. Mm.
0: La Carme Pomareda,
3: hola,
0: volia intervenir.
3: Hola, bon dia. Jo he sigut docent durant molts anys d'educació infantil. No és el mateix que ser mestre d'institut, ja ho sé. Però jo, parlant aquests dies amb excompanys i amb alguns directors d'algunes escoles d'aquí de Rubí, ells creien, jo també penso, que aquest sindicat, USTEC en aquest cas, que s'ha tirat a la piscina, però que no els ha explicat tot, com tu dius, no ha explicat ben bé el que és els acords, i una mica ha deixat en mans de la gent aquest no, que ja els hi estava bé que sortís. No sé si m'explico, eh? No sé si m'explico. Però com si ja fos, ja ens està bé.
2: Una mica premeditat, que hi haguessin ja bueno, que no sortís.
3: Decidiu vosaltres, no és el sindicat, és tot el col·lectiu els que han dit no. I corria aquests dies per Instagram i per molts llocs, dir no a l'acord no vol dir sí a la vaga indefinida, que és el que s'està plantejant. Llavors, no sé, jo crec, perdona, perquè crec que una mica se'ls ha pres el pèl als docents. Penso, evidentment, jo ja fa anys que estic jubilada i m'ho miro des de fora, però he patit també vagues, he patit sindicats, i penso que en aquest moment, una mica se'ls ha pres el pèl. Em sap greu dir-ho, però ho veig així.
0: Però l'USTEC va fer campanya pel sí i resulta que a la majoria, els dos terços,
3: però jugaven amb el sou.
0: Ha votat
3: en un altre sentit. Perquè tot l'altre, la lletra petita, no s'ha explicat.
0: Clar, jo és el que anava a preguntar també al Ramiro, no? Perquè, digues.
3: No, això, que la lletra petita no s'ha acabat d'explicar. Llavors, és veritat que hi ha un gran cabreig, evidentment, però, com diu la Lídia, sempre hem de negociar, hem de parlar, i tothom ha de cedir una mica, perquè és que si no,

0: Jo el que volia remarcar també, ara parlava Ramiro de les ràtios, no hem donat xifres, no? Però recorda una miqueta aquest primer acord que havíem els dos sindicats minoritaris sobre el sou, que el departament posava un sou per millorar i es considerava insuficient, no? Fins que s'ha anat incrementant. I això ho trasllada una mica també al que parlaves ara de les ràtios. S'ha millorat les ràtios. És a dir, sí, però en quines xifres? És a dir,
1: mira,
0: perquè... Sí. I estic fent aquest símil, eh? No és que el departament no millores el sou, sinó que aquesta millora era tan insuficient que llavors es considerava no vàlida, no? Llavors, es pot dir, no, és que milloren les ràtios. Sí, però quan es milloren les ràtios? Es milloren les ràtios respecte al que és necessari perquè l'educació sigui la millor possible?
1: Sí, aviam, sobre el tema del salari, hi ha hagut moments en què s'ha dit sí, estem reivindicant el salari, ara es diu que no és tant el salari. Sí, el tema del salari ha sigut un dels punts de la reivindicació unitària des del principi i l'acord de març en tema salarial era insuficient. Ara l'hem millorat força i jo crec que podem estar bastant contents del que s'ha aconseguit. És veritat que falten coses, no, com la clàusula de revisió de l'IPC, però aquí hi ha qüestions també complicades perquè això depèn més de la funció pública. No estan del Departament d'Educació. Aquí hi ha detalls de la negociació i d'aspectes tècnics i legals que la gent no coneix. I la gent diu, oh, però no ho ha aconseguit això. Clar, però la gent no sap la dificultat que hi ha a la negociació i que tu vas allà a l'administració i no t'ho donen tot. Però respecte a les ràtios del que em deies, a l'acord ja que hi havia el 9 de març ja contemplava una rebaixa progressiva de ràtios, d'acord? I a nosaltres ens sembla que era una rebaixa raonable. Pensem també que falten professors, falten espais i no és tan senzill ara de cop i volta treure't de la butxaca moltíssimes aules noves amb professors per poder rebaixar la ràtio immediatament. Però sí que entenem que hi havia un esforç contemplat de rebaixa de ràtios. El que nosaltres podem fer dintre d'aquest acord és intentar que s'acceleri al màxim perquè estava prevista, per exemple, jo parlo del tema de la ESO i del batxillerat, que és el que més conec, no? Actualment tenim unes ràtios de més de 30 alumnes d'ESO, i el que s'està plantejant és reduir-la a 25. A nosaltres això ens sembla raonable pel curs vinent, eh? Estic parlant del curs vinent. Quan es diu, no, és que no notarem cap millora a l'aula, doncs estem baixant de 30 a 25. Doncs a mi em sembla una cosa raonable que es pot aconseguir, i fins i tot podríem parlar, clar, això és una reducció progressiva, no? Però podríem parlar de que s'acceleri, que no sigui només a primer d'ESO, sinó que sigui primer i segon d'ESO, i potser en 2 anys poder reduir a 25. Clar, estem parlant de que seria una millora que de les ràtios més baixes que hi ha a tot Espanya. Estem parlant d'avenços. Clar, no es pot dir que no hi ha avenços en ràtios. Clar, hi ha hagut molta desinformació en tot això i, en tot cas, nosaltres avui ens reunirem amb la consellera i intentarem apretar més perquè intenti accelerar-se el tema de la rebaixa de ràtios, que és una de les grans demandes dels profes, no?, dels professors. Mm.
0: De les coses que menys convenç també el col·lectiu és la del reforç a l'escola inclusiva. Crec que no. Es volia crear 5.000 places de catedràtics per a secundària, també. Es reclama que es dobli, doncs, el nombre de professionals per l'escola inclusiva, perquè es considera que la xifra que proposa el departament és insuficient, que hi hagin psicòlegs, integradors socials, personal que seria també de reforç per a estudiants... Vosaltres com tracteu aquest tema, que és un dels temes, doncs, que estan més calents?
1: Sí, efectivament, el tema de la inclusiva és un dels grans temes de debat ara mateix entre els professors i també, diguéssim, que cada sindicat o cada posició té la seva, no? Hem apostat per un model d'inclusiva en el qual, doncs, tots els alumnes estaven a l'aula independentment de les seves dificultats. Clar, tenim nanos amb moltíssimes dificultats cognitives, d'integració, nanos nouvinguts, clar, tot això doncs dificulta la gestió de tot l'ensenyament, no? Suposa una sobrecàrrega pel professor i, òbviament, doncs és un tema que nosaltres creiem que s'ha de revisar i s'ha de replantejar, perquè tothom ha de poder ser atès, tant els nanos que tenen més dificultats com aquells nanos que també pues, tenen dret a aspirar a una excel·lència acadèmica i a poder estudiar i esforçar-se més, no? Per tant, aquí hi ha un debat obert en aquest moment. Però sobre el que s'ha aconseguit, jo crec que és innegable que s'ha aconseguit unes millores de l'escola inclusiva, 6.000 places, 6.000 dotacions, no està gens malament, també inclou totes aquestes places que comentaves, no?, d'integradors, de PAE, etcètera,

0: sí que estan contemplats a l'acord, potser són insuficients, però ja dic, dins de l'acord potser es pot intentar millorar i s'hi pot treballar.
1: Com dèiem,
0: jo sí que aquest, penso que ha sigut un avenç, això.
1: Aquest personal especialitzat, a més. És que, clar, és el que parlàvem, no?, també, fins i tot el reciclatge del professorat a l'hora d'atendre, no?, aquestes criatures amb necessitats concretes. Vull dir que tampoc és tan senzill, vull dir que no és allò de dir... I n'hi han professionals en aquest país, però vaja, vull dir que no és tan senzill que veient quin és el model, no?, i sobretot aquesta escola inclusiva que necessita un necessita professionals molt preparats, i això
0: Correcte.
1: És cert.
0: Sí, i a més, nosaltres també apostem per reforçar una mica les escoles d'educació especial, no?, que s'han anat mantenint durant el temps, apostant més per posar tots els alumnes dins d'una aula ordinària, i potser en alguns casos, jo no dic que...
1: Això és impossible, en alguns casos.
0: Clar, a vegades dificulta molt les coses, tant pel nano que té dificultats que no es veu atès, com per la resta del grup, no? Llavors aquí potser replantejar totes aquestes qüestions amb serenitat, amb debat entre tots, i sí que hem aconseguit dins d'aquest preacord, o d'aquest acord que nosaltres signarem, vaja, que per exemple reforcin també les escoles d'educació especial amb professionals, com tu deies, adequats. Clar, un dels grans problemes també és que falten professors, no? També per dignificar una mica la nostra tasca és important també la qüestió salarial. És a dir, aquí hi ha molts prismes d'un problema educatiu enorme que ha esclatat ara perquè hi ha un gran malestar, perquè el dia a dia de la feina és molt difícil i, clar, això gestionar-ho i poder-ho resoldre portarà temps, i la gent vol solucions ja.
2: La Carme Comanera.
3: Jo només volia dir que això que deies de l'escola inclusiva, tens raó, però moltes vegades aquesta... intentar, sí o sí, que el meu fill vagi a l'escola ordinària, també ha afectat molt el resta de companys, no? Amb tots els meus respectes, hi ha nens que l'escola ordinària és que no pot ser, que no, que jo ho he vist, ho he viscut jo mateixa, és impossible. El que passa que jo entenc que jo sóc mare o pare d'una criatura amb aquestes característiques i que avui, i per mi penso que el millor és que vagi amb tots els companys entre cometes normals, entre cometes, que això ja saps que això no és veritat. I clar, aquí hi ha hagut un follon durant molts anys i el departament una mica s'ha desentès, les escoles han anat agafant tot, val, d'acord, escola inclusiva, i és el que dius tu. Ara aquesta bombolla ha esclatat,
1: Mira,
3: jo no sé pas com es podrà solucionar.
0: Nosaltres estem totalment d'acord amb el que tu acabes de plantejar. A veure, això de l'escola inclusiva ha sigut una excusa per no posar recursos a les escoles d'educació especial i tal, i abocar-ho tot a les aules ordinàries.
1: Exacte.
0: I això doncs ha generat una sèrie de problemes que s'han de reconèixer aquí sense discriminar ningú, per suposar.
1: No. Però que ha sigut una càrrega per un professorat que
3: sí, perquè les famílies
1: que
3: això també
1: ho demanen
3: i ho demanaven, no? Perquè
0: sí,
3: jo ho entenc.
0: Aquí el més important, sobretot, és que cada persona amb les seves dificultats o no dificultats pugui rebre l'educació que mereix i també una educació de qualitat.
1: L'atenció,
0: sí, sí. Que tenen dificultats com els que no les tenen. I potser a vegades ens centrem massa en els que, en els que tenen dificultats, però ens oblidem una mica de com està baixant el nivell en general.
3: Ah,
0: i això és el que des de professors de secundària denuncien, però també passa a la primària, passa tot arreu. Llavors, això és un debat obert que hem de tractar amb calma, amb serenitat.
1: Exacte.
0: I que requerirà temps.
1: Sí, sí, exacte, és un debat de país, de model educatiu de
2: avui
1: país.
2: Avui teniu la reunió al Departament d'Educació amb l'Esther Niubó, no?
0: Sí, efectivament.
2: Doncs a veure si podeu traslladar aquesta petició de la Carme Pomareda a través de professors de secundària cap a... perquè fem ja la connexió directa aquí de Ràdio Rubí, de la Carme Pomareda.
1: Prou de feina tindran a intentar...
3: Per posar-se d'acord.
2: Que és una de les pedres filosofals, és important això.
1: Sí,
2: no?
1: Sí.
2: Jo volia fer una darrera reflexió, i és en quina situació es queda l'alumnat. Perquè tenim tres sindicats, professors de secundària, comissions UGT, que es reuniran estant de amb aquest preacord. Tenim d'altres sindicats com l'USTEC, que és majoritari, que opta per continuar amb les vagues. Jo no sé si aquí hi haurà, entre les diferents escoles, instituts, alumnes també, diferents ritmes, segons si es fa vaga, si no es fa vaga, en estant d'exàmens, estant de, justament de treballs... Això els hi afecta, perquè, clar, depenent, estic entenent, de l'institut o l'escola, això està afectant d'una forma o d'una altra, i uns alumnes que ja venen d'un retard també, podríem dir-ho així, deixem que amb tots els anys que vam tenir la Covid, etc.
3: No sé. Són els nens que aquest any estan fent primer de batxillerat, que l'any que ve faran segon de batxillerat i que molts instituts els hi diuen, els hi han dit, no hi haurà viatge de final de curs, no hi haurà no sé quantes coses. Jo ho estic vivint perquè vaig ser mestra, però ara tinc nanos a secundària, els meus nets, i dius, hosti, aquests nens es van menjar tota la Covid, no van fer res, no van fer res, i cada escola es va apanyar a la secundària com va poder. No ho trobo just.
2: No, i ara, no amb tot això, just, Ramiro, com es fa això ara? Per això sou tres sindicats que esteu per l'acord amb el departament, hi ha les vagues que, per tant, ara ja entenc que no seran tan unitàries. Això significarà diferents ritmes a diferents escoles. Què es passa amb aquests darrers dies?
0: Doncs, bueno, esclar, què passa? Nosaltres no hem apostat per la vaga, ja sabeu que estem disposats a signar aquest preacord, però és evident que hi ha tota una sèrie de companys que si han decidit tirar endavant amb la vaga, i bueno, és una situació excepcional d'una lluita, no?, per una educació pública, sí, sí, que al final el dret a vaga és una cosa també important, és un dret important, sí, sí. I aquí no podem, o sigui, a vegades és veritat que hi ha gent que sortirà perjudicada indirectament d'aquesta lluita, bueno, a veure, però és una qüestió normal, igual que els talls de carretera i tot això, que pot generar moltes molèsties i tal. Però vaja, jo no li donaria més importància. Ara, la qüestió està en fins on volem arribar i què volem aconseguir. Nosaltres creiem que, bueno, hem arribat fins on podíem a la negociació i ara és l'hora, doncs, de començar a treballar, no tant deixant les vagues, i començar a negociar a veure què podem aconseguir per millorar el sistema educatiu mica en mica. Ara, hi ha companys que creuen que es pot seguir lluitant per aconseguir més. Doncs aquí, clar, hi ha divergència, no? Veurem com van les coses. Nosaltres apostem per la via de la negociació i de millorar i de desplegar tot això que s'ha aconseguit, que, torno a repetir, potser és insuficient, i som els primers que ho diem, però volem consolidar aquests guanys i poder treballar per millorar-ho. Però també tot el respecte per qui avui decideixi fer vaga i les diferents mobilitzacions que segueixin.
1: Només us desitjo el màxim consens, perquè si no això pot fracturar molt el moviment allò de mestres i professors, i això també crec que s'ha de tenir en compte, no? Vull dir, és allò que dèiem, no? Tothom té dret, evidentment, a fer el que consideri més necessari, però
3: jo demanaria,
1: exacte, i demanaria això, no? Vull dir, un màxim consens possible i per tirar endavant, vaja.
4: Jo l'únic que haig de dir que si tota aquesta problemàtica ve de tan lluny, per què esperar al maig-juny per fer aquestes vagues?
1: Bé, home, se suposa que es fan en el moment en què són més...
4: Clar, la força de prens que aixem dels aeroports, no? Quan fan vaga a l'agost...
2: Vol parlar al Ramiro.
0: Sí, això no ha començat ara, eh? Això va començar ja al novembre, vam començar primer amb converses amb la consellera Niubó. Primer vam fer manifestacions que no eren vagues en dissabte, per no afectar l'alumnat. Les manifestacions van ser massives, el 15 de novembre, i després al gener en vam fer una altra, i el departament seguia sense voler negociar, i les vagues les vam començar al febrer. Primer en vam fer una sola, l'11 de febrer, i com que la posició del departament va ser tan immòbil, ens hem vist obligats a anar fent més vagues. És a dir, això ha arribat aquí perquè jo penso que des del departament no s'ha gestionat el conflicte bé des del principi, perquè li estaven plantejant això i ells potser pensarien que ens desgastaríem, i no ens hem desgastat, tot al contrari, el moviment s'ha envalentonat i cada vegada té més força. Llavors, bueno, és això que deia, que la cosa s'ha complicat, però nosaltres no vam començar amb la idea de perjudicar, vam començar manifestacions en dissabte, massives, no ens van fer cas, vam passar una vaga, no ens van fer cas, llavors vam passar una setmana de vagues. Sí, sí. No ens van fer cas, van signar l'acord de març i llavors vam impulsar les vagues que hi ha hagut ara al maig. I ara ens trobem a final de curs, que bueno, que la situació és aquesta i s'haurà de resoldre. Nosaltres no creiem que es pugui aconseguir molt més, però en tot cas, si els nostres companys amb les mobilitzacions, amb les vagues, aconsegueixen millorar l'acord que hem, o el preacord que hem signat, doncs no obstaculitzarem en cap cas i... Ho veiem així.
2: Clar, tot això ha evolucionat. Suposo que en un principi la relació entre els sindicats era d'una determinada forma i que aquestes diferències, quan ha començat a haver-hi aquests preacords entre Comissions i UGT, doncs potser us ha anat desgastant, i ara que vosaltres us sumeu, suposo que aquesta relació, aquesta unió que podia haver-hi al principi respecte a uns objectius, ara deu ser diferent. Com està aquesta situació?
0: Doncs mira, a veure, unitat sindical n'hi ha, i nosaltres bones relacions amb tots els sindicats l'hem tingut sempre. Vull dir, hi ha hagut també joc brut amb alguns sindicats que, bueno, han decidit signar certes coses. Nosaltres no hem volgut entrar amb insults ni amb atacs, però bueno, sí que és veritat que en el moment del pacte del marge es va dividir. I ara, en aquest moment, pues, també hi ha gent que ens està criticant a nosaltres per haver-ho signat, també a l'USTEC, malgrat que l'USTEC ara pues, ha fet... bueno, ha pres les decisions i prendrà, suposo, les decisions que hagin de prendre, i està ben crítiques també, perquè ja us dic que el moviment està també molt emprenyat, no? Els professors estan molt emprenyats i a vegades costa explicar les coses, aterrar-les i dir, escolteu, l'acord diu això, això, això i això, i a vegades hi ha gent que costa que... Estan emprenyats, i volen millores ja, immediates. Llavors, està complicant tot el tema del que són les relacions sindicals i de la unitat sindical. Però, vaja, més enllà d'això, tota la cordialitat amb la resta d'organitzacions, per part nostra, almenys.
4: I cal dir que, tot i això, per el que he pogut llegir i sentir, la conselleria tirarà endavant els punts que s'han acordat.
1: Sí, sí. I la crítica també és una mica és allò, que potser la conselleria no ha tingut la cintura suficient com per negociar des de l'inici, no? Vull dir, el que ell explicava és una mica la crítica que ja és dir, hem hagut d'arribar fins aquí perquè es comencin a negociar coses, no? Vull dir, a vegades l'art de la negociació doncs hauria de ser una mica més present, perquè si no, doncs això, tot es radicalitza bastant més.
4: I també tenir en compte que hi ha gent que no sap negociar, que no saben que negociar és una estira i arronsa.
1: Doncs, exacte, i que no es aconseguirà tot.
4: Ja està.
3: És complicat negociar.
4: Però sempre, en aquest tema com a casa teva, amb el teu marit, amb el teu fill o amb qui visquis.
1: Com Rodalies, no? Que dèiem, no, Rodalies trigarem, jo què sé, 10 anys potser o més a tenir-ho, però esclar, que venim d'on venim. Doncs això també, vull dir, venim d'on venim.
2: Doncs Joan Manuel, que parlava d'una estira i una ronça, hem estirat el secretari sindical dels professors de secundària, en Ramiro Gil, cap a la nostra tertúlia. Doncs ara toca el moment de ronçar, és a dir, deixar-te tranquil també. Moltíssimes gràcies per participar en la tertúlia.
0: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Molta força.
2: Recorda també el que havia demanat la Carme Pomarera a l'Estem.
4: Ho tindrem en compte, eh?
0: La consellera ho sap perquè l'hem dit moltes vegades. El que passa que, bueno... Mira. També a vegades a sindicats ens quedem sols i els nostres companys no ens acompanyen amb totes les reivindicacions. Cada sindicat té la seva.
1: Per això, força, Ramiro.
2: Una abraçada, Ramiro.
3: Que vagi bé. Adéu.
1: Estar en la posició de negociador és molt complicat, eh? Vull dir, no faràs mai a gust de tothom.
3: No.
1: Això és...
2: 93-588-5960, 93-588-5960. Si voleu participar a la tertúlia, hem tingut a Ramiro Gil, el secretari sindical de professors de secundària, que aquesta tarda doncs, portarà les negociacions juntament amb Comissions i UGT amb l'Esther Niubó, amb la consellera al Departament d'Educació. Si voleu opinar sobretot del que hem parlat d'aquest tema o de qualsevol altre, ja ho sabeu, 93-588-5960. Hi haurà, a més, vaga a les biblioteques, que això és també mortal.
1: Un moment,
2: que s'ha caigut la cantimplora que tenim. La que hi havia a Barcelona s'estén a tota Catalunya, tot això just... Mira, la Carme Pomareda està posant una cara de dir...
1: És que ara que han d'estudiar.
3: Ara que tenen l'espau.
1: Exacte.
2: Ara que tenen l'espau, justament.
1: S'obren les biblioteques perquè puguin estudiar.
2: A partir d'aquest divendres, els treballadors de les biblioteques públiques de tot Catalunya estan cridats a la vaga. S'estén l'aturada, que fins ara es feia als centres de Barcelona i de la Diputació, doncs mira, a tota Catalunya, vaga indefinida cada divendres i dissabte. Tagadant.
1: Sí, és que...
4: Cosa que no poden fer els autònoms.
3: No. És que si tots els autònoms del país es posessiu en vaga...
2: Clar,
4: vaja,
2: és que deu ser...
3: Seria sonada,
1: s'aturaria.
2: Però ara... Amb els nervis de la selectivitat...
1: Totes les vagues...
2: Si arriba ara, justament, dius...
1: És el que dèiem, no? Que totes les vagues...
3: toquen els nassos.
1: Tenen dret a ser-ho i van a buscar el moment que fa més pupa. Està claríssim, no? Clar, quin és un dels moments? Ara que tothom, alcaldessa inclosa, havia anunciat que les biblioteques s'obrien perquè la gent pogués estudiar, vull dir, com han fet tots els polítics d'aquest país, país eren... van als bibliotecaris i tiqui. Bueno,
3: bueno, els que contractin un personal perquè estiguin les aules o aquestes biblioteques obertes al vespre.
1: I que probablement la reivindicació bueno, que tenen...
3: Però... Només per estudiar, no cal que facin préstec.
4: Però els diners també, encara que sigui diners de tots, també s'han de repartir d'una manera.
3: I que diners són de tots.
4: De la que vulgueu, però d'alguna manera.
1: I que segurament tenen reivindicacions que tenen tot el dret de manera zero, no? Però dius, clar, és el que ell diu, sempre hi ha algú...
4: Que ja en tenim prou amb les vagues als aeroports que els bibliotecaris la facin a l'agost.
1: No,
4: i els aeroports ho facin, no sé, al març.
1: No, això tampoc.
3: Home, al març a mi també m'agrada marxar.
1: Quan un fa vaga va buscar el moment...
3: No, que sí, que
1: més oportú. Més oportú. El que sí que és cert és que... Bé, què és el que passa quan no tenim pressupostos o prorroguem o no tenim o no s'executen aquests pressupostos, no? Aquests diners, doncs què va passant? Que un any sembla que no es nota, dos tampoc, tres, però arriba un moment en què tot això, en què tot això peta. I està petant, evidentment, una situació que ve de mancança de recursos econòmics en molts àmbits, no? Llavors, doncs, i encara ara hi ha qui critica que s'hagin signat pressupostos, o sigui, jo ja saps allò, apaga i vam-nos,
2: aquestes aules d'estudi nocturnes a la biblioteca Mestre Martí Tauler, dilluns, dimarts, dijous, de 3 i mitja a 12 de la nit, per tant, no afecta el divendres també, de 3 i mitja a 12, però el divendres no pot ser, per exemple, i els dimecres estan pel matí de 10 a 2 i de 3 i mitja a 12. O sigui, els afecta per ells el que seria el divendres.
1: Bueno, molt bé.
2: Aquestes aules.
3: Avui ja hi ha vaga. A les biblioteques.
1: Claro.
2: Sí. A partir d'aquest divendres. Sí. Mm-hmm. Totes els treballadors de les biblioteques públiques de tot Catalunya.
3: Bueno, a veure.
4: Molt bé.
1: Què hem de dir? Nosaltres.
2: Sí, que farem.
1: No anirem a obrir la biblioteca, no?
2: Anem a la carta dels expresidents de la Generalitat, el Barça, Òmnium, el Papa, per reivindicar la catalanitat. Què et passa, Carme?
1: Jo estic molt cansadeta, d'aquesta...
3: Molt cansadeta.
2: Per què?
1: D'aquesta visita.
2: Perquè... Ah, de la visita.
1: A veure, un moment.
2: O sigui, volem que la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família,
1: un moment,
2: sigui beneïda amb algunes paraules en català.
3: Escolta, no, facin
1: per això, el Papa, jo em fa molta gràcia.
4: I en llatí,
1: Em fa molta gràcia, perquè el Papa farà el que li sembli més oportú.
4: Clar.
1: De veritat penseu que perquè hi hagi algú que li digui blanc, no, una altra cosa és que evidentment li deu haver arribat. Però ell farà el que considera... Ell només té un jefe que és a dalt de tot.
3: I no parla en llatí. I no és que el facin llatí.
4: I tota aquesta gent sempre tenen una frase per quan van allà on sigui i
3: bon dia,
4: parlar
3: bona
4: amb
3: tarda,
4: el seu...
2: Això es fa als concerts. Quan arriba al concert, bona nit, Catalunya!
4: I la gent ja...
1: És que tampoc no sabem...
2: Si voleu dir una frase...
4: Sí.
2: Vosaltres
1: no sabem.
2: Ja per venir...
1: Clar, no sabem el seu criteri.
4: A mi em sortiria en llatí.
3: És que hauria de ser en llatí, no?
2: Digues,
1: no en tenim ni idea, no sabem quin és el seu criteri. Sabem ni cap, evidentment, ell no dit ni movi, ell farà el que cregui que ha de fer. La qüestió és, vale, d'acord, és un president, em dic que és un president... És un cap d'estat, val? Però jo no he vist tampoc caps d'estat que es faci aquesta...
3: No.
1: Però vaja, que sí, que és important tot el que tu vulguis, que hi ha gent que llogarà balcons per no sé quantes quantitats de diners.
3: Sort que és un estat professional.
1: En fi, no sé, jo ja saps allò, i que, home, i està clar que havia de ser el Papa aquí, beneís la Sagrada Família, no? Però, ostres,
4: a mi com que tant se me'n fot que vingui el Papa o no... Ja, òbviament ja no penso... O sigui, el Papa ha de parlar en llatí, en castellà, en català o en xinès.
3: Però, a més, el follon, els cadres que costarà...
4: Els que deuen estar emprenyats són els catòlics, no? Ah. Catòlics catalans que volen que parlin en català.
1: Però aquestes friccions, jo crec, si mal no recordo, entre la Conferència Episcopal Espanyola i la catalana, jo que recordi, des de que tinc gust de raó
3: i
1: m'ha tocat fer la tècnica del programa Presència Cristiana, se n'ha parlat, vull dir, d'aquestes diferències, perquè són molt diplomàtics, aquestes diferències o aquestes... qüestions, no? No hi ha res de nou en relació...
4: Potser hi ha diferències amb l'idioma, amb altres coses no hi ha tanta diferència.
1: Segurament
3: jo
1: no.
3: Jo recomano...
1: Però vaja, jo crec que sí, que hi ha l'Església Catalana i l'Església Espanyola, jo diria que hi ha...
4: Que qui som més d'allò?
1: Una mica de diferència,
4: hem de parlar? Diferència? En què?
3: Una mica més progressista.
4: Parlem de la Basílica de Montserrat?
1: Sí, home,
4: o de la
1: Badia
4: de Montserrat,
1: sí,
4: perdó.
1: Sí. Què li passa a Montserrat, ara?
3: Què li passa ara a Montserrat?
2: Què li passa a Montserrat? A veure, què li passa?
3: Ojo, eh?
1: Ojo, eh?
2: A veure,
3: no cal que
4: els sassos de què han hagut allà?
1: A tot arreu.
4: Ja, però ja està, són iguals del que estava dient. Ara ho has dit tu, a tot arreu.
1: Clar, a tot arreu, però vull dir que a nivell d'intentar una certa apertura, sí, apertura, que li deien, apertura, progressisme i tal, hi ha una ment més tancada, això és cert, i algú que té una ment una miqueta més oberta.
4: Això no és molt progressista, eh? Ah,
2: no sé si considereu progressista. A mi em fa, personalment, em fa ràbia quan vaig als llocs a pagar i t'has de trobar
1: amb
2: això, que tu t'has de fer tota la teva passar per la caixa
1: nego,
2: aquesta, fer de caixer.
1: Jo em nego, saps? Jo m'he negat, eh?
2: Que...
1: Jo dic el Decathlon, sí, jo m'hi he negat. I dic l'empresa perquè és així. Vull dir,
2: I què, a Decathlon, Leroy Merlin, Zara, H&M, Uniqlo, supermercats, Carrefour, Lidl, Dia, Aldi, Bonpreu, Capbravo, Shortly, Consum,
1: sí.
2: Clar.
1: Però això és com
2: és a... que estàs fent tu
1: però
2: de caixer.
1: Però això és com la caixa, perdona, des de que tenim caixers... Quantes operacions a la caixa fas, al caixer, que haurien d'estar fent els treballadors? Clar, per això tenen menys treballadors, perquè la feina la fas tu. Al final entrarem allà i direm, paguin, perquè jo estic fent gestions.
2: No, és el que dèiem,
1: sí,
2: el sumo... Com a despistis et posen el torn de nit a treballar.
4: I ja el sumo ha estat la caixa amb les seves oficines que les han dividit en pobres i en rics.
1: Bé, això ja només,
3: sí,
1: per començar.
3: Exactament, sí,
1: però
3: sí,
1: a més
3: senyor.
1: A més, operacions de fàcil a vostè el caixer.
2: Sí,
1: és que...
2: Sí.
1: Fàcil, com que fàcil a vostè el caixer? Mm. Bé, és una tendència, i això, i que quan vam començar a veure aquestes caixes que un havia de passar el producte, vamos, que es cobrava, no?, a si mateix, no sé, jo, francament, jo m'he negat per respecte als treballadors, eh? També t'ho dic, entre altres coses, perquè dius, això què és?
2: A mi em fa gràcia...
4: No dona, aquí el... A Decathlon no et donen...
3: No et donen opció.
4: L'opció de poder-lo fer no, a través de caixa.
2: A mi em fa gràcia perquè diuen que caixa, els consumidors els trien perquè són més ràpids que les caixes tradicionals i s'estalvien les cues.
1: Bueno,
2: a veure,
4: sí,
2: si portes dues coses...
4: També,
2: clar,
4: no? I s'estalvien els calés.
2: Hi ha una catedràtica en màrqueting digital de la UOC, Imma Rodríguez, que diu que els caixes d'autopagament van a més perquè s'ajusten molt bé a les expectatives dels consumidors. Mm. Són un sistema fiable per fer cobraments, estalvien temps i agilitzen el procés de pagament. Jo crec que s'oblida absolutament de que això per l'empresari s'estalvia aquells llocs
3: aquell
2: de feines
3: lloc,
2: perquè ho estàs
3: tant,
2: fent tu el mateix que van fer amb la benzina, o sigui, t'acabes abans anaven
1: i
2: les benzineres.
1: I les entitats bancàries que abans obrien a la tarda. Ara no dic que no obrin, per exemple, que obrin algun dia, però s'han estalviat hòstia, personal.
4: Però en tot això que esteu parlant, després tens qualsevol dubte i no tens a ningú per comentar-ho.
1: No
4: en trobes. Tant si vas a una benzinera com si vas a una entitat bancària... No tens a ningú.
1: El hágase lo usted mismo, no, al final haurem de demanar un... No
3: a les entitats bancàries tens el teu gestor i li has de demanar cita prèvia.
1: I
3: quan pot...
1: I quan pot atent.
4: Avui he llegit no sé on que un no sé de si de la seguretat, un empleat de la seguretat social, d'on... Que sense cita prèvia va agafar un...
1: Va atendre gent i li van
4: fotre la canya.
1: L'han expedientat.
4: Diu, però si estem aquí sense fer res.
1: Per atendre
4: si
1: gent...
4: sense fer res i ve una persona que...
1: Sense cita prèvia.
4: O que necessita no sé què.
2: Perquè ja és estructural.
1: Sí,
2: en el sentit de que nosaltres atendrem amb número de tanda, i clar, si tu fas això, vas en contra del que estem fent com a estructura d'empresa que és...
4: Ell mateix ho deia, estàvem dos i a més no teníem res a fer. I ve una persona a preguntar el que sigui.
1: Sí, exacte.
4: Aquest.
2: José Malagón l'ha trobat. Manifestación de apoyo a un funcionario del SEPE que ha sido castigado por atender sin cita previa. A veces la oficina está vacía.
1: Ja us diré que aquest cas que no era el CEP, era l'oficina de treball.
2: Que...
1: Bueno, clar, no sé si era. Així va trobar també un company meu, no? Vull dir que va anar a una gestió, no tenia cita prèvia, no hi havia ningú, no el van voler atendre.
4: Sí, sí.
1: Al final va acabar trucant, no sé on va trucar, però suposo que va trucar allò, i al final el van atendre per regañadientes, quan no hi havia ningú que deia, però per què no em podeu atendre si no hi ha ningú?
2: Això és el món a l'inrevés ja, no? La notícia diu, ha criticado que se pretenda que él se quede de brazos cruzados y no atienda a quien pueda llegar sin cita y también ha recordado la necesidad de atender a personas de edad avanzada o vulnerables que no piden cita a causa de la bretxa digital. Clar, ens imaginem aquesta situació d'aquest home amb aquesta oficina que pràcticament no deuria haver-hi gent al CEPE,
4: sí, sí,
2: amb els braços, com diu, creuats, gent que potser té aquestes necessitats i que no la pots atendre, no, perquè dius, no, és que no té cita prèvia. Però està fent alguna cosa vostè, em pot atendre? Sí, però és que sin cita, doncs pues no.
1: Ah,
2: i llavors, allà creuat. No?
3: I tu dius...
4: I l'hòstia qui la rep és ell.
2: Sí, sí. Clar, no, i a no, més a més, exacte. No, o sigui, que per donar un servei...
3: Sí, sí. Estigui expedientat.
2: I el estigui tema, expedientat, el Déu meu. Quan hauríem d'expedientar els responsables que...
4: Exacte.
1: Que consenteixen... I el tema de la bretxa digital és molt important, perquè realment hi ha moltíssima... I a més, hi ha moltíssima gent que es queda enrere perquè és que és... Clar, vull dir, totes les innovacions tecnològiques avancen molt ràpidament, no? Mm. Llavors hi ha gent que no pot es quedar enrere. Vull dir, a veure, al final les entitats bancàries han hagut d'articular coses perquè veien que certament se'ls hi quedava molta gent allò sense poder atendre, no? I a més hi va haver una pressió important, etc, etc, etc. Però bé, anem al futur de pagar tot amb el mòbil,
4: sí,
1: i hi haurà gent que no...
4: Que per cert, vigileu molt en què clonen les targetes, que a mi m'ha passat,
1: sí, sí.
4: I a Rubí de manera especial està passant a molta gent amb un nom en concret que surt, que et va traient a lo millor 5 euros avui, al mes que ve 6, a l'altre sí, 30 euros, i jo m'he trobat que en 2 anys ens havien tret 350 euros.
3: Home,
1: no,
4: molta més gent. Clar, això no sé com ho clonen. Una de les possibilitats és que el mateix de la botiga.
1: Mm.
4: Eh? Podria
1: ser
4: també.
1: Hi ha una altra cosa, jo...
4: Ah, tu penses que és de la botigueta de baix que de tant en tant vas a comprar xiclets o no sé què, no?
2: Mm.
4: Com que és una quantitat tan petita, quan tu fas el repàs, si és que el fas...
2: Des de quan és això, Joan Manuel? Des de quan?
4: Des del 2024, com a mínim, segur.
1: Hi ha una altra qüestió que no és...
4: Hem fet la denúncia als Mossos i per això...
1: Que no és avaluat, perquè a mi em va passar que em van comprar una tablet a Seattle, Estats Units, d'acord? El banc deia, t'han clonat la targeta, era una targeta que jo no havia fet servir mai, però mai, me la van donar i la vaig guardar. Al final van haver de reconèixer que amb ells els hi roben dades.
3: Els bancs.
1: Val?
4: Sí, sí,
1: clar,
4: sí,
1: i això és el que es va donar aquella circumstància perquè aquella targeta jo no l'havia fet servir mai. Si l'hagués fet servir només una vegada, ja hauríem dit que l'han clonat, però clar, no van poder demostrar que estigués clonada o que no l'havia fet servir. Llavors van reconèixer que tenen evidentment fugues de dades, per més que pensem que no, i aleshores
2: segur, que aquests 5, 6 euros 4 i mig de les targetes que no serveixin per pagar doncs el Primavera de tapes, perquè la tapa i,
4: sí,
2: i la beguda no en 4 euros i mig, no, la Xuxité que ha arrasat en aquesta... Això era per enllaçar, saps? La Xuxité que ha arrasat en aquesta primera primavera de tapes amb èxit
3: està
2: de públic,
3: bé, no?
2: Jo no sé si heu anat o no.
4: Sí, sí.
3: No,
1: però he vist la tapa de la Xuxité i qui una bona pinta fa.
2: Sí, era... Jugaven amb el salmó.
1: Home, la Xuxité ja és, té un bon producte, molt bon producte, per tant, si hem fet una bona tapa...
3: Està molt bé que sortim de la tapa
1: habitual, oi?
3: Sí, de tota la vida.
2: Ho estic buscant, estic buscant quina era la tapa.
1: Que tenim 7 minuts i volem parlar de teatre.
2: Vinga, anem a parlar de teatre. Som-hi, deixem les tapes i les begudes.
4: Jo aviso,
2: A veure, hi ha la festa del barri, també. Anem a parlar de teatre, sense teatre.
3: Sí, anem a parlar de teatre, clar que sí.
2: Des de dijous, no?
1: Carme, va.
3: Tenim... Carme. Un bon festival de teatre que està reconegut a tot arreu, que ja fa 10 anys i que porten coses com, per exemple, que un ha guanyat l'últim Max de teatre al carrer, com és el Xema Muñoz amb Gota, i el tenim aquí, que anirà al Teatre Nacional i s'haurà de pagar, doncs, ostres, això no ens ho podem deixar perdre.
1: No. I on el podem veure?
3: Celler.
1: El celler.
3: O, per exemple, el Camp Elba, gent... aquests és que me'ls estimo molt, els he vist créixer, però que tenim un Rubinenc, dos, un, el Jordi Madaleno, que els ha dirigit, i el Max, que forma part d'aquesta història tan divertida, que jo us la recomano perquè us fareu un bon fart de riure. I l'altre ja...
2: El Gota de Xema Muñoz, dirigida pel Rubinenc Leandre Rivera, Premi Feten 2026, el millor espectacle al carrer.
3: I ara... Premi Max, de fa 3 dies.
2: Encapsulant Dickens,
3: també,
2: espectacle familiar guardonat amb un Premi Max que es representarà dins del cicle Entre Bambolines,
3: sí,
2: on el públic se situa dalt de l'escenari de la sala. També tenim Refugi, l'obra de Manolo Alcántara, premiada en diversos festivals de teatre de carrer, que es farà al pati de l'escola Pau Casals per les obres de la plaça Salvador Allende. La majoria d'actuacions són gratuïtes a l'aire lliure, però sí, algunes sí que cal reservar entrada, veritat, entrada sí, prèvia.
3: Però
2: clar, però hi ha un aforament.
4: Teatre, hi ha, si també es fa a la sala...
3: Entra bambolines, que allà no es fa res.
2: Després hi ha Aventura, a càrrec de la companyia Esbarjo, que oferirà doble sessió a l'Ateneu, a causa de l'alta demanda d'entrades. Això és quan es fa un concert, vens les entrades de seguida. Doncs,
1: escolta, un segon, un segon? Tercer. Clar.
3: Està molt bé, eh?
2: Isto non é uña de vaqueiros.
3: Isto no és...
2: Sí, sí. Isto non é uña de vaqueiros. Això no és una de vaqueiros.
1: No.
2: Isto...
1: Sí.
2: Non é uña de vaqueiros. Proposta galega en format de creació contínua que es podrà veure a l'Auditori del Castell, també amb aforament sí, limitat. Olvido Flores, de la companyia Estefania de Paz, que es veurà a la sala. Això serà diumenge a les 6.
3: Que tocarà molt.
2: I després hi haurà un espectacle de circ, Cunort, de la companyia Hotel Yocandi, que es veurà dissabte a la plaça del Celler.
3: I t'has deixat els Camelval, Pau Casals.
2: Ho has dit tu, eh?
3: Ai, ho he dit
2: comèdia
3: jo.
2: Dirigida pel rubinenc Jordi Maddaleno, que utilitza l'estructura de les curses de camells de fira. O sigui, camell va.
3: Camell va. Us ho passareu molt bé, si aneu de veritat, us ho dic.
1: Doncs ja veieu, eh? Tenim un cap
3: a
1: de setmana...
3: A més, amb un rubinenc que fa d'això.
2: Sí, però és que tu... Hi han tres obres premiades aquí.
3: Pues clar, és que la companyia La Tala en sap molt. La companyia La Tala es belluga per tot el món.
1: Per tot el món.
3: I porta el nom de Rubí per tot el món. Llavors veuen coses...
4: I els deixen.
3: I diuen, ep!
4: I els deixen.
3: Clar. Els deixen sortir. Els deixen.
4: I els deixen fer.
1: Clar, home.
3: Clar. No, sí, clar.
4: Sí. És que hi ha molta gent que sap molt de coses.
2: Aquests, no, mira, aquests dies bueno, vam estar parlant dues vegades amb el Pau Palaus, el Pallasso també, que va col·laborar també amb la companyia La Tal, aquí va estar també amb el Teatre Sense Teatre, que es va anar al Líban per fer una sèrie d'actuacions durant, no sé si eren 10 o 15 dies, que marxa també el 15 de juny, també una sèrie de dies, que vol obrir també doncs, aquest corredor de Pallassos a Líban i que se va a Beirut i que van fer una connexió en directe mentre es narrava com tenia dalt un dron amb míssils que estàvem donant voltes mirant amb càmeres.
1: Sí, perquè l'alto al foc no és en realitat un alto al foc.
3: Jo sí, espero que torni, tinc entrades per anar-lo a veure a Esterri el juliol, amb tot el meu carinyo que el vull veure.
2: El Papa Laus.
3: Vull dir que vigili.
2: Sí.
3: Molt.
1: Sí, sí, perquè
3: faci la feina, però que torni.
1: Israel ha decidit que encara no es veu que encara que ho hagi signat, li és igual.
3: Per què? És com
2: que el 25 de setembre celebra també la seva festa de barri, aquest cap de setmana.
1: Sí?
2: Divendres i dissabte.
1: Doncs, ja, ara hi hem començat l'època de festes majors.
2: Sí,
1: una
2: això, és, vinga. Això vinga. És... Per anar lligant, una miqueta també...
3: I la setmana que ve es presenta la festa major de Rubí.
4: I les entrades?
1: Sabem alguna cosa més? Sabem?
4: I les entrades per quan?
1: Sabem alguna cosa més? A part dels pets i els... Com es deia?
4: Els tiets.
1: De talles.
4: Els
1: talles.
2: El beret, també.
4: Fórmula Quinta.
1: Fórmula Quinta, què dius?
2: Sí, Fórmula Quinta, que cantava el Cuéntame, cómo te ha ido.
4: Cuéntame.
1: Cómo te ha ido.
4: Entre altres moltes.
1: Aquestes sí que les sabem, sí. Hay moltes
3: altres.
4: En tu largo camino. ¿Cómo te ha ido? Acalorado estoy.
1: A la tengo todo el cuerpo mal.
2: ¿Que has conocido la felicidad? José, la lletra la sap el José, que és el nostre trentañero.
1: El Cuéntame, ja la sabem tots de memòria.
2: No la sabem. Cuéntame.
4: No, yo no me
5: lo sé. ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame.
2: El que anem a explicar. ¿Eh, què?
3: Háblame de lo que has encontrado.

0: Rubí al dia amb Albert Soler.
1: Passen 8 minuts de les 11 del matí i comencem la quarta i última hora del Rubí al dia de la setmana. Ja sabeu que és l'hora més magazín i més cultural del programa i avui més cultural que mai. A partir de 11:45 ens visitarà el Santi Úrsul de l'Associació Cultural L'Aurora per explicar-nos les activitats que organitzen aquest mes de juny, començant per avui mateix, i li farem explicar les activitats de Festa Major, que ja en tenim ganes. Ara, en breus minuts, parlarem amb tres dones que tenen veu pròpia. Dues d'elles són les guanyadores de la 6a edició del concurs de relats Veus de Dona, escrits, lògicament, per dones. I la recomanació d'aquest 5 de juny, la recomanació musical, és un dels grups mítics dels anys 80 i 90, que avui és un dels caps de cartell del Primavera Sound, The Cure. Si avui és divendres, quina cançó posarem? No us precipiteu. I recordeu que tenim les línies de telèfon obertes per si voleu participar d'alguna manera amb nosaltres. Us volem escoltar. Recordeu, 93 588 59 60.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Avui a Ràdio Rubí rebem tres dones amb veu pròpia, com dèiem abans. Dues d'elles són les guanyadores de la sisena edició del concurs de relats Veus de Dona, un certamen que des del 2021 dona veu a les dones de Rubí a través de la narrativa. Tenim amb nosaltres, aquí a l'estudi, a la Susana Escobar, que ha guanyat amb el relat en català Mai. Molt bon dia, Susana.
1: Bon dia, Albert.
0: Com van els nervis?
1: Guai.
0: És que abans de començar de dir que estava una miqueta nerviosa, ja veuràs, no pateixis, que aquí som, no mosseguem a ningú i estem entre amics.
1: Vale.
0: També saludem a l'Àfrica Fuentes, guanyadora de la categoria en castellà, en el seu cas, amb el relat Les Invisibles. Benvinguda.
2: Bon dia, Albert.
0: Què tal?
2: Molt bé. Tot nerviosa bé? També, no?
0: També, una Susana? Miqueta.
2: Sí.
0: Molt bé. Doncs ja veureu que no patiu. I per telèfon tenim, ens acompanya avui la Graci Pérez, que és la conductora del Club de Lectura Veus de Dona i la gran impulsora d'aquest concurs de relats. Molt bon dia, Graci.
3: Bon dia.
0: Què tal? Com estàs?
3: Molt bé. Molt bé, molt contenta.
0: Molt bé. Doncs començaré parlant amb elles dues, dels seus relats, i després parlem amb tu, Graci, del que és el concurs en si, d'acord?
3: D'acord.
0: Doncs va, comencem amb tu, Susana. Parla'm del teu relat Mai. Quina era la idea, quins sentiments volies transmetre amb aquest títol i amb aquest relat?
1: Bé, realment la idea era una mica estranya. O sigui, jo volia fer com entendre amb un joc de paraules sense victimitzar a ningú, sense posar un èmfasi a la victimització i al desastre de les persones, sobretot de les dones, no? De com vivim. I llavors volia fer una mena de discurs, d'un relat d'una persona amb una sèrie de problemàtiques o no que puguin tenir i ressignificar allò que constantment ens interpel·la, no? Que constantment ens atreviesa a base de moltes interaccions. Llavors era com donar-li una volta i ressignificar allò que ens prohibeix, uh-huh. que ens fa d'una manera pejorativa, llavors pues, donar-li aquest toc.
0: Bon, de... Però el relat en si és una ficció, per entendre'ns?
1: Sí, sí, és una ficció.
0: És una ficció que has intentat explicar aquestes coses. En el teu cas, Àfrica, de què va Les Invisibles?
2: Mira, Las Invisibles surgió porque estoy en un taller de escritura literaria aquí en el Ateneu y... Me quito esto porque si no, no te escucho bien. Y tenía que hacer un relato. Era el Día de la Mujer, el día 8 de marzo, y pensé en todas aquellas mujeres invisibles, de ahí que se llamen Las Invisibles, en mi madre, en mi abuela, en tantas mujeres que son cuidadoras, ¿no? que son el pilar invisible de la sociedad, del tejido económico, social, y dije, ¿por qué no hacer un relato sobre esto? Y de ahí surgió Las Invisibles. En el relato hablo de una serie de mujeres célebres, ¿no? Como la Elizabeth Jane, una periodista, de Marie Curie, que la conocemos todos, de Clara Campoamor también, y de algunos lo tuve que acortar porque luego las bases eran 500 palabras, y quería hablar y homenajear a mi abuela y a mi madre, estas mujeres que nunca aparecen en los libros, pero que siempre están. Y de ahí surgió el relato.
0: Claro, porque los nombres que nos has dicho precisamente son las pocas que son visibles.
2: Las pocas que son visibles, sí, sí, sí. Las pocas, porque hay tantas otras que tampoco lo son, ¿no? Uh-huh. Pero quise hacer un pequeño guiño pues, a todas estas mujeres invisibles que no aparecen en ningún sitio.
0: Muy bien. Porque per la gent que potser no conegui aquest concurs de relats, no només les escriptores sou dones, sinó que la temàtica també va d'aquest món, no? del que us preocupa, de posar en valor persones que han fet coses importants i que no es coneixen, o bé de les problemàtiques que teniu en el dia a dia, no? O que tenen altres persones.
2: Sí.
0: No té per què ser en primera persona, però ja ens entenem. En el teu cas sabem que no és el primer relat que escrius, perquè vas guanyar l'any passat ja.
1: Uau!
0: Oi que sí? això és bo, no ho dic en part negatiu. En el teu cas sí que és el primer relat. Dius que vas a un taller, no?, d'escriptura.
2: Vaig a un taller d'escriptura i aquest any, en el taller d'escriptura, vaig llegir el relat, que era molt llarg, i em va dir una companya meva, diu, per què no el presentes? Que ella va guanyar un altre certamen de veus de dona. I dic, mira, el presento. I aquest any he presentat al casal d'avis de Rubí, és a dir, i he guanyat un tercer premi, és a dir, que porto un any, que no sé, és el segon, llavors, que he fet.
0: Molt bé. Doncs, Grafi, segurament aquest concurs, a banda que va néixer arran d'un club de lectura, que també en parlarem, també volia diguem, descobrir nous talents, no?, d'aquí de la ciutat.
3: I tant, i donar veu, les mujeres de la ciutat. Quiero explicar una cosita. Està abierta a mujeres i homes, eh?
0: Ah, també poden escriure homes, eh? Val, val.
3: I tant que sí, perquè és polítiques d'igualtat. Entonces, lo que pasa es que son muy pocos los hombres que se presentan y en este caso, en esta edición, se ha presentado uno y desde luego no tenía nada que ver con la temática el relato, con lo cual ha sido descartado antes de entrar ya al jurado, ¿no? Pero bueno, queremos dar voz, queremos reivindicar toda la fuerza que tenemos las mujeres, dar el lugar que le corresponden a tantas invisibles, expresar lo que cada una de nosotras, tanto mujeres como jóvenes, como adolescentes, como niñas, llevan dentro, y la verdad es que es sorprendente. La verdad es que son unos relatos llenos de, bueno, muy emotivos, la gran mayoría, con una gran fuerza narrativa y muy bien estructurados. Y bueno, estamos muy orgullosas de este certamen, que ya hemos cumplido la sexta edición.
0: Sí, precisament volíem explicar que diguem, va néixer fa 6 anys, coincidint amb l'aniversari del Club de Lectura.
3: Sí.
0: Què us ha sorprès més d'aquesta sisena edició? Has notat una evolució en els relats?
3: Mira, ya en la quinta edición ya nos pidieron institutos que si podíamos también incluir la categoría de primero y segundo de la ESO. Eso ya es muy importante, porque nosotros teníamos tercero y cuarto y adultos catalán, castellano y lo mismo en tercero y cuarto de la ESO. El interés ya de que los niños de primero y segundo y las niñas de la ESO quieran participar ya es muy importante. Y quizá este año nos ha sorprendido muchísimo la calidad literaria de los alumnos de primero y segundo de la ESO. Ha sido sorprendente, nos parecía increíble que alguien con 12 o 13 años pudiera escribir de esta manera, por decirte lo más sorprendente, ¿vale?, que te llama la atención.
0: Muy bien. Sí, perquè a vegades ens pensem, no?, que amb aquesta edat, diríem, si els hi costa llegir, imagina't escriure, sí. No? Digue'm, Àfrica.
2: Jo volia comentar-te una cosa. Bueno, a col·lació del que està dient la Gràcia, em va sorprendre la capacitat d'aquestes dues noies, sobretot la Acrit, em sembla que és la 12 anys, llegia i, bueno, el relat el que transmetia, i amb una tranquil·litat, i no estava nerviosa com nosaltres, és a dir, ho va llegir molt millor que nosaltres, i tot el que transmetia, que era molt maco veure que les noves generacions, no?, estiguessin tan implicades en tot. Sí, sí. Que no estan aquí, però elles també han guanyat.
0: Sí, clar, no estan aquí perquè...
2: Perquè han d'estar a l'escola.
0: Bé, haurien d'estar a l'escola, sí, però com que hi ha la vaga, no sabem si hi són o no, però vaja, en tot cas, és horari escolar i no podien ser-hi aquí. Susana, abans et deia, no?, que tu has tingut la sort. T'has guanyat, no?, has presentat 2 anys i has guanyat per segon any consecutiu. Sí. No sé si... La paraula és molt gran, però comences a sentir escriptora o que hi ha alguna cosa al darrere? És a dir, perquè un pot dir, mira, un any m'ha sortit bé, però quan surt 2 anys bé, potser hi ha alguna cosa al darrere, no?
1: Bueno, perdoneu, sobretot perdoneu per aquesta... com si potser exagero la vergonya o és massa... que quedo massa...
0: Modesta, no sé, massa modesta.
1: Bueno, sí, també massa modesta. Potser no era la paraula, però bueno, com bueno. Los nervios del directo. però no, continuo, de fet, quan surto a l'eixir, pues, ja va veure la Graciela i l'Àfrica que estan aquí, bueno, i tota la resta de persones que n'hi havia, que no puc, em tremo la mà, o sigui, encara no em crec que pugui fer coses així, que m'encanten, que estan dins de mi i que en un cafè ho puc explicar tranquil·lament i reivindicar i parlar, però després no sóc capaç. Llavors, una de les coses precisament que em costa a lo millor presentar-me en algun certamen com aquest o aquí o el que sigui, és precisament si tinc que parlar o tinc que fer alguna cosa que m'encanta, però me poso molt nerviosa. Llavors crec que jo encara tinc interioritzat, no?, com a dona també, aquest síndrome d'impostora, no?, de potser no estigui en el lloc o no em pertany a aquest lloc, no? Em fa molta pena per mi mateixa, i això és per el que dic, que falsa modestia, potser falsa humilitat, potser, però no, realment és així. És que em fa molta vergonya. Però sí que és veritat que a la vegada necessito que s'escolti. Uh-huh. És a dir, bueno, jo li he ensenyat aquest relat, li vaig ensenyar a una mestra, a una docent de la universitat, i inclús ella em va dir que perquè no li enviava a les edicions de la UAB, perquè, bueno, fessin una il·lustració, una mena de contes, perquè ells es dediquen a fer contes, no?, i que era, sobretot, més que bonic, a mi em sembla que és bonic, però més que bonic o emocional, era més pedagògic que no pas...
0: Clar.
1: Emocional. Y me va a hacer tanta vergüenza que casi me muero. Digo, ¿para qué le he dicho yo a esta mujer nada? Porque se va a emocionar tan que he pensado, guau, se me ha ido. De a que esta dona piensa que yo soy aquí, no sé, Cervantes o algo. I em va fer molta vergonya. Però bueno...
0: No, a veure, a vegades el fet de venir als mitjans de comunicació, de guanyar un premi, clar, et dona una mínima dimensió, no?, una mica popularitat, o digue-li com vulguis, però realment vosaltres escriviu, és la cosa més íntima que hi ha, sí. És a dir, esteu a casa vostra i expliqueu els vostres sentiments, sí. El que penseu, el que tot...
1: Sí, sí.
0: I no té una dimensió de sortir a fora, no? És allò que es diu, jo m'expresso escrivint, igual que jo m'expresso amb un micròfon i una altra persona s'expressa d'una altra manera, vosaltres escrivint, no? I quan es trenca aquesta situació...
1: Però a la vegada és raro, perquè a la vegada és tot molt estrany, perquè el que vols és també fer una difusió, és a dir, no és perquè sigui el meu relat, sinó perquè si realment ha arribat sobretot a elles, no?, a les que han decidit que això és una forma pedagògica, és una forma emocional, m'agradaria que es sentís de veritat.
0: Ah, clar.
1: A lo millor de forma anònima, no sé, però... No?
0: És llavors, una contradicció, però sí, tots en tenim.
1: Sí, quan aquesta mestra dius, pots fer una difusió o pots parlar-lo aquí dins de l'aula de com? Però a la vegada sí que ho vull. És estrany.
0: Clar. Totalment. Tu com ho portes, això?
2: Ho porto molt malament. El que tu dius és molt contradictori, perquè jo escric per mi... Bueno, li fas llegir al meu marit, que està fins als nassos de mi, el pobre, que si m'està sentint, perquè és l'únic que dic, mira, el lector zero. Però ho faig per mi, per, no sé, pels meus pensaments i tot això, no perquè tingui una transcendència. A veure, si això pot servir perquè altres noies o altres dones doncs escriguin, doncs perfecte, però no per tenir cap fama ni res.
0: Mm-hmm. Molt bé. Jo crec que, Gràcia, ara et pregunto a tu, aquest concurs va néixer, diríem, del Club de Lectura, que porta el mateix nom, no?, el Veus de Dona, i que per l'aniversari es va decidir fer aquest pas, no? Suposo que també per sortir i visibilitzar, no?, tot allò que estàveu vivint i parlàveu en aquest club, no?, de donar un pas més endavant, no?, de que pugui arribar a més gent, que se'n pugui parlar més, que els mitjans en parlem, perquè al final els clubs de lectura potser vindrem un dia i farem una notícia, però clar, no és notícia cada dia, evidentment, no? I en canvi, això et permet obrir-vos una miqueta més.
3: Bueno, a ver, evidentemente el Club de Lectura

0: Bueno, pues estas herramientas las podemos conseguir a través de la escritura y la lectura, y el club de lectura lo único que queremos hacer, o lo que en este caso, que yo soy la que fundó la iniciativa, es esto, ¿no? Dar la oportunidad a todas las personas, a todas las mujeres de Rubí, que se expresen, que no tengan miedos y que se lancen, porque tienen mucho que contarnos. Y la verdad es que te puedo decir que estamos muy orgullosas de este certamen, porque ya tiene 6 años de trayectoria. Cada año se cambia el jurado, siempre es voluntario. Nos reunimos después de hacer nuestras propias valoraciones de todo, nos leemos todos los relatos, lo hacemos con mucho amor, y así vamos a seguir.
1: Teniu pensat, igual que ara em deies que en aquesta edició s'han inclòs primer i segon d'ESO perquè havíeu rebut una petició, per l'edició del 2027 heu pensat si es mantindrà aquest format o potser hi haurà algun petit canvi?
0: En principi es quedarà així, eh? Adults, en les dues categories, castellà i català, i tercer i quarto de l'ESO, castellà i català, i primer i segon de l'ESO, català i castellà. He de dir que de castellà en la ESO se declaran desiertos porque no se presentan al certamen, ¿eh? En adultos sí, pero de institutos muy pocos, con lo cual no hay para hacer una valoración, ¿no? Pero bueno, seguiremos así porque yo creo que es muy importante fomentar la literatura en todas sus vertientes, y cuanto más se lea y más se escriba, construiremos un mundo mejor, seguro.
1: Molt bé. Correcte. I a més enguany ja hi ha hagut com un segon premi pels guanyadors de les 5 primeres edicions d'aquest concurs de relats, perquè heu editat un llibre, no?
0: Sí, l'ha editat l'Ajuntament, és algo que bueno, que s'havia parlat moltes vegades, però que finalment s'ha decidit, i la veritat és que han editat un llibre precioso, perquè además cada relato lleva su ilustración, y bueno, a mí me emocionó cuando lo vi, porque pensé que estaba hecho con mucho cariño y mucho amor, ¿no? Y mucho respeto a todas estas personas que participan cada año en nuestro certamen, y es algo que me emociona mucho.
1: Uh-huh. I en aquest, Susana, en aquest llibre hi ha el teu el sí. relat de l'any passat, no? Es deia Amb la seva mirada.
2: Sí, sí, a més, jo quan ens ho van donar ja l'altre dia, el dimarts, a la meva filla gran lo va agafar i va dir: mama, és el primer, el teu. Bueno, clar, és el primer perquè va ser l'any passat, o sigui, han començat des de 25 cap enrere, sí. Però el que més ens va emocionar a casa, que això sí que és una anècdota que li vull dir a la Graciela, perquè en aquell moment no vaig veure, con los nervios, y bueno, hem flipado en casa, perquè quan obro l'il·lustració a mi ens van trucar per donar-nos, si volíem, que per suposat van dir que sí, no?, que editessin, i precisament això, no?, que es faci difusió d'allò que pensem les dones sobre la desigualtat en perspectiva de gènere, que es parli, no? Llavors, pues, per suposat que sí, i espero que arribi a més gent. Però, bueno, l'anècdota és que quan vam obrir el primer full, que estava el meu relat, la il·lustració és un ull maquíssim, però és idèntic, i és real, eh? És idèntic al ull que porta la meva filla gran des dels 16 anys, tatuat a l'esquena, que és l'ull de la seva germana.
1: Carai.
2: Llavors era com, uau! Però com ha sido esto? O sea, ¿qué ha pasado? I vam flipar, així que li volia dir a la Graciela, mira, tinc l'oportunitat de dir-t'ho ara, perquè ens vam quedar, bueno, superemocionats, supongo que també de la emoció de ganar i eso, i bueno, la pluramica de la Susana, com a madre, i... Bueno, emocionada, molt xulo, molt xulo.
1: Molt bé, sí. Molt bé, molt bé.
0: És molt maco, és molt, molt, molt maco, sí.
1: Fantàstic. Doncs arribem aquí a l'entrevista. Com ha anat? Com t'ho has passat, Susana?
2: No, jo molt bé. Si a mi m'encanta, lo que pasa que me corto.
1: Bueno, però déu-n'hi-do, eh? Sí, segur, sí. Si ara parléssim mitja horeta més, potser acabaries ja deixar d'anar del tot.
3: Ja t'invitaria un cafè, eh? La Susana.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Susana.
2: Moltes gràcies.
1: Àfrica.
2: Està tu plaer.
1: Gràcies per venir a
0: Déjame
1: parlar.
0: Déjame decir una cosita.
1: I tant.
0: Animamos a la gente a participar en el siguiente certamen, que se siga difundiendo la palabra, que sigamos con esta fuerza que tiene la palabra para transmitir todos los mensajes que las rubinenses y rubinenses llevan en el corazón, ¿vale?
1: Molt bé. A partir de quan es pot presentar pel següent?
0: A partir del novembre.
1: Del novembre, eh?
0: Novembre,
1: perfecte.
0: Sí.
1: Doncs ja ens avisareu quan s'obri el període i ho explicarem a la ràdio, evidentment.
2: Que no apurin, vale, que jo sempre vaig a última hora, després s'ha de pensar massa.
1: Molt bé. Però el que sí que, si la gent vol, que comenci ja a escriure'l, i a partir del novembre es pot presentar, però ja pot començar a escriure, no?
0: Això, i tant,
1: això
0: que sí.
1: No s'ha d'esperar el novembre.
0: I tant que sí.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a totes tres.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.

La recomanació musical d'avui està dedicada a aquells que aquesta nit no podrem ser a l'esplanada del Fòrum a Barcelona dins el macrofestival Primavera Sound. A un quart d'onze d'aquesta nit sortiran a l'escenari un dels grups britànics icònics dels anys 80 i 90, els The Cure. Quan pensava quina cançó escullo per representar millor el grup liderat per Robert Smith, he volgut fugir del tòpic del Boys Don't Cry, i sent avui divendres hagués estat tan fàcil posar el Friday I'm in Love. Les dues m'encanten, però n'he escollit una altra. N'he escollit una que ja té 41 anys. La van treure el 1985 dins el disc The Head on the Door. Estic segur que aquesta nit, a l'escenari del Primavera Sound, sonarà aquest Close to Me de The Cure.

0: amb aquestes guitarres tan, tan característiques, enfilem ja la recta final del Rubí al dia d'avui, 5 de juny de 2026, i ara volem parlar de cultura amb una de les entitats de la ciutat més actives en aquest àmbit, l'Associació Cultural L'Aurora. Per això tenim a l'estudi, com sempre, el Santi Úrsul, el seu portaveu, i cara visible, o no sé, com, tens algun càrrec concret?
1: En teoria soc programador.
0: Programador.
1: Soc el programador.
0: Doncs el programador, amb qui repassarem l'agenda, precisament, el programa d'aquest mes de juny, que acabarà amb la Festa Major, com sabem tots, i que l'Aurora, doncs, sempre ens omple la plaça Claver de bona música. Molt bon dia, Santi.
1: Bon dia, molt bon dia. Encantat d'estar aquí.
0: Sí? Sí? Molt bé, fantàstic. Doncs anem de cara a barraca. Avui mateix ja tenim la primera activitat del mes de juny.
1: Us explicaré una mica tot el mes de juny, sí. Comencem avui aquesta nit amb els monòlegs, que en fem un cada mes, i avui fem un monòleg especial, perquè és el primer dia de monòlegs que hi haurà... que hi ha la taquilla inversa, que no s'ha fet mai.
0: Val.
1: I avui ho porta el David Checa, que és el que fa tots els... És el, diguéssim, el promotor dels monòlegs. Avui tindrem el David Checa, la Laia Castelló, i ho presentarà un monologuista que es diu De Llanos. Jo ho recomano molt perquè si no tens una altra cosa que fer el divendres a la nit, és el millor lloc que anar a l'espai a fer una cervesa i veure tres monologuistes.
0: Ahir vam tenir el David aquí a la ràdio parlant del monòleg que farà aquesta nit, que a més és un amic de la casa, havia fet programes, i el coneixem, va entrar per videotrucada, però en tot cas va participar a la ràdio, i ens va explicar que va sobretot de les cagades dels pares primerencs.
1: Sí, sí. El Checa és molt Checa. Molt bé, doncs això ho tenim aquesta nit a les 9 de la nit.
0: Demà
1: a les 9 de la nit tenim una banda que a mi em fa especialment il·lusió veure-la i tenir-la a l'espai, que es diu... Fan com una mica d'estrena d'aquest projecte. És un projecte que es diu Dusty Groovy. Són uns nois de Sabadell que tenen una banda paral·lela, el cantant i el bateria, que es diu Marc Ruiz, i el cantant es diu Jordi Maurelo, que es diu New Old School, que ja han tocat a l'espai, que fan música americana amb arrels de soul, de blues, de rock, molt interessant. I demà toquen a l'espai a les 9 de la nit. Jo tinc moltes ganes. Recomano a la gent que li agrada el rock que es passin per l'espai. Demà hi haurà una molt bona banda.
0: Sobre això, ara que m'has dit això, m'ha vingut al cap. Això, amb els músics que diguem que en general no són professionals, no?
1: Sí.
0: Passa molt això, que tenen més d'una banda alhora, no? És a dir, pots tocar més d'una banda i dues, i tres, i quatre.
1: Però
0: no?
1: Amb els músics no professionals, has dit?
0: I professionals també.
1: Home, amb els professionals encara més, perquè...
0: Jo quan pensava en professional em referia a, diguem, als grans grups de música, no? que evidentment, no? Quan fan gires i tal...
1: Ah, no, clar.
0: Passant això, quan dic professionals, em referia a aquest tema. Però sí, clar, el que és músic que hi ha darrere dels grans, dels grans noms, clar, toquen amb molts...
1: Clar, és que si no, dependre d'una banda és molt complicat per viure professionalment de la música, A no ser que estiguis en una banda molt, molt, molt famosa, que et doni molta feina, però fins i tot les bandes molt famoses que et donen molta feina, el líder para o estan un any o dos sense tocar perquè graven pel fet que sigui. Llavors, si estàs desconnectat del món, et menges els mocs. Aleshores, per viure, tens que tocar moltes bandes. Parlo amb mi en primera persona. Bueno, seguim? Clar.
0: Sí, tant.
1: A veure, aleshores ens en anem... Deixa'm pensar la gent. Ens en anem el diumenge 15 de juny.
0: 15? Jo tenia el 14, hi havia un vermut. A dos quarts de...
1: El 14, perdona. Em confongo amb les dades. El diumenge 14 de juny, això és un esdeveniment que fa un parell o tres anys que muntem, que és el nom de The Guardians és un nom d'una banda que no existeix. Llavors, el que jo faig com a programador, convido amics meus músics professionals de diverses bandes, des dels Smoking Stones fins a, bueno, altres bandes i altres músics que conec, i voluntàriament els que volen venir, venen, i muntem un pollastre tremendo, perquè fem com una jam una mica professional, per dir-ho d'alguna manera, i és una cosa molt xula, també. Aleshores, ho fem servir també per ajudar l'espai, perquè és un bolo gratuït, i ho fem servir per ajudar el que és tot l'espai.
0: Molt bé.
1: Està
0: molt bé.
1: Seguim.
0: Jo que feu de tot, els músics, i esteu a tot arreu.
1: Òbviament, és que sobretot ens hem d'ajudar. Aleshores, ara anuncio un bolo que no el teníem previst, però com ens hem posat d'acord, que és el dia de Sant Joan, la Revetlla de Sant Joan, el dia 23... No teníem res previst. però al final muntem un pollastre i farem un bolo la banda resident de l'Espai L'Aurora, que es diu l'Aurora Brothers Band. L'Aurora Brothers Band és un projecte que vam muntar amb músics que ens coneixem de l'Espai, que bueno, vam muntar una banda de rock and roll, i el dia 23 farem un bolo. O sigui que el dia de Sant Joan, si no teniu res que fer, penso que el bolo és a les... Hòstia.
0: Quarts de nou.
1: Quarts de nou, sí, dos quarts de nou. Sí, hem fet un horari que estigui bé per la gent, per després, sí, perquè hi ha, sembla que hi ha una cosa també a la plaça de l'Església, hi ha diverses activitats. Sí, que per fer les primeres birres i gaudir de rock and roll a dos quarts de nou ja teniu un lloc on anar.
0: Molt bé.
1: Vale?
0: Perquè que ha sigut allò de, com ens passa a nosaltres, no? que diem, què fem per Sant Joan? Anem a casa teva, anem a casa meva? I al final heu dit,
1: sí,
0: mira,
1: però
0: un concert.
1: Però sobretot el que ha passat és que el dia 23 cap dels cinc membres de l'Aurora tenim bolo.
0: Teniu bolo.
1: Aleshores dic, hòstia, per estar-nos a casa, pues a fer rock and roll a l'Espai.
0: Sense la guitarra.
1: A saco paco.
0: Molt bé.
1: I ara ja sí que ens anem directament a la Festa Major.
0: Festa Major, que està tot concentrat el dissabte 27
1: dissabte
0: de juny.
1: Dissabte 27, sí.
0: Molt bé. Vinga, comenceu.
1: A les 12:30, hora vermut, al migdia, tenim una banda que es diu Alma de Boquerón, que ens faran rumbeta de la bona per ballar a la plaça Clavé a saco paco. Esperem que no foti la turbocalor que va fer l'any passat, que va ser...
0: Ara t'anava a dir això, tio.
1: Sí, però això no ho podem preveure.
0: Sí, sí.
1: Si fot calor, doncs ho ruixeu amb una ampolla d'aigua, jo què sé, però tothom a ballar rumba el dissabte.
0: Molt bé.
1: Dissabte
0: 27 de juny.
1: Això al matí. I a la tarda obrirem a les 8 amb un grup que em fa molta il·lusió que vinguin també, que es diu Groove Nazar. És una banda que fan funk... música funky, bàsicament funk, i són molt bons. Els recomano molt, molt, molt, perquè són una banda molt bona, jo crec que té molta projecció. Són molt bons. Grup Nazar, a les 8. A les 10 tenim un tribut a la Luz Casal, que es diu Loca, que ja els vam tenir a l'Espai, que sonen de puta mare, que ho fan molt bé. Ella, la Mònica, és una Luz Casal, i tu tens que creure, per fer un tribut, el primer que has de fer és creure tu, i ella s'ho creu a saco i ho fa molt bé. Una banda molt recomanable.
0: I mira que la veu de la Luz, direm, no és fàcil d'imitar, crec.
1: Molt difícil.
0: Jo no hi entenc gaire de música, però crec que és molt difícil.
1: Absolutament, perquè té un to de veu molt, molt especial, la Luz Casal. Per això és la Luz Casal, no? I la Mònica ho fa molt bé. Jo ho recomano molt als fans de la Luz Casal, ho recomano molt. Bé, els fans de la Luz Casal, jo és que no ho siguin, però que ho recomano molt, també. I a les 12 tenim una banda que es diu Undercovers. Jo toco amb aquesta banda i és una banda bàsicament de Festa Major. Òbviament que és una banda de Festa Major. Una banda que fan merlis absolutament de tot. Us trobareu merlis des de rock dur a pop espanyol, a Nino Bravo, de tot. Per fer ballar la gent i per muntar un pollastre per acabar la nit com cal.
0: Molt bé. De tot, però deu haver alguna en línia vermella, no? O no?
1: Com quina?
0: No ho sé.
1: No sé si farem el merli de rumba.
0: Dic,
1: si t'hi dit Nino Bravo, Déu-n'hi-do, no?
0: Sí, per això. Anaves dient, dic, va, més o menys m'encaixa, no, però, dic, aquí el Nino Bravo...
1: Però aquestes bandes, bueno, jo sempre dic que són les orquestres del segle XXI, no? Bandes d'aquestes que fan merlis, n'hi ha a dojo, bueno, les Cardíbula en venen cada any, no? La Festa Major.
0: Molt bé. I volia comentar sobre el tema del tribut, que vosaltres tu toques amb molts grups, sí, que feu, sí, versions, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però ara s'estan posant de moda, diríem, és com un pas més en les versions, que són els grups tribut, no? És a dir, faig versions, però només d'un únic grup, no?
1: Ja fa molts anys, que estan funcionant.
0: Sí, sí.
1: El que passa és que ara ja s'està tornant com una
0: I veu obrir camí, segurament, els Smoking...
1: Els Smoking són dels primers. Els Smoking és una banda que es va muntar l'any 95, imagina't, que aleshores n'hi havia molt poques. Però ara em penso que aixeques una pedra i et surten 10 bandes tribut, clar.
0: Per això ho dic. Què en penseu? Diríem, és un fenomen? Hòstia. És un... Saps, com es diu? Hi ha una bombolla de tributs?
1: No, em trobo sovint amb aquestes preguntes i amb aquest dilema. Clar, i a mi em costa a vegades respondre, perquè jo, com a músic professional, per menjar, tinc que estar treballant en bandes tribut, no? Clar, hi ha molta gent que les critica i perquè llavors sembla que no es dongui pas a les bandes que fan els seus temes. I tenen raó, poden tenir raó. Però, clar... Com deia aquell famós ministre del aquell que va estar a la presó del PP, deia, és el Mercado, amigo,
0: sí,
1: no?
0: El Rato.
1: Deia això. Doncs una mica és llestimosament és això, no?
0: El mercat de la música...
1: S'han posat de moda les bandes tribut i jo estic fent Stones, estic fent Rafaela Carrà, i ho dic perquè flipo, quan ho dic flipo, però ho estic fent.
0: En un grup de tribut de Rafaela Carrà.
1: Oh, i tant! Ostres. I l'any passat vam fer un munt de bolos.
0: Boníssim.
1: Estic fent un tribut a los Gis, que està molt bé, a los Vigis, és un tribut de música disco dels 70, però el leitmotiv és els Vigis. Està molt bé, són tributs que estan molt bé. I és el que hi ha.
0: I ara et faré una altra pregunta.
1: La que vulguis.
0: És més difícil. Dic, i estàs a favor dels grups de tribut de bandes que estan fent concerts igualment? És a dir, que en paral·lel... És a dir, és molt fàcil, no?, un grup que ha deixat de tocar, però els que encara toquen...
1: Hòstia, és que són preguntes...
0: Ah, ja. Complicada, aquesta.
1: A veure, com responc això amb els Rolling Stones, que no es moriran mai?
0: Clar.
1: Ens morirem abans la banda tribut dels de veritat?
0: Tota la raó.
1: Clar. Quan vam començar a fer el tribut als Stones, pensàvem, bueno, aquesta gent...
0: Clar.
1: Imagina't el 95, han passat 30 anys els fills de... Ai, perdó, tenen 83 anys i encara s'estan plantejant fer alguna gira. És espectacular. Bé, hi han tributs a bandes que són vius i tributs a bandes que no existeixen. N'hi ha un fotimer de tributs a bandes que són vives, eh? Mm-hmm. Un fotimer.
0: I tant. I parlant de grups de versions, i amb això acabarem, l'any passat jo recordo que vaig venir a la plaça Clavé el dia de la nit golfa i vaig veure los 80 passajeros.
1: Sí.
0: La plaça estava boja,
1: a tope.
0: Fantàstica.
1: Sí.
0: És una satisfacció algun grup que tu tens amb Clavé i l'any següent se'n va a l'Escardívol? Com passarà aquest any?
1: Pues com, bueno, absolutament, un orgull. Bueno, sí, un orgull total. A més, a los 80 passajeros hi ha el Serginho, que és el bateria que també toquem amb l'Aurora Brothers Band, amb aquest grup que t'he dit que som brasileños.
0: Un altre que està tot arreu.
1: Sí, ens coneixem tots.
0: Un altre que està tot arreu, el
1: Serginho. Sí, això mateix. Sí.
0: I ho dic en positiu, eh? No, que sembli que...
1: Collons, i toca fusta per
0: sí,
1: seguir
0: sí, sí.
1: Així.
0: I tant, i tant. Molt bé, doncs Santi Úrsul, moltíssimes gràcies per venir a parlar, com cada mes, de la programació de l'Aurora, i aquest any, i aquest mes de juny, que a més, doncs, és un dels moments clau de tot l'any amb la Festa Major.
1: Moltes gràcies a vosaltres. A disposar.
0: Fins al mes que ve.
1: Gràcies.

I abans de marxar de cap de setmana, vull fer un repàs a algunes de les activitats que podeu fer entre avui, divendres i diumenge, aquí, a Rubí. Si no marxeu de cap de setmana, si no us aneu a buscar el sol de la platja i l'aigua fresqueta, que encara està fresqueta l'aigua del mar, i us quedeu a Rubí, us expliquem diverses coses que podeu fer aquest cap de setmana. Acabem de parlar amb la gent de l'Aurora, amb el Santi Úrsul, que avui a la nit, com ha explicat ell mateix, organitzen una nit de monòlegs i demà un concert amb els Dusty Groovy, tots els dos actes al local de la CGT a les 9 del vespre, allà a la plaça Anselm Clavé. I avui també podeu anar a la sala per veure el ballet Carmen.

de la mà del Ballet de Barcelona, dirigit pel Chase Johnsey, que aquesta setmana ha vingut a Ràdio Rubí a explicar de què anirà aquesta obra, aquesta interpretació de Carmen en ballet clàssic. Recordeu, és avui a les 8 del vespre a la sala. I al casino, demà a la tarda, a 7:15 de la tarda, una nova sessió de ball de tarda, pensat per als rubinencs sèniors, però, evidentment, si no ets sènior o no t'hi consideres i vols anar, també pots anar. I tocarà, aquest cop, l'orquestra Aquarium.

0: es siempre fiel.
1: Ara escoltàvem el New York de Frank Sinatra, interpretat per aquesta orquestra que tocarà demà al casino, l'orquestra Aquarium. Jo sento la cançó New York de Sinatra i recordo quan tancàvem una discoteca que es deia New York a la plaça Escudellers de Barcelona i sempre tancaven la discoteca amb aquesta mítica cançó New York, New York. Doncs, si voleu anar a veure l'orquestra Aquarium al casino, demà a la tarda a 6:45, aquesta sessió de tardeo, de vespreig, que se'n diria en català correcte, té un preu de 5 euros. Rosa. Però recordeu que hi ha moltes més activitats aquest cap de setmana a Rubí. N'hi ha dues que duren pràcticament tot el cap de setmana i que podeu triar el moment en què voleu anar-hi. Per un costat, teniu el Teatre Sense Teatre. N'hem parlat molt aquesta setmana aquí a Ràdio Rubí i també n'hem parlat en la tertúlia amb els companys. Va començar ahir dijous amb un espectacle al celler. Hi haurà nou espectacles repartits per diferents espais de la ciutat des de, com dèiem, ahir dijous fins al diumenge. Busqueu a l'agenda i aneu a veure'n algun. Mira, per exemple, avui mateix hi ha l'espectacle Les Pompiers, de la companyia Latal. És una cercavila itinerant, no és un lloc de cercavila itinerant per la illa de Vianants, des de la plaça Pearson fins a la plaça de Catalunya, i a la plaça de Doctor Guardiet es duran a terme animacions que et descobriran diferents maneres de fer teatre i t'acompanyaran al lloc de la festa. Els bombers de Latal faran de mestres de cerimònies, es passejaran pels carrers anunciant els espectacles que es podran veure, explicant els llocs on es faran, seran el veritable punt d'informació mòbil d'aquest festival. Doncs, com deia, si no sabeu quin espectacle escollir, doncs aquesta tarda, a partir de 6:45, si passegeu pel centre de la ciutat, per la illa de Vianants, pel carrer Major, que en diem, doncs podreu veure a la companyia Latal i ells anunciaran quins espectacles s'estan fent i es faran a la ciutat dins d'aquest espectacle, dins d'aquest, diríem, festival de teatre sense teatre. I també avui i demà, si teniu ganes de festa major i voleu anar escalfant motors, podeu anar a la festa major del barri del 25 de setembre.

0: Doncs el José, que és un home espavilat com ell sol, ens ha escollit aquesta cançó de Earth, Wind & Fire, que es diu September, per parlar de la festa major del barri del 25 de setembre, on hi ha activitats infantils i familiars, exhibicions de ball, nits musicals, però sobretot un dels actes que congrega més gent és la fira d'atraccions que es farà a l'aparcament que hi ha al costat de l'escola 25 de setembre, allà al final del Parc de la Pau i la Natura i al costat on hi ha les cotxeres dels ferrocarrils de la Generalitat, davant del cap Anton de Borja. Estic segur que esteu situats i sabeu on es farà aquesta festa major i aquesta fira del barri del 25 de setembre. Però si encara us queda temps i avui a la tarda no sabeu què fer, mira, us recomanem algunes coses més. Per exemple, tenim aquesta tarda Escultura Urbana a Rubí. És un dels actes, diríem, de les activitats que s'organitza dins de, amb el lema Gaudeix de la vida en gran. És una ruta cultural per Rubí, per veure diferents punts artístics de la ciutat. És una ha sortit a les 10 del matí, per tant és possible que encara els podeu enganxar i durarà un parell d'hores. Què més podeu fer durant el dia d'avui? Doncs el drama ioga amb l'Emili, el ioga, meditació o vida conscient de la vida moderna, exercici físic, relaxació, concentració, prendre el control amb les rutines. Ostres, aquesta paraula no la sabré dir. I tecnologia del ioga i la mediació. I la meditació. Això es fa de les 11 a la 1, des del 8 de maig, amb 7 sessions, i avui és una d'aquestes sessions. I què més podeu fer avui? Juguem i respectem una d'aquestes activitats que es fan periòdicament, que posa a l'abast de tots els infants una maleta amb material a una trentena de jocs adreçats a nens i nenes d'entre 3 i 14 anys. Aquesta maleta inclou jocs de taula, propostes de moviment, habilitat i activitats de construcció i recursos per treballar la psicomotricitat. També disposa de pilotes de goma pensades per jugar a pilota, a l'espai públic, però sense generar molèsties al veïnat. Això es fa aquest divendres a la plaça de la Constitució de 5 a 8 del vespre. Per tant, ja ho sabeu, al barri de les Torres, a la plaça de la Constitució, podeu anar a l'activitat Juguem i Respectem. I ara sí, acomiadem ja el Rubí al dia d'aquest 5 de juny de 2026, l'últim de la primera setmana de juny. Avui hem fet el programa a quatre veus. La Patri Díaz, la Belén Tierno, el Toni Bravo i un servidor, l'Albert Soler. Qui no ha canviat durant aquestes quatre hores de programa ha sigut el nostre supertècnic, José Malagón.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que diumenge no sé si estarà molt o poc pendent de les eleccions a la presidència del Reial Madrid.
2: D'entrada estem fatals.
0: I no li preguntaré qui prefereix que guanyi, eh? Ja m'ho dirà després.
3: La veritat és que nunca m'havia preguntat eso,
0: eh? Ara us deixem amb el programa Els Nous Rubinencs, presentat per Glenin Chourio, i el Rubí al dia torna dilluns, el 8 de juny, a les 8 del matí. Que acabeu de passar un molt bon dia i molt bon cap de setmana.

0: amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Una de les entitats més actives i representatives de l'escena musical rubinenca retorna al Rubí Sound. La SBR, la Societat de Blues de Rubí, és molt més que un grup d'amics que estimen el blues. Són una colla d'amants de la música negra que volen compartir la seva passió amb la ciutadania de Rubí. Per això, van fundar aquesta societat i us he de dir que no fallen mai a la seva cita amb la música en viu. Una bona prova de tot això la tenim en el Festival de Blues, que en el proper cap de setmana omplirà de bones vibracions, de bones vibres, la Rubí City. Per això hem convidat a una de les almes maters de l'entitat i co-creador del festival. De seguida, amb tots vosaltres, en Carles Pujante. Encara que gairebé tothom ja està en stand-by per preparar la Festa Major de Rubí, encara hi podem trobar actuacions musicals en directe que desganarem a la nostra agenda. Espai Aurora, Ateneu de Rubí i un altre avançament del festival Rubeo Rauf protagonitzaran les nostres recomanacions. Aquí estem, com sempre, rebentant el tòpic que alguns diuen que no hi ha música a Rubí. Qui ho diu, això? Doncs qui ho digui, que s'ho faci mirar, o bé, que escolti un nou capítol de l'autèntic i genuí...
0: Rubí Sound.

0: gonna shoot you right down, right off of your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, boom, boom, boom.
1: S'acosta la data, 12, 13 i 14 de juny, tot un cap de setmana per gaudir a ritme de blues. La 13a edició del Festival de Blues de Rubí omplirà de música i músics tota la Rubí City. Un esdeveniment més que consolidat que continua evolucionant i posant al vostre abast una sèrie d'activitats que faran les delícies dels amants de la bona música. Els responsables de tota aquesta moguda són, com no, els amics i amigues de la Societat de Blues de Rubí. Per això hem convidat avui al Rubí Sound el senyor Carles Pucante. Què tal? Com estàs, Carles?
2: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda. Bona tarda, bona nit. Són les 9 de la nit d'un divendres i en resta una setmana. Una setmana clavada perquè comença el festival, noi.
2: Ja, compte enrere.
1: Compte enrere. Com ho porteu, això?
2: Bé, bé. Encara que tot està bastant rodat de cada any, però, bueno, sempre amb nervis i tota, mirant d'ingestir tots els serrells de que no ninguna cosa es quedi per allà, d'aquelles que ens donin un susto important a l'última hora, no? Que...
1: Però sempre hi ha una mica de sustos, no? De tant en tant. Sí, hi ha emocions fortes que dius, jo amb això no hi comptava, què fem, què fem? Com ho improvisem, no?
2: Sí, sí, però aquest any quasi està a punt de passar-nos amb el piano del Lluís Coloma i hem encarregat el piano.
1: Clar, clar, que són coses importants, no? Perquè dius, no és un teclat qualsevol, és un piano.
2: Piano, sí,
1: un senyor piano, no?
2: Sí, clar,
1: un piano en tota regla. Clar, és aquest compte enrere en el qual els que hi treballeu, doncs, en el festival, doncs esteu acabant d'enllestir moltes coses, moltes aventures, i intentant que tot fili prim perquè finalment, doncs, el festival pugui començar el dia i a l'hora de la forma adequada. I a mi m'agrada molt gratar una mica sobre aquesta intrahistòria perquè els oients també es facin partíceps de lo emocionant, de lo xulo i de lo complicat i de vegades estressant que pot ser arribar a aquest punt. A una setmana ja ho teniu gairebé tot tancat, per exemple, els hotels dels que vindran de fora, si venen, les coordinacions dels artistes, quan arribaran, què i com. És un univers força complex.
2: Sí, sí, és, el tema logístic i és important. Sembla que no, però és molt important. Ara mateix, mira, el que ens queda així una mica per acabar d'engestir és el tema de proves de so i parlar amb els músics, quin backline portaran i aquestes coses, i després acabar de parlar amb alguns col·laboradors, no?, de Rubí, que són els que també ens ajuden a portar a terme això. Però només aquests detalls són els que em queda, però darrere hi ha moltíssimes coses a tenir en compte.
1: Evidentment, és que és tot un univers que m'agrada compartir amb els que venen i que tenen experiència com vosaltres, que heu fet molts festivals. Aquí també a la ràdio n'hem fet d'alguns, encara que, clar, aquest és un esdeveniment en un espai que, en principi, doncs, s'ha d'habilitar especialment per aquest moment, que has de coordinar moltes coses i que tot ha de sortir, doncs, fantàsticament, no? Clar, perquè quantes persones voluntàries i col·laboradores de l'entitat, vosaltres esteu allà perquè us agrada el blues, perquè us agrada tot això, aquí hi ha professionals, perquè hi ha gent que ja treballa dins del sector, però que tothom ve de forma altruista a col·laborar. Quants sou en total?
2: Els que organitzem el Cotarró, important, som 6, que són els que estem a la Junta. Després, que a l'hora de col·laborar, pues, cada dia podem ser uns 20 o 20 i algo persones per organitzar tota...
1: 20 i pico persones?
2: Sí, sí, sí, entre barres, atenció als músics, una mica de supervisió de tot l'espai. En total serem les entrades, no?, unes 20 i algo persones, sí.
1: Mare meva. I qui és la persona en la qual tot pivota i va al voltant d'ella i que acaba de coordinar? O hi ha diferents persones que estan allà una miqueta, doncs, acabant d'engestir tota, bueno, aquesta gent, organitzar? Perquè, clar, tots més o menys saben què han de fer, però sempre hi ha d'haver-hi alguna. O diverses persones que són les que finalment acaben de
2: ara
1: controlar
2: mateix,
1: això. Estàs tu sempre allà enmig o no?
2: No tant. Ara mateix, jo aquests dies estic contínuament allà fent-me el pesat i explicant als companys de la Junta que hi ha un equipàs que és impressionant i cada un ha agafat les seves responsabilitats i tot funciona de meravella. Mira, que se'm posen els pèls de punta i tot de pensar-ho. Però quan estem allà al festival sí que diferenciem una mica més el que és el tema de músics, escenari, so, aquestes coses que igual sí que jo centralitzo una mica més, i les altres parts de ja de més logística, barres, cuines, igual l'Anna també s'encarrega aquella part. Però jo et dic que ara mateix la junta que tenim estan capacitats per qualsevol cosa.
1: I pel que faci falta, per improvisar, si cal, eh?
2: Sí, sí.
1: En gaudiu del festival? És a dir, jo també organitzo festivals, vale? I faig mogudes similars a d'altres nivells i en d'altres circumstàncies, no? I moltes vegades sí que et dona temps de gaudir quan surts a presentar o quan estàs doncs, veient que aquesta formació, que aquesta banda està tocant i que bé sona i hi ha molta gent i t'ho passes bé. Però moltes vegades també estàs allà patint i estàs allà intentant veure com treure l'aigua d'allò que sembla que serà un ensurt, no? En gaudeixes o en pateixes més a nivell de balanç global amb un festival com el vostre?
2: Jo que gaudim, però no sabria si dir si gaudim amb el festival o gaudim del festival, saps?
1: Perquè clar, és diferent.
2: És diferent, sí. Sí que sempre hi ha alguns moments puntuals, a vegades, quan sobretot et dones compte de quan hi ha aquesta relació entre el músic o els músics i el públic i tot això, i allà sí que gaudeixes de tot, del públic i o sea, del festival i amb el festival. Quan hi ha aquests moments que em ve molt al cap el Nico Güeny, aquest que va venir de França, que tenim allà amb l'harmònica i amb uns nens petits allà, va baixar de l'escenari i tocant amb ells, aquests moments t'arriben a tope, no? Però l'altre, clar, estàs gaudint amb el festival, però no acabes de gaudir de lo que està passant a l'escenari de tot.
1: Lògic, eh? Altres coses perquè estan acabant de coordinar entre bambalines moltes coses. I sí que es viu d'una forma especial des d'allà, però com els que estan allà al davant dels artistes i estan sense cap pressió gaudint de l'espectacle, és impossible. Però, clar, és que moltes vegades és difícil de trobar aquest punt intermig i l'important, la teva missió principal, és que tot surti bé. A partir d'aquí, sí. En algun moment puc deixar que les emocions m'arribin i allò que tu dius, no? Gallina de piel, ostres, que maco, que xulo, que és això. M'ho imaginava i ara ho estic veient, doncs encara millor. Clar, ja en van 13 amb aquesta que fareu. Sí. Vull dir que són molts festivals i jo crec que ja heu trobat també un nou format a nivell global que s'adapta a allò que voleu fer, a on voleu arribar i que d'alguna forma esteu repetint, emulant amb referència a l'anterior edició, si no m'equivoco. Ho dic perquè, clar, sí. En aquest aspecte no és només l'amfiteatre del Castell. Ho dic perquè tothom de seguida pensa festival, blues, allà, a l'amfiteatre del Castell, sinó que també hi ha moltes activitats i cada vegada més, i jo crec que més fins i tot exitoses, d'alguna forma, en el centre de Rubí i per la ciutat, no? Vull dir, aquest format ja el teniu apamat i dius, vale, ho hem de fer, l'hem de potenciar?
2: Sí. Com bé dius, ja són 13 anys i fa 13 anys nosaltres tots érem bastant més jovenets i teníem...
1: Innocents.
2: Sí, innocents, amb molta empenta, moltes coses. I ara igual ja no ho som tant, no? Ja no ho som tant, però ho continuem sent. I aleshores, sí que és cert, el festival que tenim ara és el que nosaltres havíem tingut en ment sempre. Sí que igual no podem arribar a lo que ens agradaria, però que trobem que ja... Que com a mínim toquem totes les coses que ens agrada, no? Que és la música al carrer, concerts així més propers, les xerrades perquè la gent entengui tot el que implica el blues i la, de la part social, no? O sea, crec que toquem tot una mica també dels quadres del Pepe, com normalment, d'alguna manera o d'una altra, i crec que és bastant...
1: Els quadres del Pepe, sí per explicar una miqueta més, perquè entengui algun oient que no sap de què va, són les quadres que ha pintat al Pep Ferrés, no?
2: Sí, al Pep Ferrés que...
1: I que hi ha algun lloc on quedaran exposats, no?
2: Sí, sí, que normalment sempre ho exposem o el que fem és amb lones al mateix emplaçament on fem el festival, doncs sempre decorem una mica amb els seus...
1: Amb els originals, a més a més.
2: No, no, els fem amb lones. Fem
1: vale.
2: El seu quadre. Sí,
1: sí. Els imprimiu?
2: Els imprimim amb una lona i els posem allà i també com a mínim...
1: És que són meravellosos.
2: Sí, sí, hi ha alguns que...
1: Són molt xulos.
2: Sobretot a artistes.
1: Són retrats, bàsicament, no?
2: Sí, i artistes de fora, quan venen i veuen que aquí hi ha un pintor que fa aquests quadres i d'aquests artistes i que igual... Alguns, mira, l'última va ser l'últim festival.
1: Atenció, anècdota.
2: Sí, la cantant havia tocat amb un dels que estaven pintats als quatre quan era petita. Llavors la dona va al·lucinar de venir aquí a un poble de Catalunya, no? a Rubí, i veure que hi ha aquesta afició, aquest seguiment i aquest coneixement d'aquesta música i cultura.
1: Clar, és que és molt xulo, no? Poder integrar totes les disciplines artístiques i que totes doncs, tinguin com a temàtica, evidentment, el món de blues i els seus artistes, i poder exposar-ho i connectar amb els artistes i amb el públic, amb la gent de Rubí, doncs és magnífic. Ara anirem dia a dia i anirem descobrint cadascun dels espais i, a més, dels artistes que vindran i que seran protagonistes. Allò que voleu emular, més o menys, ho tenim clar, no? El format actual, allò o allà on voldríeu arribar, quin seria el proper pas? Perquè jo sé que tu ets un tio molt creatiu i que ho tens al cap i que dius, bueno, vale, de moment estem bé fins aquí, però m'agradaria que poguéssim fer allò. Quin seria el teu proper somni, el següent upgrade, l'evolució, no sé si 3.0 o 4.0 del festival?
2: Bueno, ara mateix amb el que tenim sí que ens agradaria igual portar un cap de cartell que fos una mica més rellevant, algo així.
1: Déu-n'hi-do, el cartell que teniu.
2: Sí, sí, tenim... Ja, clar, ja estaríem jugant en lligues com altres festivals, com Cerdanyola, com, no sé, com altres que es fan per Andalusia, i ja estaríem en aquesta lliga, no? Però de moment estem així i els nivells que tenim d'artistes és important, sí, que no és un menysteniment dels músics que tenim, perquè estem super, super orgullosos. Sí que ens
1: agradaria. A nivell de format o a nivell d'allò que t'agradaria que fos una mica més gran? O que tinguis...
2: De lloc, sí que el que ens agradaria sobretot seria que la matinal de blues, el poder fer que la gent fes una ruta per veure, anem a veure aquest músic, ara anem a l'altre, el que ens dona temps, ara saps? De fer una ruta així perquè... que tenim problemes de logística i de recursos, llavors aquest any hem hagut de fer els concerts més simultanis, no? Uh-huh. Llavors una de les coses que ens agradaria seria això, que la gent pogués fer aquest recorregut entre els diferents músics i que planea una ruta, no? Ara anem a veure aquest i després quan acabi aquest veurem aquell i després ja arribarem a veure aquest.
1: Clar, això implica muntar equips a cadascun dels llocs i tenir doncs tota una logística de personal propi també de l'entitat, etcètera, doncs que fes el seguiment de tot això i sí que, evidentment, multipliques la implicació i també el pressupost, perquè tot això, al final, d'una forma o d'una altra, pressupost i l'esforç tant humà com econòmic. Però bé, vull dir que ara ho explicarem i jo crec que aquesta oportunitat la tindran sí que de forma més concentrada, que de vegades també, segons com, és millor i que donarà doncs, molt bon resultat i que apropar a la música, a la gent, fins i tot a la gent que no s'espera música. Perquè la clau és que la gent va caminant, no té segurament ni idea que potser es trobarà doncs, una actuació musical i hi haurà molta gent que potser descobrirà el gènere i dirà, ostres, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es blues? Ah, vale, doncs pues me gusta, doncs m'agrada, no? I a partir d'aquí, fins i tot la canalla més petita tindrà aquest record de, ostres, jo vaig descobrir aquest gènere i em va agradar i fins i tot, no sé, enganxareu a més gent en el blues, no?
2: Sí, sí, sí.
1: A part que és un esdeveniment purament artístic.
2: Sí, i és una manera de també de tenir una ciutat així més agradable, no? Com... portar la porta de casa, portar-la més allà, no? De casa teva, fer la teva casa més gran, no sé, és un... Jo ho trobo, sempre m'ha agradat, no? Igual per això ho veig així, però ho trobo molt bonic això de poder sortir al carrer i escoltar una mica de música i veure que la gent s'ho passa bé, que la gent ho gaudeix i posar-li una mica de xispa al dia.
1: I deies que, clar, a tu t'agradaria portar

0: importants com els que ara mateix començaran a sonar, que no és gens fàcil.
1: Sí, jo crec que també aquest reconeixement, que a vegades hem parlat, no?, que tenim, i que la gent valora l'esforç que fem i pot adaptar-se i fer també el seu esforç, no?, pel bé comú, va pujant capes, no?, i ara ja també està ajudant la situació musical, no?, el panorama musical, no?, que cada vegada que es afecta més a més altes capes, no?, a nivells més alts. I això també està fent que aquest reconeixement també està pujant cap amunt i gent que a vegades ho veu una mica més com de lluny, ara també ho veu i ens ho valora. I això també ens ha igual facilitat una mica les coses.
0: Bé, la gent s'hi troba còmoda. I sí, també molta d'aquesta gent en algun moment també ha vingut a les actuacions, sí, i a les mogudes que feu, sí, a la Masia Can Ramoneda, i ja tenen bon record vostre i diuen, ostres, jo, a mi em van tractar bé, vaig anar a un lloc on estava còmoda, on hi havia bon rotllo, amb el format petit o no tan petit que hi puc trobar, no? Però això també ajuda que després, quan facis la trucada, tenim el festival, si sí, animes, sí, t'apuntes, doncs hi hagi aquest punt de flexibilitat de tothom, no?
1: Sí.
0: De que, evidentment, doncs, clar, no és el mateix que t'hi llamen del Festival de Blues de Barcelona o d'un altre superreconegut que tu dius, mi caché es este y punto, sí, o fins i tot demanes més perquè realment és com s'ha de fer, que no, que quan tu truques allà a la porta, des de la humilitat i la bona feina feta abans, doncs et digui, vale, el que vulguis, ja arribarem a un acord.
1: Què vols? Això,
0: què vols? Que venga gratis, porreu gratis. Que no és el cas, segurament, evidentment.
1: No.
0: Esclar que no. Que la música és cultura, la cultura ha de ser per tothom, però no gratuïta del tot, que això també... sí, ha d'estar a l'abast de tothom, i si pot ser també al carrer, doncs al carrer, però que les coses no surten per ciència infusa i que els artistes han de viure, si no, això és impossible de mantenir. Escolta, què et sembla si ja comencem a desgranar dia a dia, espai a espai, doncs el festival? El primer dia és el 12 de juny i tot comença a l'amfiteatre, sí?
1: Tenim activitats abans.
0: Ah, vale.
1: Sí, una que vam tenir va ser el divendres aquest passat, que vam fer el concert del Víctor Puertas amb el Martín Burguez,
0: sí,
1: que en principi era per presentació del festival.
0: Ah,
1: i que
0: això ja s'ha fet, sí.
1: Sí, que aquest any hem volgut també que estiguin com inclòs dintre de les activitats, però que ja està fet, ja està passat.
0: Vale.
1: Va ser un bon concert d'aquests dos músics.
0: Va ser com una prèvia, no? Com una mica,
1: sí,
0: un aperitiu, no?
1: Sí, sí.
0: Un tastet de dir, escolteu, que en una setmana, en dues setmanes,
1: yeah,
0: ens hi posem i anirà bé, no? O sigui, que
1: sí,
0: contents, no?
1: I aquest serà el nivell.
0: Vale. O més, sí, fins i tot, eh? I ara sí, ara comencem el dia 12 de juny a l'Amfiteatre del Castell. Tot comença amb aquesta música i amb aquest senyor. Si esteu enganxats a radiorubi.cat, no només escoltareu això que estem parlant, sinó també les imatges. Música d'aquí, doncs de l'Ibai García Blues Project. Que soni una mica la música, de seguida ens explica coses el Carles Pujante.

0: Escolta, noi, que bé sona això, eh?
1: Sí,
0: sona
1: sí.
0: Guapo. És una actuació, per cert, en directe, això que esteu escoltant, encara que gairebé sembli un disc gravat, una actuació en directe d'un concert fet a Bilbao. Farà un parell d'anys, al maig del...

0: 24. Aquesta formació, Ibai García Blues Project, doncs serà qui obrirà el festival d'aquests 3 dies, no? Del 12, 13, 14, encara que ja ha començat.
1: Sí, sí.
0: Què ens expliques d'ells?
1: L'Ibai García, bueno, aquest va ser un concert que va caure l'any passat a última hora i aquest any hem tingut la sort de que han quadrat dates i tot i l'hem pogut portar. L'Ibai García, bueno, a Euskadi és ara un dels músics, no diré més reconeguts, però dels que més. Té aquest toc així més, per dir-ho, més comercial, però que també a la gent li agrada i a nosaltres ens agrada també portar. I últimament ho està petant en festivals com Cazorla i d'altres així, que està voltant per tots aquests festivals.
0: Sona fabulós. Aquest punt comercial vols dir que és més accessible? Perquè realment jo ho escolto, penso en blues autèntic. Vull dir que potser sí que no és tan purista o tan especial i llavors arriba a tothom, que això també és molt important, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, accessible. Ho has explicat molt bé.
0: És magnífic. 2:15, l'Amfiteatre del Castell, ja comença el festival en si. Tenim previsió ja de temps? Sabem quin temps farà? Farà un temps com el d'ara o no?
1: No, encara no ho hem mirat.
0: Encara no, ho has mirat, no? Has pensat millor? No em ratllo, que ja arribarà.
1: Ja arribarà el moment.
0: Quan quedin uns quants dies, un parell de dies o tres, ho tindrem ja més clar i tot sortirà bé, eh? Espero que no ens en recordem d'aquest comentari meu i d'aquesta pregunta, perquè tot sortirà fantàsticament. Doncs així comença aquest festival a l'Amfiteatre del Castell amb l'Ibai García Blues Project. I una miqueta més tard, una hora més tard, al mateix amfiteatre, perquè el divendres tot succeirà allà, en aquell espai també especial i màgic, a les 22:30. A veure, que m'estic fent un lío o no? Una hora més tard, no? Dues hores més tard, clar.
1: Sí.
0: Dues hores més tard, a les 22:30, a 2:15, tindrem la irrupció del Pol Vall.

0: Déu-n'hi-do, com sona, quina meravella. Uah. I quina classe i quin rotllo més clàssic, no? Potser, com a mínim, en aquest tema que estem escoltant, que porta per nom, a veure, t'ho diré, Chip Tequila, doncs hi trobem allà aquell so característic clàssic, la roda que va donant voltes, un cantant amb presència i amb impacte, i aquesta capacitat de que la guitarra gairebé canti, no? També, quan la toquen, està cantant en si. Explica'ns coses sobre el Paul Wall.
1: Bueno, el Paul Wall, nascut a Texas, i ha begut pues, Steve Red Bogan, i que ja us sentim amb aquest shuffle així tan pesat, i després, pues, bueno, que cal li posar pues, lo que qualsevol jove en qualsevol cosa li posaria, que és aquesta visió i aquesta manera de fer. I aquest concert... Jo personalment tinc moltíssimes ganes de veure'l, perquè per les notícies que m'han arribat ha tocat al Festival de Benicàssim, amb els que aquí a Rubí, i hi ha gent que s'ha quedat flipada amb el músic, i inclús m'estan trucant a veure que quan costen les entrades, que quin dia és, perquè hi ha gent que està creant escola aquest home.
0: Bueno, si és un home que funciona, que ja ha tocat en festivals i que ha demostrat que realment sona de meravella, doncs la gent que s'ha quedat frapada per aquesta actuació i per aquest personatge de l'escena emergent de Texas, doncs dius, escolta, on van? I miren, la gent dius, coi, si, tampoc està tan lejos, no? Sí. Vull dir, que de Benicàssim fins a Rubí, doncs pues sí, hi ha unes horetes, no? Però que la gent que té ganes de festa i de bona música, doncs ja s'ho munta, no?
1: Sí, sí, ve bona ja Rubí, et truquen, i quan costa, diu, aquí a Rubí, si això és gratis. Lo que costa no ser res, queden al·lucinats.
0: I ho flipen, sí. Ho flipen en colors. Doncs segur, de ben segur, fa una pintassa increïble, que serà un gran concert, una gran actuació per tancar el primer dia de festival. Dos artistes, Ibai García, Blues Project, i el Paul Wall, sonant així amb aquesta cordesa i amb aquesta autenticitat del blues d'Austin, blues rock d'Austin. Això ho estic agafant de referència que teniu al vostre web, que per cert està molt ben fet i està molt ben estructurat i té molta informació, però molt millor que la diguis tu. I saltem ja del divendres cap al dissabte. I de bon matí ja començarà l'activitat. A les 10 del dematí ja hi haurà activitats, ja hi haurà música al
1: sí,
0: carrer?
1: Sí, sí. La matinal, que a mi m'encanta, és el projecte més, no sé, que més porto al cor del festival, és la matinal de blues. I ja començarem amb el Cafè amb Llet, i a les 10:30... fent cafè amb llets a la xurreria, al Sant Jordi i més llocs, i després ja continuarem amb el vermut, també per diferents locals de la ciutat. I per acabar ja saps qui tindrem,
0: tocarà, no?
1: Ja saps qui tindrem, no?
0: Els Moody Wine, et sonen, no?
1: Sí.
0: Oi que sí, oi que sí? You don't look me, baby. You don't look. Aquesta veu és la del mateix Carles Bogante. Sí. Una gravació antiga, ja fa quants anys d'això,
1: Just, mira, una setmana abans de la pandèmia, això.
0: Déu-n'hi-do, si ha plogut, Però mira, jo buscant, quin recurs tenia allà a la vora, ben amà, dic, ostres, aquesta actuació està força bé i també il·lustra molt el rotllo del que fan els Moody Wine. Clar, aquí estareu, Moody Wine, Johnny Bigston, Blues Prisoners, James Sickwick i la Carla Sunday, que fareu actuacions per diferents espais.
1: Sí.
0: Anireu fent, o sigui, fins i tot en moviment seria possible o no? O clar, un punt, caminem uns quants metres, anirem a un altre lloc...
1: No,
0: ens quedarem en un punt més determinat...
1: Sí, amb aquest format no. Amb aquest format tenim ja el punt de llum, ho tenim tot preparat allà
0: I on serà exactament? La ubicació exacta.
1: Pues mira, davant de la xurreria de l'estació, davant del Gori, davant de
0: a la plaça Pearson, no?
1: La Sant Jordi, davant de la guitarra...
0: Al costat del Bòdum.
1: Sí.
0: Molt bé, no? Sí, un lloc molt cèntric.
1: Sí, sí.
0: I una miqueta més tard, tot just quan finalitzeu, perquè fareu una actuació de 3 hores, anireu fent diferents torns del mateix espai, no?
1: Sí, sí.
0: Quan finalitzeu, una miqueta més endavant, uns quants metres, caminant, que hi ha 5 minuts fins al crac? 5?
1: 5 minuts, com a
0: 5 vols. 5 minuts, no? Sí. Doncs llavors ens retrobarem amb un altre clàssic de l'escena musical rubinenca. Un home que el coneixem tots, encara que quan et sembla que ja el tens controlat i que saps què és el que fa i més o menys de quin rotllo va, sempre et sorprèn una mica més, perquè és també màgia pura. Estem parlant del Sergi Estella.

0: Aquest actuació musical, aquesta gravació, aquest vídeo, que també està extret del documental History of a... Of One Man, del documental que també doncs parla de la història artística i de lo particular i lo màgic que és el en Sergi Estella. Si hi ha un bluesman que Rubinenc ha col·laborat amb nosaltres moltes vegades, és en Sergi, no?
1: Sí, sí. És, clar, és també és imatge de Sergi Estella, és imatge de Rubi també. És una
0: sí, les... i a més a més, un home que des del primer dia doncs, se li ha omplert la boca ben clarament de dir que és Rubinenc, eh? I que hauria de ser una cosa relativament natural, eh? Però que no sempre succeeix. Ho dic perquè de vegades hi ha gent que sí, soc de Barcelona. No, no, ets de Rubí. I el Sergi, afortunadament, sempre doncs, n'ha fet bandera d'això mateix, i un home que ha traspassat les fronteres pròpies de la ciutat, evidentment, que dona voltes per tota Europa amb els seus tours, amb el seu format de One Man Band. Jo no he entès mai com pot arribar a sincronitzar, a crear tot allò a la vegada, que canta, que toca la guitarra, que fa la percussió i que fa d'altres instruments.
1: Bon, ja has sentit en aquest tema també com li posa allà aquest baix que amb aquest sentiment...
0: Sí, sí, no, no.
1: Que és... em sembla que també ho té als peus, no? És que...
0: És americà.
1: Que es fa una...
0: És Rubinenc, però en el fons la seva sang, no sé si la genètica o què, si tenen cap enrere, segur que hi ha connexions a pròpies d'arrels americanes.
1: Sí, jo crec que té una sensibilitat especial i, a part, estudia molt.
0: Exacte, s'ho curra.
1: Estudia molt.
0: Que no és todo de... Me tomo una birra i ja està. No, vull dir que és un tio que s'ho curra molt. Sí. Si no entrem ja en detalls de tota la seva farraia musical, com ell mateix l'anomena, que és aquests instruments que ell es crea i que agafa, que recicla de coses impossibles, no? Que dius, d'un calaix no pot sortir un instrument. Oh, i tant! Pot sortir un instrument i fins i tot una aixeta que tregui vi, no? Parlant de l'instrument més icònic del mateix Sergi Estella, que també, doncs, a part d'això, doncs, ha tingut la sort de donar el salt a nivell mediàtic amb el programa del Buenafuente, amb actuacions en directe allà en aquell programa, que això també li acaba de donar dimensió a lo que ja és. Ningú, que pensi que de sobte el Sergi és el que és perquè va anar un dia a programa de Buenafuente. Ho era molt abans. Però sí, aquestes coses sempre ajuden a que un músic doncs, tingui bon cartell i que és molt fàcil, suposo, quedar amb el Sergi i dir-li vens a festival, no? Fàcil de convèncer. Sí, li quadren les dates com a qualsevol artista, no?
1: Sí, sí, sí. El problema ara amb ell és això, és que clar, estigui lliure.
0: Que està... No. Que està molt actiu, no?
1: Sí, però assistem normal. I amb ell acabarem allà, fem una paelleta per la gent que vulgui. I...
0: Al davant del crac serà?
1: Sí.
0: Just al davant del crac, allà mateix, fareu allà la paella i tot?
1: Sí.
0: Que guai.
1: Una paelleta pels primers 40-50 que arribin allà.
0: 40-50, i... una paella ben grossa, no? Ben,
1: sí, sí.
0: Ben xula, eh?
1: Sí, sí. I agafarem forces per continuar el dia, perquè el dissabte serà...
0: Déu-n'hi-do el dissabte, eh? Atenció. Tot això només ha passat pel dematí. I ara ja hauríem de saltar cap a l'amfiteatre del castell a 8:45. Allà tota aquesta gent que ha estat corrent des de bon matí, tocant, coordinant, fent paelles, preparant els músics, gaudint de tot això, passant calors o freds, o penses a saber quines històries, jo crec que serà molt bon temps, un temps ideal perquè puguin sobreviure. Doncs tota aquesta gent se'n va a treballar i a coordinar la gran nit, jo diria que la nit grossa, eh? Una nit molt important, l'anterior també ho va ser, però la nit del dissabte, doncs, clar, estarà plena de grans moments musicals.

0: la veu de la Carla Sunday. Que tenim ganes de que vingui aquí al programa la Carla. I no hem pogut quadrar encara una data perquè la dona, doncs clar, és una dona que té la seva feina, que té les seves mogudes i que de vegades és difícil trobar una data per poder fer la gravació i que vinguin fins i tot tota la banda al complet. Són els The Hicks, que ja coneixem moltíssim la gent de Ràdio Rubí i que els hem gaudit fa no gaire, doncs, en el festival Rubí Sound al novembre, que afortunadament doncs, vosaltres us vareu sumar a la moguda i vau portar aquesta banda d'una rubinenca de recent adquisició, com és la Carla Sunday. The Hicks.
1: Mira, et dic, ara que no s'escolta ningú, sí. Ara si vols que portar-la aquí, intento ara quan acabin les escoles,
0: sí.
1: Intento que igual...
0: Vale.
1: Igual pots.
0: Què em dius?
1: No li diguis a ningú, eh?
0: Vale, perfecte. Això ho quadrem, eh?
1: Sí.
0: El que passa és que ens queda poca temporada. Ens queden...
1: Ah, perquè també acaba la temporada.
0: Clar, ens queden només dos rubisons per tancar la temporada i anem de festa major els propers dos rubisons. Però ho hem de quadrar seguríssim perquè sí. Jo vull que vinguin aquí, que siguin protagonistes i m'encanten. M'encanta aquesta capacitat de gent jove sonant com a gent que tingués ja tanta carretera i tants anys al damunt. Ah. La veu de la Carla, al piano de l'Arnau Demons, és el que toca el piano?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: És el germà.
0: I a l'Héctor Infieles, que és el que toca, doncs, la bateria, no?
1: Sí.
0: És correcte, però, a més, hi haurà algú més, no, aquesta
1: sí.
0: vegada?
1: Sí, en aquesta ocasió sí, vindran a quartet per donar-li una mica més de punx al festival.
0: Un contrabaix,
1: sí,
0: no?
1: Sí, un contrabaix, el Xavi Vega.
0: El Xavi Vega. Banda joveníssima, però plena de qualitat i amb un rotllazo, un rotllo molt... molt xulo, molt especial, i molt bona gent, perquè, a més, doncs, els coneixes, parles amb ells i dius, quin bon feeling, quina bona gent, quin bon rotllo, quina meravella conèixer artistes així, senzills, i que preparats per la vida moderna, i per, fins i tot també amb la parella de la
1: Carla.
0: De la Carla,
1: sí, també.
0: Amb el Pol Ricard, vam tenir aquí el programa amb el seu art fotogràfic, que suposo que també sí. farà moltes fotos en aquest festival, i va venir aquí, i te n'adones que la gent és maca i que xulo que és el món de la música i el món de la cultura. I ja està, això per començar, a dos quarts de nou, The Hicks, no us ho perdeu, teniu que ser-hi allà, només començar. I després, una altra proposta musical, aquesta també, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do quina qualitat. Som-hi, a veure. Amb una balada tranquil·la, poc a poc arribarà la veu, la presència de la Erin o Erin Corin, no sé si ho pronuncio bé.
1: Erin Corin.
0: Deixem que soni res, uns segons, un minut, i de seguida ens expliques coses sobre ella, que actuarà a dos quarts de deu a l'Amfiteatre del Castell.

veiem interactuant amb el públic amb una actuació en directe. You Don't Know My Mind. Aquesta versió d'Erin Corín. Canta, noia, sisplau.

0: meravellós, eh? És com transportar-se en el temps, en l'espai, en les èpoques.
1: No fa falta dir res, no?
2: Ja ho ha dit tot, no?
0: Déu-n'hi-do.
2: Podem donar, bueno, detalls de la... d'on ha nascut, de si toca algun instrumento més o alguna cosa, però jo crec que ja amb aquesta veu ja ho ha dit tot, ja ho has dit tu, que et transporta a qualsevol concert de les grans dames del blues del segle passat i simplement dir això, una cantant nascuda a Chicago, flautista, molt compromesa socialment i molt intel·ligent, com totes les dones, no? Però aquesta també molt. I que estem molt agraïts de que hi hagi acceptat també el venir a Rubí.
0: Doncs un autèntic luxe, ho ha dit tot ell. Jo no dic res més perquè segurament no ho espatllaré. Erin Corín, a la mateixa nit màgica de l'amfiteatre del Castell. Em sembla que presentarà Decades of Blues, 100 anys de Black History, no?
2: Sí.
0: Que és el treball que suposo que acaba d'editar fa no gaire. És que continuaria escoltant-lo i marxaria ara mateix de l'emissió i tot. Em perdria en aquest univers tan especial de l'Erin Corín. Recordeu, serà a 9:15 a l'Amfiteatre del Castell del dia dissabte 13 de juny. La propera setmana.
3: Esteu llestos?
0: Atenció, un dels caps de cartell, per no dir que segurament el més conegut, el més mediàtic, del festival. Aquest home incombustible, ja fa tants anys que el veig, que l'escolto, que sé que està implicat en el món de la música, que dius, com és possible? Doncs sí, continua ben actiu, i de quina forma el mític Dani Nello.
2: Sí, i en aquesta ocasió, aquí, amb l'espectacle aquest de 40 anys de trajectòria, ens arriba amb un septeto, o sigui, amb set dels millors músics que hi ha ara mateix aquí a Catalunya. El treball, la producció, la selecció dels temes, l'execució, el transmetre, bueno, aquest concert, jo crec que per dissabte a la nit, jo crec que serà impressionant ja, després de lo que hem vist, no? I aquí serà per despentinar-te allà, per deixar-te anar, no sé.
0: Clar, la cireta al damunt del pastís, no?
2: Sí.
0: Clar que sí. Doncs ja ho sabeu, serà el proper dissabte 13 de juny, a partir de les 11, a l'Amfiteatre del Castell. Dani Nello, amb els seus 40 anys als escenaris, és tot un referent, un saxofonista, que a més ha creat projectes, molts projectes. De fet, em sembla que té simultàniament molts projectes també funcionant i que és un tipus que és molt carismàtic i que la liarà de ben segur, ben parda. I el diumenge 14, d'altres mogudes. I algunes que tenen que veure amb, evidentment, amb la música blues i amb el ball, que aquesta és una història que a mi m'agrada molt, que tu l'expliquis i que convidis a tothom a ballar una mica de l'indie hop, una mica de blues, no? És fantàstic, això.
2: Sí, també era una de les coses que també teníem pendents des de la societat de fa temps d'intentar posar en marxa, i sempre ens costa tot de portar-ho en marxa, però al final estàs allà intentant una vegada i una altra i una altra, i al final, mira, al final és una cosa bonica, no? que al final les coses surten. I bueno, al final tenim ja una escola de l'Indie Hop que hem pogut emplaçar allà al CRAC, on ja hem acabat el primer curs, el P1, ara estem amb el P2, i llavors, per celebrar-ho, que millor manera, pues, amb el DJ Funk, no? Fer una matinal, una sessió de l'Indie Hop a la Rambla del Ferrocarril, que allà sí que riurem, però ja t'ho asseguro, això, eh?
0: segur que us ho passareu molt i molt bé, i segurament acabareu de convèncer alguna persona que hi passi per allà de forma gairebé accidental i que també pugui gaudir i descobrir què és l'Indie Hop, aquest gènere que, a més, en el Vallès té tant de seguiment, sí? A Terrassa, a Sant Cugat, a Terrassa especialment, hi ha moltíssima, moltíssima falera, fins i tot hi ha escoles dedicades només a l'Indie Hop, eh? De ball de l'Indie Hop, i ja està, eh?
2: Sí, sí.
0: I estan plenes sempre, i t'hi pots passar allà i apuntar-te si afortunadament hi ha lloc, hi ha espai, perquè hi ha demanda, perquè és un gènere que, a més, convida molt a ser doncs, un prota més de Rebeldes del Swing, no? Sí. De la mítica pel·lícula del cinema que doncs, utilitzava el swing i el indie hop com a un dels vehicles per explicar una història.
2: Jo aconsello, és una cosa que, de veritat, que quan acabes la classe surts d'allà com una mica eufòric.
0: Cansat, però sí. Energitzat, eh?
2: Sí.
0: Amb bon rotllo.
2: I jo, com diu el ara no surt el nom de l'artista aquest, jo que soy sordo d'un pie,
0: ¿sabes? Sordo d'un pie? No sé qui és.
2: El Fito.
0: El Fito.
2: Com diu el Fito, jo soy sordo d'un pie, pues que és fàcil. Que és fàcil i que amb el mètode de mica en mica acabes fent coses que no t'imaginaries que acabaries fent.
0: Bé, ja ho tenim gairebé tot enllestit, però resta un detall important, no? Una última, una darrera actuació, no? Aquesta actuació també, déu-n'hi-do, si és ben xula. Anem a donar-li pas al Lluís Coloma. Bye.

0: Ai, aquestes manetes, com treballen, eh?
1: Sí, sí.
0: És que van soles, eh? Sí, aquest home algun dia li va ensenyar com tocar el piano, però jo crec que fins i tot no li caldria, no? Perquè es nota que s'expressa amb les mans literalment, no? És el Lluís Coloma, en aquest cas han format trio, i un trio molt, molt, molt particular, no?
1: Sí, sí, sí. Amb el Kit Ramos des de Sevilla. Ja el vam tenir en una ocasió, i bueno, vam quedar bastant sorpresos amb el nivell tècnic i d'instrument que té aquest senyor. I mira, i aquesta proposta va sortir del mateix Lluís Coloma, que li feia il·lusió venir al festival i va dir, mira, ja miro de gestionar aquesta actuació juntament amb el Kit Carlos i aquí els tindrem.
0: Un luxe.
1: Sí, un luxe, perquè sí. El Lluís Coloma és un músic que també arriba molt a la gent i arrossega molta gent i la gent s'ho passa molt bé amb les seves actuacions.
0: Doncs serà la cireta al damunt del pastís per acabar d'enllestir el festival, que sortirà magnífic, que anirà tot perfecte. És el que desitgem, que us ho passeu molt, molt i molt bé, perquè si us ho passeu bé vosaltres, sortirà tot molt bé, inclús millor del que us imagineu. I llavors, tota la gent que hi serem allà i que gaudirem d'aquestes actuacions, doncs encara ens ho passarem molt millor. Mm. Felicitats per la feina, per aquesta empenta que sempre teniu, per lluitar contra les adversitats i per superar tot això, perquè la música blues i la música en si i l'espectacle de l'art, doncs arribi a la gent. Gràcies per tot.
1: A vosaltres per convidar-nos, per fer difusió i per...
0: Per això estem, faltaria més. Salut i molt bon festival.
1: Pues vinga.
0: Fins la propera.
1: Endavant, Ruizón.

0: Buena familia, ¿qué tal? Os habla Yaiza Sirena para deciros que este 11 de julio estaré en Ruby City en el festival Rudy Rau y que yo os espero a todos. Te sigo, familia. No te fíes de...
1: Aquesta noia la reconeixeu, no? Evidentment, és la Yaiza Sirena, una de les exponents més impactants de l'escena musical rubinenca, una cantautora que ja l'han descobert en diferents moments aquí en el programa i que va venir en el seu moment més iniciàtic i que de mica en mica es va consolidant dins de l'escena rubinenca i també dins de l'escena catalana i a nivell nacional, perquè s'està movent moltíssim la Yaiza Sirena. Per què sona? Per què veiem el videoclip des de... RadioRubi.cat de la Yaiza? Doncs perquè ja és una de les confirmacions, una de les confirmacions, noves confirmacions del festival Rubeo Rauf. Recordeu que serà el proper 11 de juliol, dissabte 11 de juliol a Rubí. Aquesta nova entitat que està a punt de néixer i que ho farà, doncs, com domana, col·locant els artistes en viu i en directe, artistes rubinents com la Yaiza Sirena, o com Melancolia, que ja van sonar i que ja van ser protagonistes la passada setmana en el programa. Us en recordeu que van punxar música d'ells? Doncs si no, ja ho podeu rescatar des de RadioRubi.cat. Aquest tema, Lobo, segur que l'interpretarà Yaiza Sirena a l'escenari del Rubeo Rauf. Recordeu que aquesta associació juvenil, doncs, es presentarà en breu i que també passarà per Ràdio Rubí perquè us donem bona compte de tot el que fan, de tot això que estan promovent. Mica a mica anem sumant més i més i més i més i més i més entitats a la causa de la promoció de la música local. En aquest cas, els Rubeo Rauf.
2: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.

I ves per on ja estem directament pensant en aquest cap de setmana. De fet, demà mateix actuarà aquesta formació, aquesta banda, dins de l'escena musical rubinenca a la mateixa Ruby City, i ho faran al nostre espai preferit, perquè són els que més s'ocorren i el que tenen una programació anual espectacular. Estem parlant de l'espai sociocultural de l'Aurora, amb l'associació de l'Aurora, que vehiculen diferents activitats culturals i moltes d'elles són musicals. En aquest cas, demà, dia 6 de juny, a partir de les 21 hores, tindrem l'actuació d'aquesta banda que esteu escoltant en un directe i també esteu veient des de radiorubí.cat en un directe que promet força, no? Des del Cava Urpí, aquest directe que ara mateix esteu escoltant i veient són Dusty Gravy, que actuaran demà a l'Espai Sociocultural de l'Aurora. Què us sembla? Amb l'essència més autèntica del rock de sempre i per sempre. La cosa va de rock. Doncs som-hi. Més rock, més actuacions i més programació musical per gaudir a Rubí. Qui diu que no hi ha música a Rubí? Doncs que s'ho faci mirar. Recordeu, allò que hem vist i que hem escoltat, els Dusty Gravy actuaran demà a partir de les 21 hores. Demà, dissabte, dia 6 de juny. Mirant la programació de l'Aurora, una altra cita serà la que teniu preparada i pensada per gaudir de bona música el proper 14 de juny a partir de 1:15 del migdia. El diumenge 14 de juny, a l'hora del Bermutillo, The Guardians and Special Guest. Doncs música rock de qualitat amb un toc, si ho veieu amb la foto, mira, us la puc ensenyar així una miqueta d'estranquis, així de lluny, des de la càmera. Si ho veieu a la foto, amb una presència molt, molt, molt del Far West, No sé exactament quin tipus de música faran, però de ben segur que faran les delícies dels amants del bon rock a l'Espai Sociocultural de l'Aurora. 12:30, recordeu que totes les entrades a l'Aurora, o gairebé totes, són totalment gratuïtes. Ja tenim dos concerts, el de demà amb els Dusty Gravy i el del dia 14 amb The Guardians en Special Guest. I també el proper divendres 12 de juny, doncs tindreu una cita amb un capítol més, em sembla que serà l'últim de la temporada, de Jazz and Versus. Sí, Jazz i Versus, que fa aquesta combinació tan particular de combinar música en directe doncs amb poesia i amb artistes que són combinats amb poetes i amb acompanyament musical. En aquest cas, els poetes convidats són la Rosa Díbur, el Toni Casals, l'Anna Gallart i el Joaquim Gascón. Rubí fa paraula. I l'acompanyament musical d'aquesta estona de Jazz and Versus el proper divendres 12 de juny a les 7 de la tarda serà per Dalton Brothers. La nota de premsa que ens han passat ens diuen tot això a càrrec de la Casa del Pensament. Poetes rubinencs, aquests que us he dit, no? Rosa Ibur, Toni Casals, Anna Gallart i Joaquim Gascón. Clausurem la temporada amb una petítula, amb una petita, jo ho diré bé, antologia, petítula, amb una petita antologia d'autors i autores de la ciutat. Noms que segurament coneixem, que apreciem amb sinceritat i que comparteixen per acomiadar la temporada una mostra del seu treball poètic recent. Com en anteriors edicions, el comiat musical prové dels Dalton Brothers, magnífic trio acústic de trompeta, saxo i guitarra que ens farà vibrar de nou amb l'alegria del Dixie i l'emoció renovada dels estàndards del jazz més popular. Jazz and Versus, vespres de Jazz and Versus, l'últim de la temporada, el proper 12 de juny a partir de les 7 de la tarda. I això va que vola, això va circulant i ja arriba el moment en el qual tenim que dir-vos ciao, ciao, arrivederci!

0: Avui hem tingut un programa molt intens, molt xulo, amb la música blues com a protagonista, amb els amics de la Societat de Blues de Rubí, amb el Carles Pujante, que ha vingut aquí a explicar-nos absolutament tot sobre el festival. L'hem desgranat dia a dia, actuació a actuació, perquè ningú es perdi aquest gran esdeveniment la propera setmana. També hem tingut aquesta agenda de concessió d'actuacions i, sobretot, hem tingut les ganes, l'actitud de promoure tota l'escena musical rubinenca com venim fent des de ja fa 11 temporades. Aquesta és la 11a temporada del Rubí Sound. Nosaltres ja marxem. La propera setmana, penúltim programa de la temporada. Sí, penúltim programa en el qual convidarem a gent, entitats vinculades a la Festa Major de Rubí, eh? En aquest cas, avui hem tingut una mica un aperitiu d'allò que faran els amics de la SBR. Ja vam tenir també fa no gaire a la gent de l'Aurora, que va avançar també la programació de la Festa Major. La setmana vinent tindrem segur, de ben segur, els amics i amigues, les amigues i amics de la Sònica, de l'entitat juvenil, que segur que la liarà ben grossa amb una nova edició del Sonic Takes the City. La propera setmana ho sabreu. I també em sembla que tindrem alguna que d'altra sorpresa, però encara la tenim que tancar del tot. És a dir que no hi falteu, eh? La propera setmana més en Rubí Sound. Porteu-vos bé, sigueu bons minyons, bones minyones, i si no ho aconseguiu, doncs ja ho sabeu, dissimuleu. Rubí Sound.
1: Són les 5 de la matinada.

sexy people. So all

0: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
1: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
2: Tia, és que fort. Us heu assabentat plena profe de la uni.
3: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
2: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara hem començat. Quin desastre.
1: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
3: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
4: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
5: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
6: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
7: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
8: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir estona de ràdio a prop vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles serà amb la formació Amulet, que acaba de treure al mercat el que és ja el seu tercer disc, que porta per títol Es Desastre. I la segona entrevista avui serà amb la cantaora Noelia Llorenç, Titana, que també té nou disc al mercat, aquest el segon, el títol Llum. Comencem. El cantant Nil Moliner ha publicat un nou disc, Nexo, un nou treball que reivindica la importància de les emocions i les connexions. Aquí podem trobar el tema Bona nit, un tema cantat en llengua catalana que evoca una història real d'amor adolescent.

0: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
1: Dediquem ara el nostre temps dedicat a les efemèrides amb la nostra companya, Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bon dia, Joan Manuel. I doncs sí, repassam com no podia ser d'una altra manera les efemèrides del 8 al 14 de juny. El 8 de juny de 1976 va néixer la cantautora Montse Castellà i el 8 de juny de 1979 Quico Pi de la Serra i Maria del Mar Bonet van començar una tanda de recitals al Teatre Romea de Barcelona sota el lema Per Corpus al Romea.

Seguim repassant les efemèrides del 8 al 14 de juny. El 9 de juny de 1965 neix la cantautora Sílvia Comas i el 9 de juny, però de 1979, neix el cantant i músic Joan Dausà. El 9 de juny, però de 2020, perdíem el compositor, cantant i guitarrista Pau Donés. El 10 de juny de 1982, dues efemèrides, neix el músic valencià Òscar Peris i neix també Roger Padilla, guitarrista dels Manel. L'11 de juny de 1985 va néixer Jonathan Argüelles, el que va ser líder d'Inèdits i ja més tard també la veu dels Sau 30. 35 anys després, l'11 de juny de 2020, va morir l'actriu i cantant Rosa Maria Sardà. I un any després tenim dues efemèrides més. L'11 de juny de 2021, Carles Casillas, dels Smoking Souls, treu el seu primer EP en solitari, L'Afluent, i també surt el darrer disc dels Charango, El Gran Ball. L'11 de juny de 2022 reapareixen després de 9 anys els Antònia Font al Primavera Sound. El 12 de juny de 1982 neix el líder i cantant de Zoo, Toni Sánchez Pancho. El 12 de juny, però de 2020, es publica el disc Don Gelato de Flashy Ice Cream.

0: pujaran per accident.
1: Més efemèrides. El 13 de juny de 1963 neix el músic i artista multidisciplinari Adrià Puntí. 20 anys després, el 13 de juny de 1983, neix el músic i escriptor Xarim Arasté. El 13 de juny, però, de 2002, es va retre homenatge a Salvador Escamilla al Palau de la Música Catalana de Barcelona amb la participació de Joan Manuel Serrat, Marina Rosell, Quico Pi de la Serra, Guillermina Mota i Joan Isaac, entre molts altres. El 14 de juny de 1991 es va dur a terme el concert al Palau Sant Jordi amb Sau, Els Pets, Sopa de Cabra i Sang Traït. 15 anys després, el 14 de juny de 2006, es du a terme la primera edició dels Premis Ovidi al Teatre Micalet de València. Per últim, el 14 de juny de 2019 va morir la guitarrista Laura Almeric, coneguda per la seva relació artística amb Lluís Llach.
2: Gràcies, Pamela, i ens tornem a retrobar d'aquí 7 dies.
3: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
2: Marxem ara cap a Mallorca. Passem ara a entrevistar en Toni Mulet, que té, com molts de vosaltres sabreu, el seu projecte Amulet, cantautor mallorquí, i que està presentant, acaba de sortir, el que és el seu tercer disc d'estudi, que porta per títol Es Desastre. Hola, Toni, benvingut aquí a Actualicat.
4: Hola, bones, com va? Encantat.
2: Tota la teva trajectòria, Toni, tota la teva trajectòria musical convergeix en aquest, el teu tercer disc?
4: Sí, suposo que d'alguna manera sí. Jo sempre he pensat que el tercer disc és un disc que on toca reinventar-se, no? Perquè vens de treballar dos discs que, en el meu cas, i crec que en el cas de molts artistes, passa que fas un perfeccionament de fórmula, no? I de tècniques i de maneres de treballar i tal, i d'alguna manera, quan ja dus dos discos treballant d'una manera determinada, necessites com a sortir una miqueta de vicis i de rutines que havies anat fent, tant a nivell estilístic com a nivell de manera de treballar, com de temàtiques, i crec que això en el final també és una cosa que surt gràcies a

0: quan faig cançons, com pot ser el banjo, com pot ser segurament determinades formes melòdiques o instruments o maneres de ficar ritmes, i crec que és una cosa que sempre m'influeix, però sí que he intentat que no fos que no definís la totalitat del disco, no? Sinó que també hi hagués altres coses que poguessin aportar. Crec que hem intentat que la música electrònica tingui un pes més important, que hem intentat que les lletres i les melodies s'acostin més en el pop i en els estils que estem més acostumats a compartir amb la gent de la nostra escena, tant d'aquí de Mallorca com de la resta dels països catalans, i considero que és una actualització, no? Que el folk sempre està allà, en certa manera, perquè és la música que jo més he treballat, però que l'anem actualitzant.
1: En aquest disc, el desastre, de quin desastre o de quins desastres parles?
0: Jo el desastre és el primer que passa en el disc, també comença amb la cançó que se titula igual, i d'alguna manera crec que el disc, tot i que no especifica, no?, quin desastre és, perquè cadascú tindrà un desastre diferent, no? Jo crec que tots ens trobem algun desastre a la nostra vida i per cadascú és diferent. Crec que el disc xerra més de lo que passa després del desastre, no? De com tornem a trobar les ganes de tirar endavant i les ganes de recuperar-nos d'alguna manera. En el meu cas, en certa manera, el desastre va ser que fa 2 anys vaig decidir que necessitava baixar dels escenaris i que necessitava posar una pausa en aquest projecte perquè no ho estava gaudint, no? I mai trobar que estava fent música més per una imposició pròpia, no? Una expectativa de que jo ho havia de fer perquè me tocava i perquè era el que m'havia proposat i ho havia de fer sí o sí. I va ser com un moment de ruptura de dir, ostres, necessito fer una passa enrere i parar. I d'aquí, en el final, pues, tot el procés del disco, jo me sent molt identificat dins aquest procés que he tingut de tornar-me a retrobar amb fer música i tornar-me a retrobar amb voler-ho compartir, voler-ho tornar a exposar-me, no?, en el públic.
1: A part de la seva discografia, aquests 3 discos en solitari, vas col·laborar, per exemple, en el disc del 20 aniversari dels Amics de les Arts. Com va anar aquesta col·laboració?
0: Pues és d'aquestes coses que ja no t'esperes, no? Perquè jo, els Amics de les Arts, sempre han estat un grup, potser dels grups en català que jo més he escoltat des de molt petit, i bueno, són 20 anys de trajectòria, jo només en tenc 29, per tant, allà, aquí un punt de que és un dels grups que m'ha acompanyat potser durant més part de la meva vida, i va ser a partir d'un programa de TV3, Cover, que va sortir durant la pandèmia, on feien col·laboracions de 5 artistes diferents. A l'edició que vaig participar jo hi havia els Amics de les Arts, i justament tenia una cançó gravada de feia temps dels Amics de les Arts, que vaig decidir, pues, dir, bueno, ja la tenia feta, vaig decidir enviar-la, i llavors, pues, vàrem passar rondes en el programa aquest, no vàrem acabar guanyant, va quedar una mica a l'aire, i va ser aquest estiu que vàrem coincidir a un concert seu, que jo havia anat a vendre merchant, perquè també, pues, de vegades hem de fer feinetes d'aquestes, perquè la música, pues, no sempre dona, i estava acompanyant fent la venda de merchant i tal, ja havíem coincidit alguna vegada i tal, i com que, bueno, vaig acabar pujant a l'escenari i tocant-la, perquè m'han convidat, els hi va fer il·lusió, i d'allà, després del concert, estaven xerrant amb ells una estona i m'han fet la proposta, i evidentment va ser un sí absolut, una alegria. Varen confiar en nosaltres perquè la produïssim com havíem fet la versió per Cover, per aquest programa de televisió, que la volien d'aquell estil. Varen fer la producció nosaltres a Tramuntana Studios, amb en Jaume Gelabert, i després varen venir un cap de setmana aquí, que també gravaven amb el meu penya, varen estar a l'estudi, varen estar acabant de gravar veus tots junts, acabant de polir 4 coses, però la veritat és que també va ser molt guai, 1, poder compartir aquest espai amb ells, i 2, que confiessin en nosaltres per produir una de les cançons del disc del seu 20 aniversari, no? La veritat és que va ser una experiència molt xula. Són gent meravellosa, això que te diuen de vegades de no coneguis els teus ídols, en aquest cas és completament fals, i va ser una cosa molt xula i un pot ser des detonants que me va dur a dir, vinga, va,

0: anem a tornar a posar en marxa la maquinària, anem a fer aquest disco.
1: També cal ressaltar que el Toni, amb el projecte Mulet, va guanyar el concurs Pop Rock de Palma i també un parell de premis de rock. Això, Toni, dona visibilitat i també suposem que dona força per tirar endavant, no?
0: I una pujadeta d'ego, també, perquè els premis el que tenen també és això, que al final el que és molt xulo és sentir que la indústria musical reconeix la qualitat de lo que estàs fent, no? I que de vegades no podem controlar la repercussió que té les coses que fem, no? Podem treballar per intentar que surti el millor possible i intentar que la gent ho rebi de la millor manera possible, però al final hi ha un punt d'aquesta feina que és una mica incerta, no? I una mica que se te'n va... que no tens el control, no?, sobre aquestes situacions. I amb els premis passa una mica el mateix, i és cert que un premi no te resol la vida, però és vera que surts reforçat i surts amb ganes de dir, ostres, pues, la feina que he fet està ben feta, no?, i està reconeguda per gent que ha escoltat moltíssims de discos, però al final la gent que vota en aquest premi, sobretot des de la crítica, són gent que està lligada a la indústria i que se n'ha trobat de tot color, no?, i que segurament s'ha trobat en projectes de moltíssima qualitat any rere any, i bueno, que gent així reconegui la teva feina sempre és una alegria.
1: Tornant al disc, aquest tercer disc teu és Desastre, has tingut també col·laboracions d'aquella que es diuen de categoria, no?
0: Sí, sobretot, bueno, la de Josep i Maria Ribó va ser una mica màgica, la veritat, perquè va coincidir que quan ho varen proposar i ho varen començar a preparar era just uns mesos abans de que ells anunciessin la seva parada. De fet, quan varen quedar per gravar-la encara no ho havien anunciat i ni tan sols m'ho varen dir, va ser després que m'ho varen comunicar, va ser com un pensat, jo hem trobat la coincidència de poder-ho fer just abans de que ells fessin aquesta passa enrere, i la veritat és que amb ells, bé, ja teníem molta confiança i havíem pogut coincidir a algun concert seu aquí a Mallorca, teníem gent en comú i ja sabíem que en algun moment o un altre sortiria aquesta col·laboració, i al final moltes vegades es troba aquesta cançó que t'encaixa i que sents que aquest músic pot aportar-hi i que podreu fer un intercanvi, que podreu aprendre els dos de ses coses, no? I crec que aquesta està a la vista, va quedar xulíssim. Amb Natxisca i Paradise també ha estat com una experiència superxula, perquè amb Natxisca compartim música des de fa moltíssim de temps i compartim música, compartim espais, compartim feina, fem feina junts moltes vegades, i era una cosa que també sabíem que un moment o un altre sortiria de manera natural. I amb en Pere Joan, amb en PJ Company, és músic que toquen jo des de fa molt d'anys, va iniciar també fa 2 o 3 anys, va iniciar el seu projecte en solitari, i també era una cosa que deies, bueno, en el moment en què tingui una cançó que m'encaixa i que la pugui fer amb ell, també sabia que havia de sortir un moment o un altre. O sigui que són col·laboracions que han sortit de manera molt natural i que crec que funcionen molt bé dins la dinàmica dels dies.
1: I ja per acabar, la pregunta obligada, quan tens previst començar a presentar el disc en directe?
0: Sí, tenim un ple de dates aquest estiu. Sí que he intentat que no quedés molt carregat l'agenda, perquè un dels motius pels quals vaig agafar una mica mai crema durant els processos de redisc va ser per la quantitat de concerts, que de vegades no només la quantitat, sinó també la qualitat dels concerts que fas, de que els espais siguin òptims per presentar el que tu estàs fent, que la gent estigui a gust, que la gent et pugui estar escoltant. Hi ha molt de llocs que no permeten això, i enguany hem intentat, ja que fèiem una mica aquesta tornada en els escenaris, que fossin espais xulos, i de moment en tenim dos aquest estiu, una Samova Fest a Sant Joan, que a més és la despedida d'aquest festival que tant ha donat a la música de Mallorca i en els músics que han tingut la sort de passar per les diferents edicions que han fet. Serà una festa xulíssima, això és dia 25 de juliol a Sant Joan. I després, la setmana abans, dia 17 de juliol, tocaré Santa Maria del Camí, en el meu poble, que són festes patronals, i estarem allà una miqueta arrencant aquesta tornada dels escenaris i amb ganes de retrobar-nos amb el públic i presentar aquest disc nou.
1: Doncs bé, que sapigueu també, com és habitual, ho recordem, el disc fa pocs dies que ha sortit al mercat, és el tercer disc de Mulet, el títol és Desastre i el podeu trobar ja a les diferents plataformes digitals musicals. Gràcies, Toni, per haver-hi estat amb nosaltres i et desitgem el millor amb aquest nou projecte.
0: Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies per convidar-me i molta sort.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions per aquest cap de setmana de música en directe. Comencem per divendres, a partir de les 8 del vespre, Calissalla i Arbres de Pols al Castell de Mur. També a les 8 del vespre, Maria Jaume a l'Església de Sors de Cornellà del Terri. 9 del vespre, Minoria a lo Submarino de Reus. Mitja hora més tard, a 2:15, Doctor Prats a la plaça Cim d'Estela de Berga. A les 10 de la nit, els Catarres al Parc de les Escoles de la Selva del Camp. També els Catarres, però ja dissabte, dins del Festival Festivalot, actuaran a l'Auditori de Girona a 11:15 del matí i a 11:45. També dissabte, a l'Auditori de Girona, a 11:45 i a les 3 de la tarda, Alfred Garcia. I a 5:15 i a 7:15, Miqui Núñez, també a l'Auditori de Girona. Continuem amb dissabte. Banda Neon i els Catarres a la cooperativa Bern Tallat de la Vall d'en Bas. També a la mateixa hora, a 8:15, en Venus al carrer de la Pau de Sant Adrià de Besòs. Mitja hora més tard, a les 8, Arturo Galla amb Lia Sampai i Júlia Cruz a la plaça de l'Església d'Isil. Tomeu Penya i Guillemino els podreu veure als jardins de Can Rovira de Sant Hilari Sacalm a partir també de les 8 del vespre i a les 10 de la nit en Mama Doxa de Tietxo de Talles, Tesa, entre d'altres, a la plaça Cim d'Estela de Berga. A la mateixa hora, a les 10 de la nit, a la plaça de l'Església de Gualta, hi ha l'actuació de Alosa. I acabem amb diumenge. A partir de 11:15 del matí, Ginestà a l'Auditori de Girona, dins del Festival Festivalot d'aquesta ciutat. Dins d'aquest festival, també aquest diumenge, podrem veure els Atrapasomnis a partir de les 12 del migdia i, per últim, també de Tietz de Talles a partir de 4:45 de la tarda. Aquestes han estat les nostres recomanacions.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Aquí, a les nostres entrevistes, a les entrevistes d'actualitat, tenim amb nosaltres a la Noèlia Llorenç, coneguda com Titana, cantaora del País Valencià, que ens ve a presentar el que és ja el seu segon disc, que porta per títol Llum. Hola, Titana, i benvinguda aquí, a Actualicat.
2: Hola, moltíssimes gràcies per convidar-me a parlar d'este nou disc.
1: Primer de tot, Titana, per què el títol de Llum?
2: Perquè estàvem en un moment de molta foscor. De fet, encara continuem en moments així com de foscor, en què passen coses en el món, com genocidis, guerres... Així al País Valencià ja sabeu que van patir el fenomen de la Dana, que es va convertir en una... barrancar on molts pobles de la Ribera, de l'Horta, de la Plana Utí, el Requena, es van inundar, i era un moment molt fosc en el que vam veure que la unió era allò que ens podia salvar, no? Això del poble salva el poble. Aleshores, passa el mateix en la música tradicional, no? Que és un conjunt de persones fent música, i això crea una energia molt especial, molt bonica, que te fa oblidar o te fa més lleu els problemes que pugues tindre. Per això, Llum.
1: Musicalment parlant, Llum és un recorregut per diferents formes de la música popular?
2: Sí, exacte. Hem passat per diversos gèneres musicals, uns de baix alt, com podria ser la xota, el fandango, la seguidilla, en el que les persones ballen soltes, i altre més com la rumba o el pas doble, en el que se diuen agarraos, solen dir de forma col·loquial agarraos, perquè la gent ja, quan vingueren aquestes músiques, ja era una música com que es ballava més en parella, no? I més cos a cos. I hem fet això, diversos gèneres musicals, per a que la gent els puga ballar.
1: Titana, com has combinat les peces que podem trobar en el disc d'origen tradicional i les composicions noves?
2: Volíem no, que no fora un disc de ripropostes com de gèneres que ja s'han conegut, no? Com per exemple la xota de tal puesto o les seguidilles de tal puesto, no? Sí que hem fet algunes ripropostes, algunes com per exemple les segadilles de Tàrbena, en parlar de sa, les hem cantat en Salat i les hem dedicat hem fet un homenatge especial a Joan Molines, que era l'últim transmissor de les segadilles que va faltar fa 2 anys i es deia Es Zurdo, de mal nom. També tenim una recuperació com poden ser les Sevillanas Torras de Jarafuel, que és un poble d'interior castellano parlant del País Valencià. També tenim altres gèneres molt coneguts, com poden ser a Castelló, la xota que va lligada a aquesta mudança de fandango. Què més? La rumba de la Mindanga és una riproposta d'una rumba que se va composar a Oriola, que moltes quadrilles murcianes la coneixen i la toquen perquè no tenia lletra. Nosaltres hem posat una lletra en català i altres com la segadora de Tierra Baja, que ja existia, però hem convertit un cant de segar en una buleria estranya, que diu el productor musical de Moma Studis, i és una barreja de molts gèneres. La veritat que pense que és un disc molt equilibrat en quant a noves composicions, cançons que ja existien però hem fet una riproposta, i trobo que a la gent el que me diuen és que els està agradant molt i estem molt contentes d'això.
1: Què millor que a una cantaora que preguntar-li què és per ella la música d'arrel?
2: Pues per a mi la música d'arrel és la base, no? És la nostra identitat, més enllà d'una bandera o d'un himne. La música d'arrel és allò de com sonàvem, com hem sonat des de fa molts anys. I per a mi és el més important, és la identificació del poble. I mira tu, també, a banda d'identificar-nos i fer-nos diferents, també ens fica dins del territori nacional ibèric, no sé com dir-ho, que també té els mateixos gèneres musicals, però són en diferent, no? Entonces, formem part d'una gran cosa, però dins d'aquesta gran cosa tenim el nostre propi caràcter de fer la música d'arrel. I és espectacular.
1: Hauríem de reivindicar la tradició, perquè la tradició no és tan sols passat, vell, sinó podríem reivindicar-lo, Titana, com un espai viu, no?
2: Exacte. Mira que la tradició és una cosa que es repetís durant diversos anys i es convertís en una tradició, però les tradicions estan per a canviar-les. Hem mantingut la base dels gèneres musicals, però trobem que la lletra ha de fer una evolució, perquè ja no estem vivint en les condicions que vivien fa molts anys, ja no estem en eixa societat. La societat ha avançat en certa mesura en algunes coses, en altres no tantes, però, per exemple, el paper de les dones és totalment diferent i estem visibles i estem ocupant espais que abans no podíem ocupar.
1: Anem ara per una cosa més tècnica. El disc Llum, Titana, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
2: És una producció de Susana Díaz Tejedor i Estudis La Moma, i està gravada en 2 estudis. Està gravada en l'estudi de Nelo Sanz, a Catarroja, que bueno, començàvem a gravar a finals d'octubre de 2024, i ja sabeu que Catarroja fou un dels pobles afectats per la barranca, per la Dana, i s'emportà tot l'estudi de Nelo. Aleshores pararem la gravació Li diuen Manelo, no et preocupes, anem a esperar-te a que tornes a reconstruir i gravem ahí perquè és el que volem fer. I també els estudis de Jorge López a l'Origuilla, l'estudi de Juguete.
1: Mm-hmm. També hauràs tingut més d'una col·laboració, no?
2: Sí, efectivament, volíem això plasmar el que he dit abans, que formem part d'una gran cadena de què és el gènere musical tradicional. I hem volgut contar amb el Gato con Jotas, que com bé sabeu és un cantaor casereño de Càceres i que també li ve de tradició això de cantar en la seva família. Sa mare tocava la bandúrria, el seu iaio també és cantaor i bueno, volíem això plasmar, que un fandango té el mateix patró ací que en Càceres. I també en Múrcia, em volgut contar en Ara Morenilla, que és una violinista tradicional, quadrillera també, al igual que la veu de Maricruz Sánchez, que també és una quadrillera murciana, cantaora, de Mujeres con Raíz, un grup murcià, que vos recomane perquè són espectaculars. I bé, fer això, Carles Denia també és un dels col·laboradors, Carmen París, i una cantaora molt especial de l'Alcora, que li diuen Tamara Bellés, com hem enregistrat la cançó de Bressol de l'Alcora, també li van fer partícip per a que poguera cantar. I a nivell musical tenim Caixó i Palmes de Marta Barberán, violí i acordió de Jordi Pastor, i guitarrons com pot ser Pepe Martínez o Rafa Solves.
1: Ja per acabar, Titana, has començat a presentar ja el disc en directe? Tenim l'agenda amb més actuacions confirmades?
2: Exacte, mira, per a que vos pille propet de per ahir, actuarem en el Festival Musicant, que es fa el cap de setmana del 26 al 29 de juny, i és a Camp Jonc. Així que ahí estarem el diumenge 28 de juny a Plaça Catalunya, Camp Jonc, a les 8 de la vesprada.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, una bona oportunitat per veure en directe a Titana presentant aquest, el seu nou disc, el segon titulat Llum, que ja podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Titana, gràcies per haver estat amb nosaltres i els millors dels desitjos.
2: Moltíssimes gràcies i vos espere en les actuacions. Molta música.

0: Notícies a Actualicat.
1: De la llista que elabora cada mes l'Associació de Productors, Editors, Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya, repassem els 10 discos més radiats durant el passat mes de maig, això sí, en català. En el lloc 10, el tema Gràcies de Búhos. En el 9 entra directament Doctor Prats i el seu tema Energia. En el 8, Dorayakis de Flashy Ice Cream i 31 Fam. En el 7, Els Passos Prohibits de Banda Neon. En el 6, No Està Mal de Guillem Bautista. En el 5, Ginestà i el tema Perdre el cap. Entrada també directa al lloc número 4, Max Navarro, amb el tema Inigualable. En el 3, La millor gent del planeta, de Mama Dolça. En el 2, Camins, somnis i promeses, de Sopa de Cabra. I per segon mes consecutiu, número 1 a la llista, Tututurú, de Siderland.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, i si no, feu un petit esforç com a mínim, escolteu música en català i en directe. Adéu-siau.
2: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: At key moments in history, the Church is called to decipher the new things in the light of the gospel and the dignity of the human being. 135 years ago, my venerable predecessor, Leo XIII, observed the situation of factory workers, their families uprooted, and new forms of poverty generated by rapid industrial transformation.
2: Salutacions i molt bon dia des de Mataró Ràdio. Aquests 2.500 quilòmetres de la visita del Papa a l'estat espanyol duraran 6 dies, dos dels quals seran a Catalunya. Són pocs, dimarts i dimecres de la setmana vinent, però faran la visita curta i intensa. Per això nosaltres dedicarem els tres últims programes d'aquesta temporada a la visita a Catalunya de Lleó XIV. Ens agrada escoltar els oients, això sempre, i així ho hem fet. N'hi ha hagut alguns que només en un any s'han fet una idea de cap a on portarà Lleó XIV l'Església Catòlica, i per això els hem volgut convidar. Primer us presento els convidats que tenim aquí a l'estudi. Jason Haley. Haley, no?
3: Sí, sí, perfecte.
2: Molt bé. Doncs ell és un professor d'anglès, és nord-americà, d'on te vens?
3: De Baltimore.
2: De Baltimore, molt bé. I benvingut aquí, fa temps que estàs a Catalunya, sí?
3: Porto 27 anys.
2: Déu-n'hi-do,
3: sí,
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí, 27-28 anys aquí.
2: Molt bé, doncs benvingut. Ramon Salicru, ell és mataroní, mestre de tota la vida i inquiet en qualsevol àmbit ciutadà, creient des de sempre i partidari de fer avançar l'Església en la perspectiva del segle XXI, amb justícia per tothom. El que el Papa ens diu és que ell vol una pau desarmada i desarmant, és a dir, que opti pel diàleg i la bondat. Bon dia, Ramon.
4: Bon dia.
2: Joan Carreras Riera, el meu brother, el meu germà, que ell també és una persona que li segueix molt el devenir de l'Església Catòlica, en general, amb diverses activitats de les que fas. Benvingut.
5: Benvingut.
2: Vale?
5: Igualment, gràcies.
2: I ara volem dir als nostres oients que s'anotin l'identificatiu del Cruïlla per les xarxes socials, que, com ja vam dir en el darrer programa, també en tenim. Fins ara us donaré el d'Instagram i us donaré un e-mail. No us puc donar la de X, perquè el senyor Elon Musk, el teu amic americà, ho ha tancat i ara no et pots inscriure. No et pots inscriure. Però bueno, el d'Instagram, si ens voleu contactar per qualsevol cosa, per fer-nos una crítica, que ens agradaria molt, molt, doncs podeu escriure Cruïlla Europa 2.0. I com a mail, el mateix, cruïllaeuropa2.0@gmail.com.

0: Molt bé, doncs ara ens n'anem fins a Andorra per saludar el nostre company de cada setmana, que ell fa el programa des d'Andorra. Bon dia, Gabriel.
1: Bon dia, Teresa. Què tal? Com
0: bé,
1: estàs?
0: Bé. Dimecres de la setmana vinent, el Papa anirà a Montserrat, però abans creuarà, com cada setmana fa, els murs del centre penitenciari de Brians-1. En un joc de mirades entre el dominic Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, el senyor Ramon Espadaler, es va decidir que el Papa fes una visita quan anés cap a Montserrat, s'aturés al centre penitenciari de Brians-1 per portar el consol a la gent més exclosa de la societat i que pateix més. La visita del Papa a l'estat espanyol té un fort contingut social. Per això, des del Cruïlla d'Europa, hem volgut parlar amb el delegat de la pastoral penitenciària del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, el pare mercedari Jesús Bel, sobre la visita que el Papa farà a Brians-1. Gràcies per ser en el programa, pare Bel. Bon dia. A veure, què us podeu imaginar? Comencem nosaltres aquí en l'estudi a parlar. A la que entri el pare Bel, nosaltres callarem i el deixarem parlar. Què busca la visita d'un papa a Can Brians? Ramon, què et sembla?
2: Bé, jo crec que forma part d'una visió de ideològica profunda del papa actual, Lleó XIV, d'intentar apropar-se, doncs, a totes les realitats, i no les realitats oficials només, les aparents, les que d'alguna manera són prou conegudes, sinó aquelles realitats que són, per què no dir-ho, problemàtiques, que entranyen, doncs, totes unes situacions delicades, etc etc. I un exemple està, per exemple, amb tota la temàtica de les presons, per descomptat, i qui diu la temàtica de les presons, que és el cas que directament ens ocupa, penso també aquest intent d'anar a les Canàries, que és una manera també com una altra d'apropar-se a una altra realitat, que és la de les persones immigrades que arriben de l'Àfrica, d'allà on sigui, doncs amb ganes de viure millor, per descomptat, que tothom hi té dret, o d'altres, diguem-ne, projectes concrets que s'han previst per aquests dies a Madrid i a Barcelona i a les Canàries, com dèiem, etc. Per tant, és un intent d'apropar, jo diria, la oficialitat de l'Església representada per el Papa, doncs, en la realitat social que jo penso és per allà on han d'anar els trets principals, perquè, a veure, l'Església està al servei de tothom, almenys així hauria de ser, però especialment dels més febles, dels més vulnerables, dels més desafavorits.
0: Molt bé. A tu et volia preguntar, Jason, tu dius que vens de quin espai, de quin estat dels Estats Units?
3: De Maryland.
0: De sí. Maryland.
3: Sí.
0: Quan fa un any es va saber que Lleó XIV seria papa,
3: sí,
0: com vas notar l'ambient, si vas parlar per telèfon, perquè fa temps que no hi vas, una mica quina va ser la recepció d'aquesta notícia pels teus col·legues?
3: Bueno, jo sincerament crec que era una mica un honor per als Estats Units, per tenir un papa. Evidentment era una sorpresa per a tothom. Jo no crec que ningú pensava que sortiria com el papa, però jo crec que la gent estava bastant content. Evidentment, la situació als Estats Units políticament és molt decidit, però la gent que estava 100% a favor de l'Església i de la religió estava molt content per això.
0: Sí?
3: Sí. Sí.
0: No, pots dir, Ramon.
2: No, simplement, doncs, que és lògic. Va ser una sorpresa, penso, per molta gent, per no dir per tothom, sí, oi? Però que això també és un aspecte per mi positiu, haver fugit en aquestes dues darreres situacions, els dos darrers papats, del que en podríem dir el centralisme europeu, si se'n pot dir. Primer, el centralisme italià, perquè la majoria dels papes havien estat italians. Després va ser ja una sorpresa en aquell moment el papa Wojtyła, i després, més posteriorment, el papa Francesc, que era argentí. Ara, doncs, un nord-americà. Això també denota una visió, jo penso, d'Església molt més autènticament universal, no tan centralitzada, ja dic, a Europa, o particularment a Itàlia, a Roma, amb el Vaticà, doncs, com a centre oficial, no? Penso que tot això és francament positiu, perquè, abans ja ho deia, la meva visió d'Església catòlica és la universalitat. Precisament la paraula catòlica vol dir això, universal. Per tant, l'Església és de tothom. Mm? Sí. El mateix papa Francesc tenia una expressió molt coneguda que deia a l'Església cap tothom, oi? L'Església és per tothom. I al dir tothom volem dir tant les persones que estan en una ubicació determinada com en aquesta ubicació més generalitzada que és el globus terraqui, per dir-ho d'una forma, no? Tant és un creient de l'Argentina com un de la Índia o de la Xina o dels Estats Units o de Mataró, per descomptat, ho veig així.
0: I tu, Joan, com ho veus?
4: No, jo veig bé. En principi jo veig que el company Jason ha dit això de que per als Estats Units va ser una mica un orgull o un fet peculiar que el papa fos nord-americà. El passa que va ser elegit en un moment que el mandat del Trump, que el Trump el va veure com un ciutadà seu, un súbdit. I aquí hi ha hagut alguna mica de coses que més aviat són d'anècdotes, no? Però que a veure qui mana més, no?
5: Bones, Teresa.
0: Bones, digues.
5: Deixes que li pregunti una cosa al Jason. És que, no, és que m'interessa especialment, com que ell és americà, que què li semblava el comentari que havia fet, les crítiques que havia fet el Trump cap al nou papa. No sé, i què pensa com a americà.
3: Per aquest tema que estava selectat com el papa, perquè era en contra d'en Trump o pretenia una mica d'equilibri en aquests dues cantons. Evidentment, jo crec que en Trump veu la situació en una manera de defensar-se al país i el papa està mirant en plan de unir tot el món. Jo crec que la crítica simplement arriba fins aquí, però no més lluny que això, perquè, evidentment, Trump té els seus interès, però jo trobo que el papa té els interès per, altre cop, tot el món i tots els països, i com segon... Sí.

Gràcies, Gabriel, per haver-nos fet aquesta gestió tan interessant del teu amic que reservem la identitat, com hem quedat amb ell, perquè ens expliqui què és el que passa des de dintre de Cuba. Gràcies.

0: I són unes trobades que van començar l'any 2020 a partir d'una preocupació del Papa Francesc de cara als conflictes que hi havia al Mediterrani, i ell deia que l'Església aquí havia d'intentar, doncs, treballar-hi. Es van començar a fer unes reunions de bisbes de tota la Mediterrània, i el 2023 a Marsella es van obrir també a joves. Les conferències de bisbes són, evidentment, de bisbes catòlics, però amb els joves es va decidir que fossin joves no només de diferents països, sinó també de diferents religions. El 2023 es va fer a Marsella amb joves, 2024 a Albània, a Tirana. El 2025 es va agafar un vaixell que va fer la volta al Mediterrani amb grups també de joves en diàleg sobre la pau i la convivència entre cultures dins del Mediterrani. I aquest any hem aprofitat la vinguda del Papa per organitzar una trobada que serà molt gran i ajuntarà joves amb bisbes i amb actors de solidaritat del Mediterrani, dirigents de santuaris, teòlegs, etc. Llavors hi ha com dues parts. En primer, bé, la meva part, la que estic jo més implicada, és la part dels joves, que serà de 7 dies. Passarem 3 dies a Montserrat de convivència i diàleg, i després passarem 4 dies a Barcelona, on ens reunirem amb tota la resta de grups. Serem uns 70 joves, uns 50-60 bisbes i uns 60 actors del Mediterrani, entre teòlegs, responsables de santuaris i actors socials. I al final, doncs això, passarem 4 dies treballant en conjunt, compartint sobre les preocupacions i el que veiem que podríem, que es podria fer en aquesta regió.
1: I quin és l'objectiu d'aquestes reunions?
0: L'objectiu al final és crear una xarxa de solidaritat mediterrània. A partir de totes aquestes accions, ara tenim persones compromeses amb obrir-se al diàleg i amb intentar una mica, cada una en el seu àmbit, perquè tenim persones molt diverses, tenim persones que es dediquen a la política, que tenen potser una capacitat d'influència més gran, però també tenim persones com jo, que ens dediquem en un altre àmbit i intentem treballar dins la mesura del que podem fer. És això, crear una xarxa al Mediterrani de persones compromeses amb intentar enviar aquest missatge que el Mediterrani som una regió molt semblant a nivell cultural, molt propera, però que a vegades ens han dividit una mica per concepcions geopolítiques que se'ns escapen. I que buscar la pau al Mediterrani, un cop coneixes tota la riquesa de la zona, acaba sent una reacció pràcticament òbvia. Llavors ara tenim persones a pràcticament
1: A veure si hem tingut...
0: d'aquesta xarxa.
1: Sí, molt bé. És que t'hem perdut un moment. Ens pots
0: Ai.
1: tornar a explicar la idea, aquesta última?
0: Sí, la idea és això, crear una xarxa de persones compromeses dins el Mediterrani amb una mica intentar veure que les diferències que ens han presentat moltes vegades són diferències que a nivell cultural no existeixen, que un cop estàs al tu a tu amb les persones no existeixen. I que quan coneixes la realitat, buscar una mica des del teu àmbit la consciència de que som un poble unit, que sempre ens hem unit pel comerç i que històricament som molt similars, és gairebé una reacció òbvia.
1: Abans has dit, Aurora, que us havien dividit, ens havien dividit els mediterranis.
0: Sí.
1: A què et referies exactament?
0: Clar, hi ha hagut sempre molts imperis, hi ha hagut sempre molt moviment, no només de comerç, sinó de canvis de poder, i això a vegades crea com una divisió mental, que jo ho comparo amb la Unió Europea. Jo he estat vivint a Alemanya, he estat vivint a altres llocs, i hi ha una sensació de ser europeu, tot i que a nivell cultural potser hi ha diferències més grans amb una persona d'Alemanya o de Noruega que amb una persona del Mediterrani. Llavors tenim aquesta... No tenim aquesta consciència que som a nivell cultural molt similars, que tenim una idea de menjar molt similar, una idea dels horaris molt similar, de la proximitat entre les persones, de la família, i que és un tema que a vegades com a concepte, com que no ens hem plantejat, no en som conscients.
1: Explica'ns què és la coordinació, l'Associació de Coordinació Eclesial de la Mediterrània.
0: És una

0: associació que parteix d'una iniciativa del Vaticà i el que fa té diferents branques d'acció i es dedica a tractar la qüestió mediterrània amb diferents grups de persones. També la idea una mica és ser interseccionals i arribar a persones ben diferents perquè la unió fa una mica la força i només tenir persones a nivell polític no té tant impacte com tenir persones a tot arreu, a nivell d'església, a nivell de política, a nivell de joventut, és un tema més ampli, no? Llavors té diferents xarxes, una que és la xarxa de teòlegs del Mediterrani, que es reuneixen i treballen en comú, una xarxa de santuaris del Mediterrani, que també es connecten a través d'aquests projectes i poden iniciar potser programes conjunts. Tenim també una xarxa d'actors de solidaritat, aquest grup de bisbes del Mediterrani i després l'Escola de la Pau per Joves.
1: Em deixes preguntar-te, Aurora Ferro, us trobareu amb el papa aquests dies o no? O no coincidireu per res? Perquè jo penso que el papa, veure tanta joventut, també li, en fi, ho valoraria positivament.
0: Sí, el papa l'any passat va estar al vaixell, per tant coneix el projecte, però clar, està a Barcelona 48 hores i el temps és el que
1: Clar,
0: hi ha.
1: sí.
0: El que sí que formarem part de la vigília de pregària amb el papa, tots, i llavors hi haurà part del projecte que els mossens i els bisbes que també doncs, participaran de la missa de la Sagrada Família. Però com a joves formarem part de la vigília, una mica ens unirem a tota la ciutat de Barcelona que dona la benvinguda al Papa, ensenyant que Barcelona també té en aquesta setmana acull una part del Mediterrani.
2: Deixa'm dir, Teresa,
1: Sí,
2: que
1: per favor.
2: des de la meva parada andorrana que em toca, que des del bisbat d'Urgell també van, diguéssim, van treure com unes places perquè els andorrans que volguessin poguessin també, bueno, van organitzar com una expedició, diguéssim, no? I bueno, es van agotar el moment, em sembla que són 200 persones, no? Que aniran en l'expedició amb el bisbat d'Urgell, diguéssim, no? Per anar fins a Barcelona i rebre, bueno, poder veure tot. Tota la rebuda del Papa i tot això, la Sagrada Família i de més. Vull dir que aquí a Andorra, a més, sempre hi ha hagut un gran arrelament religiós, no? I constantment hi ha canvis. Ara, per exemple, el rector de la parròquia de Sant Julià anirà formant part del bisbat d'Urgell, també. I, bueno, aquí tenim el copríncep episcopal, que és la segona màxima autoritat, diguéssim, després del copríncep francès, no? Per tant, vull dir que a Andorra també hi ha una gran tradició eclesiàstica i religiosa.
0: Sí, al final dic, és un sol papa i un territori grandíssim, però bé, no ens tanquem a res.
1: No, no, està molt bé, molt bé. És que no ho havíem parlat quan preparàvem el programa, però si no, en una altra ocasió li haguéssim pogut dedicar una mica més d'importància al que farà el Papa amb la visita aquesta d'Andorra, en un estat tan a la vora. Jo voldria preguntar als nostres tertulians que tenim aquí si vosaltres volíeu fer una pregunta a l'Aurora Ferro, que ella és aquesta jove entusiasta. I abans d'acomiadar-la, li voldríem fer una pregunta.
3: Sí, jo quan parlaves del tema del Mediterrani pensava en la realitat que s'ha convertit el Mediterrani en aquests últims anys. De vegades s'ha parlat que és un cementiri de persones doncs, que queden ofegades doncs, emigrant de les seves terres. No sé si en aquest missatge que tu has explicat molt bé també hi ha implícit aquesta realitat, no? Aquest intent de denunciar el que en podríem dir una situació que és irresistible, que no es pot aguantar més, com és aquesta de convertir moltes vegades el Mediterrani doncs, en un escenari de cementiri, que deia jo abans. Com ho veus?
0: Jo trobo que el projecte s'enfoca molt, i és una cosa que jo he après, a mostrar realitats que si no haurien estat ocultes. És molt interessant que reunim joves de diferents països del Mediterrani que viuen en aquells països i que després del projecte tornen en aquells països. Perquè al final un projecte intercultural de persones que han migrat a cert lloc perd una mica aquesta. Hi ha persones que després de 10-15 anys els conflictes que vivien als seus països d'origen queden una mica enrere perquè han refet la seva vida i ara els problemes són uns altres. Llavors, sí, dins del projecte, efectivament, hi ha moments de diàleg on es planteja què és el Mediterrani i hi ha persones que consideren que el Mediterrani són vacances i hi ha altres persones que consideren que el Mediterrani és un cementiri. I això, quan ho parles amb persones de la teva edat, que tenen, que en aquest moment són persones que totes vivim amb la mateixa condició, dormim al mateix lloc, mengem al mateix lloc, ho fem tot igual, ets conscient que la realitat del Mediterrani és molt més complexa.
2: Però I el conflicte del Sahel, també, perdoneu-me.
0: El conflicte del Sahel, tots els problemes dels Balcans, la realitat de Bòsnia, hi ha...
2: Gaza, també, no?
0: Sí, hi ha moltíssimes...
1: Sí, no acabaríem, no acabaríem,
0: Sí. Ell deia que era aprendre la història no a partir dels llibres, sinó a partir dels amics. I és una manera que al final tot el que t'expliquen acaba formant part de tu. No és només una informació, sinó que acaba formant part de tu i per això acabes amb una idea del Mediterrani que molt més complexa. Jo sempre ho dic, vaig intentar anar per buscar respostes de què del Mediterrani i al final he sortit amb moltes més preguntes de les que tenien un inici i van augmentant. Sí, sí. No paren mai.
1: Aurora Ferro, en què consistirà l'acte de reconciliació de la Mediterrània? És que te l'he volgut deixar pel final.
0: En què consistirà?
1: Sí. Quines conclusions en voleu treure? I quan el fareu, si ho teniu pensat ja?
0: La conclusió, la conclusió d'aquest congrés en concret es donarà on cada grup compartirà al final les conclusions que ha tret. Seran grups molt interessants perquè seran grups de treball on potser hi ha dos bisbes que sí que tenen, o bisbes o cardenals que tenen una influència més potser directa en certes esferes de poder, però també hi haurà joves, hi haurà persones de... Potser, no sé, en un grup imaginem que hi ha un bisbe de Nazaret, un d'Itàlia, un jove d'Albània i un altre de Tunísia i una persona que es dedica a l'educació dels migrants a Grècia. Llavors, totes aquestes persones es posaran en comú per intentar veure vies d'acció o per intentar entendre la situació. I llavors el fruit d'aquest projecte no és la conclusió del projecte en si, sinó és què passa quan tothom marxa a casa i quan tothom es posa a treballar a partir del que ha après. Però la conclusió final, que a mi m'agradaria com l'utopia una mica del projecte, és arribar a un punt on siguem tan conscients que el Mediterrani som tot de persones tan similars que sigui impossible acceptar que al final les persones no puguin estar al seu país perquè no hi ha situacions que els permetin i hagin de marxar, i hagin de marxar i arriscar-se a un mar que al final és imprevisible i que et pots acabar quedant allà i mai arribar al teu destí, que una mica això, que sentim més els drames de cada persona i que intentem no replicar i intentar minimitzar tots aquests efectes negatius que tenen.
1: En aquesta coordinació eclesial hi ha només catòlics o també hi ha gent d'altres religions?
0: Hi ha una part de bisbes, que evidentment són tot catòlics, hi ha una part de teòlegs, hi ha gran part que és principalment catòlica, però l'escola de joves, l'escola de pau per a joves, sí que és intercultural, interreligiosa, i llavors dins del programa sempre hi ha una visió de conèixer les diferents realitats interreligioses i interculturals de la ciutat. Nosaltres, per exemple, com a part del programa de joves, anirem a visitar una mesquita i una sinagoga de Barcelona. És a dir, que sobretot la part dels joves és més interreligiosa perquè per la condició, per exemple, dels bisbes o dels dirigents de santuaris...
1: Ho tenen més difícil, probablement.
0: Ho tenen més difícil, sí, és més difícil trobar un bisbe catòlic que no sigui catòlic.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora. Et convidarem en un altre dia, una altra vegada, un altre programa, a la pròxima temporada, per si ens pots venir a fer 5 cèntims del treball i de les conclusions que t'haureu fet o tingut en aquestes trobades mediterrànies, d'acord?
0: I tant.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora Ferro. Molt interessant tota la teva aportació dels joves amb aquesta visita papal i com es mou la religió. I moltes gràcies.
2: Adéu.
1: Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. També ha volgut opinar un jove professor de formació professional. Ell és en Josep Carreras, és cristià convençut i catòlic per tradició. Escoltem el que ens ha deixat en un àudio.
4: Per mi, com a creient, aquesta visita del Papa Lleó m'ha permès veure una mica què hi ha més enllà del Papa, no? Així com el Papa Francesc, de seguida ja es veia que tenia molt de gens i que tenia un tarannà i una manera de fer molt propera, el Papa Lleó semblava com més prudent, potser més semblant a altres papes anteriors, no? I, en canvi, amb la visita aquesta que està fent a Catalunya, que ja marca l'agenda, la visita a la presó de Cambrians, que després també anirà a Canàries a visitar els centres de migrants. I tot això és més que el gest, no? El Papa Francesc mira més de gest, i ell, de moment, per la que marca la visita aquesta i les anteriors que té i les properes que té, em dona la sensació que és un papa més d'acció. Veurem, però per mi és molt significatiu també el fet que hagi escollit el lema, no? Que no l'ha escollit ell, però que el Vaticà hagi escollit el lema d'alça la mirada, és significatiu perquè és com mirar més enllà, no? No només estar amb l'Església i les coses que ens passen a l'Església, sinó ves a l'Església, ves al centre de refugiats, ves a la presó i mira quina és la realitat. I ves a mirar quines implicacions tindrà la intel·ligència artificial en el futur amb totes les classes socials, no? Per tant, de moment m'està sorprenent molt gratament el Papa Lleó. Estic molt a l'expectativa de veure com el temps que té per poder introduir canvis i per poder marcar perfil, però m'agrada molt que una institució com l'Església també s'estigui mullant amb temes tan actuals com la intel·ligència artificial, sense oblidar que mirant al futur per evitar desigualtats en el futur, també està lluitant per les desigualtats que hi ha en el present.
1: Moltes gràcies, Josep. Gràcies per aquesta opinió teva. El Papa encara no ha arribat a Catalunya, i arribarà la setmana que ve, però a veure, què podeu dir vosaltres en aquests 4 minuts que ens queden d'aquest alça la mirada? Això que aquesta frase que el Papa Lleó XIV ha dit ja que constarà en la seva vinguda aquí.
5: No, a mi em sembla que és un home que em sembla que és llicenciat en exactes, em sembla una cultura molt gran, que el que vol és que, a part de la seva feina, que és la pastoral als que som creients, que s'alci la mirada més cap al món que la vertent social, que surt les persones, surten tantes coses dels conflictes socials que vivim avui dia, com la Mediterrània, que es comentava l'Aurora, que és una comunitat de propietaris mal avinguda perquè sempre hi ha lius fenicis grecs, romans, cartaginesos, etcètera, no? Doncs hem de fer que a partir del moviment religiós hi hagi un moviment social que faci que el Mediterrani sigui més bons veïns tots plegats.
1: Molt bé. Joan, Jason?
6: Sí, simplement a mi m'agrada molt el tema de... És molt actiu el tema de social, però també fa les coses molt poc a poc. La manera que fa no està buscant l'atenció, és simplement dient, mira, fem en aquesta manera, i no és d'agafar l'atenció per ell mateix, però posa l'importància sobre l'Església i el missatge que té.
1: Molt bé. Ramon,
3: sí, simplement
1: breument.
3: Mirant l'aire o mirant davant, que és una altra manera de dir doncs, que el que no podem és quedar-nos allà on estem. Mm. Tocant de peus a terra sempre, però sense tenir oportunitats o possibilitats de seguir avançant, no? I aquest, per mi, és el gran missatge. Ja potser he estat una mica contundent amb l'expressió que deia abans, allò de la Mediterrània com un cementiri. No voldria pas que se'm malinterpretés.
1: No pateixis.
3: Pensem que els temes
1: no
3: ja vam preguntar, anaven. No tenim temps. Ho farem en un altre moment.
1: Ah, exacte. Gràcies. Aquí acabarem. Haurem de veure quin serà el missatge del Papa, del viatge del Papa a Catalunya, perquè sempre deixen un missatge important, a veure cap on el farà anar. Gràcies, Gabriel Vázquez, per conduir el programa des d'Andorra una setmana més.
2: A tu, Teresa.
1: Gràcies. La setmana vinent, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, el mataroní Ramon Bassas, analitzarà l'encíclica que ha donat a conèixer el Papa Lleó XIV, que parla de la dignitat del ser humà com a criteri per orientar el progrés tecnològic en temps d'intel·ligència artificial. Veurem també la mirada d'una jove Teresa Gutiérrez, advocadessa graduada en Dret IADE per la Universitat de Barcelona i vicepresidenta d'una entitat que coneixerem que es diu Impuls Europa. Promou valors com la pau, la llibertat, la democràcia, els drets humans i la geopolítica. I també escoltarem l'opinió del gerent de la Universitat Catalana d'Estiu, editor i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, en Joan Maluquer i Ferrer. Moltíssimes gràcies a tots ells per contribuir en el Cruïlla d'Europa i que tinguin una bona setmana tots els nostres oients i els nostres convidats.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Adéu.
2: Una setmana que ve. Adéu, adéu.

0: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
3: els
2: sobre...
3: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
4: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
1: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
5: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Sardanes d'Autor. Avui amb el mestre Jordi López i Serra. I la primera sardana que escoltarem del mestre Jordi López és la que porta per títol Santa Oliva, un brot. Ens la interpreta la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.

Per la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona hem pogut escoltar la sardana Santa Oliva, un brot, del mestre Jordi López. En Jordi López i Serra neix al Vendrell i al Baix Penedès el 31 de juliol de 1967. Fill de l'Enric i de l'Anna, dos sardanistes de pedra picada, sense els quals el sardanisme vendrellenc dels últims temps hauria estat molt diferent. En Jordi López també ha estat ballador dels dansaires del Penedès, colla que havia fundat el seu pare. Aquesta proximitat geogràfica i d'estima per la sardana segur que va facilitar com li demanés una sardana per a la colla juvenil de l'agrupació, la Nova Tarragona Dansa, en ella que ha arribat a ser 5 anys consecutius campiona de Catalunya en la seva categoria. Escoltem una altra sardana del mestre Jordi López. És la que porta per títol 50 anys de dansaire, sardana estrenada al Vendrell l'any 1996 i que ens interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

En interpretació de la cobla La Principal de la Bisbal, hem pogut escoltar la sardana 50 anys de dansaires del mestre Jordi López i Serra, sardana dedicada als 50 anys de la colla vendrellenca Dansaires del Penedès. L'any 1991, en Jordi López començava els seus estudis a l'Escola Músics del Vendrell, sota la direcció del mestre Josep Maria Domènech. Ha treballat al piano, guitarra, gralla, percussió i harmonia. A l'hora de compondre, ha escrit sardanes curtes per a cobla de tres quartans, peces per a gralla, música per a un CD-ROM divulgatiu i per al teatre. També s'encarrega dels arranjaments del grup Jazz Fan Prou, del qual en forma part. En l'àmbit sardanista ha escrit, entre d'altres, les sardanes l'Enric López, el meu pare, la primera, escrit l'any 1995, La calma de la mare, del 1996, 50 anys de dansaires, del 1996, Calafell, del 1999, Santa Oliva, del 1999, o bé M'ho han dit els teus ulls, sardana escrita l'any 2002. La següent sardana que us proposem d'escoltar del mestre Jordi López és la que porta per títol Calafell, sardana que ens interpreta la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Calafell és la sardana del mestre Jordi López que acabem d'escoltar en interpretació de la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I del mestre Jordi López, l'autor del programa d'avui, escoltarem ara la sardana que porta per títol M'ho han dit els teus ulls, una sardana escrita l'any 2002 i que ens interpreta la cobla Mediterrània.

Per la cobla mediterrània, dirigida per en Jesús Ventura, hem pogut escoltar la sardana M'ho han dit els teus ulls, del mestre Jordi López i Serra. I escoltarem encara una altra sardana del mestre Jordi López, la que es va estrenar el dia 16 de desembre de l'any 2000 amb el títol L'esperit de la nova. Sardana que ens interpreta la cobla Reus Jove.

0: L'esperit de la nova és la sardana del mestre Jordi López que acabem d'escoltar en interpretació de la cobla Reu Jove, sardana dedicada a la colla sardanista Nova Tarragona Dansa. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Jordi López i Serra.
1: Res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins la setmana que ve. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: Bona tarda, són les 6 i 7 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, a un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Hem passat d'una setmana estan morint-nos de calor aquí, ara, pues bueno, quasi xaqueta.
1: Sí, bueno, però no arriba a aquest nivell, eh?
0: Bueno, 13 graus menys.
1: Sí, seran 3 dies, o sigui que...
0: 3 dies de descans, no? Però bueno, igualment, les sèries no canvien, això sí, encara que la setmana passada vam parlar d'una pel·li, ja ho vam dir, ara parlarem també una miqueta d'això. Però avui tornem a parlar d'una sèrie que vam parlar fa un mes, 4 setmanetes, no? Ja vam dir que ho faríem, que és Eufòria, i és que avui la sèrie de setmana, doncs, tornem a HBO Max per debatre sobre el final de la tercera temporada de la sempre polèmica sèrie d'HBO. La sèrie de Sam Levinson va dir adéu aquest dilluns amb un episodi de més d'una hora i mitja de duració en el que va passar de tot i que serveix per tancar, doncs, una de les ficcions més populars dels últims anys. Perquè sí, ara parlarem, però ha dit adéu per sempre.
1: Sí.
0: Ja ens ho temíem, no? Nosaltres ja ho sabíem.
1: Vull dir, ja amb els espais de temps que hi havia entre temporades, vull dir... No hi ha molt a parlar.
0: Però una part de nosaltres desitjava potser una quarta temporada. No sé. Ara ho parlarem. I a més, doncs, donarem també protagonisme a la nova sèrie d'Amy Adams i als vampirs, les nostres estrenes. Però abans comencem, com sempre, amb la ronda de notícies. Doncs comencem parlant de la pel·lícula de la que analitzàvem la setmana passada de Star Wars de The Mandalorian, i és que les dades de la taquilla han sigut més o menys el que parlàvem aquí, Núria.
1: Doncs sí, Disney ha patit una davallada important en la recaptació de l'última entrega de The Mandalorian als cinemes. Aparentment, en el seu segon cap de setmana, la recaptació ha estat de 25 milions de dòlars, baixant un 69,4% respecte al primer cap de setmana. Tot i ser la pel·lícula amb més pressupost i més familiar per l'audiència, és la tercera més vista als cinemes, darrere de Backrooms i Obsession, dues cintes de terror independents.
0: Per una part, guanya el cinema, no? Com diríem, no? Perquè pel·lícules més petites, no? Estan tenint més repercussió, però home, estranya, no? Una pel·li de Star Wars, tot i que ja deien que no era de la saga principal, però bueno, que hagi patut aquesta 70%, no? De ballada.
1: És fort. Vull dir, jo crec que ha sigut una mescla, entenc, de diverses coses. A veure, jo també pensava que l'interès en general de The Mandalorian seria més gran, tenint en compte, vull dir, la quantitat de merchandising que s'ha venut, el Baby Yoda, el èxit que ha tingut. No ho sé, jo pensava que tindria una mica més de què aguantaria i faria més taquilla, però jo suposo que també és un tema d'això, de que al final les crítiques són les crítiques, jo suposo que la gent també, al final vas a xarxes o tal, no hi ha molta conversa de la pel·lícula, no està portant molt i en general les crítiques tampoc no són molt bones, doncs això suposo que també tira bastant enrere. Les altres dues pel·lícules, en canvi, hi ha bastanta conversa a xarxes, hi ha bona crítica, llavors això també acompanya, suposo.
0: Sí, que al final pel·lícules com Backrooms no ha de guanyar els milions que ha de guanyar The Mandalorian, per exemple. Clar. Recordem, o sigui, les dades ara mateix són 252 milions que ha guanyat la pel·lícula, va costar 165, hauria de guanyar una mica més de 400, que ja ho explicàvem, no? Era dues vegades i mitja el pressupost per tenir beneficis. Està molt lluny encara.
1: Sí.
0: D'obtenir beneficis, una pel·li Star Wars sense beneficis, ho va fer fins i tot l'episodi 9, això. Llavors, bueno, potser es veu el fracàs que ha sigut la pel·lícula. Ja ens agradaria que no fos així. Però és la realitat, tant a nivell de pel·lícula en si com a nivell de màrqueting o més publicitat, no? D'aquesta The Mandalorian. Backrooms, per cert, vull veure quan ha recaudat, ja per curiositat. 10 milions de pressupost i ha guanyat 135.
1: Déu-n'hi-do, uau. I Obsession em sembla que és la pel·lícula amb menys pressupost i que més ha recaptat de... No sé si està com als primers números de la història, vull dir, també és una barbaritat.
0: És una bogeria.
1: 700.000 de pressupost i no sé quan porta allà de milions.
0: I demà mateix arriba, per ser, la de Backrooms aquí a Espanya.
1: Sí,
0: correcte. Que arriba una miqueta més tard, però bueno, la podreu veure al cinema. Aprofitem per parlar de pel·lis, no?
1: Sí,
0: ja que podem una mica, no? Bueno, no passa nada. Doncs anem a la segona notícia de la setmana. En aquest cas tornem, com sempre, a les nostres sèries per parlar del tràiler final de La Casa del Dragón, de la seva tercera temporada, Núria.
1: Doncs sí, en poc menys de dues setmanes l'univers de Joc de Trons torna a HBO Max i la plataforma és ben conscient. Després d'oferir alguns teasers i diverses imatges de la nova entrega, el tràiler final de la tercera temporada de La Casa del Dragón mostra més cartes del que s'espera als nous episodis. De nou, s'han pogut veure imatges de la batalla naval del primer episodi, però també de la presa de la Rhaenyra del Tro de Ponent. Serà el pròxim 22 de juny quan comenci l'emissió dels 8 nous capítols en la que serà la penúltima entrega abans de la confirmada quarta i última temporada.
0: Jo sí que crec que aquest tràiler, jo, perquè, mira, és La Casa de Dragón, ja amb els llibres ja els he llegit, em dóna igual, no?, veure-ho, però sí que crec que hi ha spoilers. En aquest tràiler...
1: És que s'estan acostumant molt a posar massa per mi els tràilers, o sigui que...
0: El primer teaser que va sortir estava bé per mi, però potser aquest, que, ojo, com a tràiler és molt bo, però potser, home, ja dir que Rhaenyra va ir a Desembarco el Rei i va coger el trono...
1: Claro,
0: a veure,
1: és que...
0: Bueno, no sé, veiem les imatges i comentem què ens sembla.
2: Son tiempos convulsos.
3: Ya viene Rhaenyra. Aquí no estás a salvo. Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
2: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
3: Sé que has sido clemente. Pero el peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
2: Poco a poco. Bocado a bocado. Estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
3: Se ha permitido que mis enemigos reúnan fuerzas.
2: Acabará cayendo. Y nosotros ascenderemos.
4: En la guerra.
0: Doncs diu més coses al trailer, però jo crec que és el millor, sens dubte, també, a nivell d'intensitat, de tensió, comparat amb les altres, que potser no m'havia donat tantes ganes de veure la tercera temporada, mira que jo soc fan, però no tenia tantes ganes després del final de la segona, que ja vam comentar, però amb aquest estic més dins, Núria.
1: Sí, vull dir, el muntatge, vull dir, està superbé i és això que ja dona més ganes, vull dir, es nota que està més a prop la data, no?, i que busquen que la gent es torni a enganxar. I ets a dir que hauré de veure algun resum o alguna cosa, perquè hi ha moltes coses que no me'n recordo. És que és el problema de que hi hagi tant d'espai entre temporades. Que és
0: I,
1: que...
0: i, només, i entre cometes, només 2 anys. Que altres sèries són 3, ja ho hem dit. No? Bueno, és un problema, però en aquesta sèrie ho puc entendre encara més, perquè ja parlàvem del tema de la producció. Aquesta producció sí que és molt gran, però bueno, recordem que Joc de Trons era una producció, sobretot a les últimes temporades, més semblant a La Casa del Dragón, i com a molt, trigava un any i mig. Sí. Que ja és mig any menys, però bueno, ja és algo, no?
1: Sí.
0: Però bueno, veurem, igualment té bona pinta, ja comentarem aquesta tercera temporada, no sé quan, perquè sempre surt a l'estiu La Casa del Dragón, s'empenya que no podem fer un programa d'aquesta sèrie. Però bueno. I anem a les estrenes, que sí s'estrenen aquesta setmana. El primer d'ells ens arriba demà mateix a Apple TV, divendres 5 de juny. En teoria, una de les sèries més potents que presenta Apple aquest any. És un reboot, remake, perquè això ja s'ha fet 3 vegades, aquesta història, que és El Cabo del Miedo. Se centra en una tempesta metafòrica, no?, que s'acosta pels advocats Anna i Tom Bowden, un matrimoni feliç quan en Max Cady, el famós assassí al qual van enviar la presó anys enrere, surt al carrer a la recerca de venjança. Aquesta història, com dic, ja la vam veure primer als anys 30, a finals dels anys 30, una pel·li clàssica, i després als 90, feta per Martin Scorsese, la versió pues, més coneguda, amb Robert De Niro com a protagonista, una pel·li mítica. Núria, no sé si l'has vist.
1: No.
0: Pues, boníssima, aquesta pel·lícula, que d'aquí va sortir el mític meme del Simpson de l'actor secundari Bob. És un personatge que està basat en aquest protagonista, no?, del Cabo del Miedo, i de fet la música i tot era la mateixa, o sigui, era un homenatge, no?, això que escoltem ara. Història. Jo pensava que era del Simpson quan era petit. Clar, jo de petit ho vaig conèixer pel Simpson. Després ja ho vaig conèixer per la pel·lícula, no? Doncs aquesta sèrie destaquen els seus actors, que no direm els noms. Vosaltres escolteu les veus, veieu les imatges i al·lucinareis.
5: Déjame hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo?
6: Max Cady ha salido de la cárcel.
7: ¿Y qué tiene que ver con nosotros?
6: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
8: fuiste su abogada, ¿no?

0: Yo tenía una buena vida. ¿Me tienes miedo?
1: ¿Por qué iba a tenerte miedo? ¿Hay alguna posibilidad de que Max sepa lo que hicimos?
0: Hablábamos de ti. Hicimos lo que creímos correcto. Os dice hola.
1: ¿Por qué Max te odia tanto? Porque acabó en la cárcel. Por un crimen que no cometió. ¿Verdad? Creo que no estoy a salvo.
0: Se te está yendo la cabeza.
1: Te fíes más de Max que de tu mujer.
2: Puerta principal.
0: Algo te está agobiando.
3: Doncs se me sale la sonrisilla, molt bona pinta.
4: Sí.
3: Aquesta sèrie que parlaven els actors Javier Bardem com a protagonista, amb Amy Adams i Patrick Wilson, bueno, poco más se puede pedir, i Martin Scorsese també com a productor juntament amb Steven Spielberg. Bueno, a ver, la sèrie va con todo. O sea,
4: absolut cinema.
3: O sea, más no se puede pedir. Javier Bardem no és el primer paper que fa de persona problemàtica, no? Després de guanyar l'Oscar, evidentment, pel seu paper de No es país para viejos.
4: Sí.
3: Potser no té tan mala pinta com en aquella pel·lícula, però bueno... Has donat la mano, Núria, però molt, ja diem, molt bona pinta.
4: Sí, vull dir, els actors és que... vull dir, ja de per si només els actors, productors i de la mà d'Apple TV també, que fins ara la majoria de sèries que ha fet doncs, són molt bones i també de misteri i tal, també han aconseguit molt bé, o sigui que 100% la mirarem.
3: Vull dir. Jo veig directors aquí dels episodis que han cridat l'atenció. Han treballat amb el Damon Lindelof, o sigui que jo estoy dentro, ja me tienen vendido.
4: Comprado.
3: No? Evidentment, no? Sí, sí. I la música de Falk que feia, per exemple, la música de Fargo. O sigui, bueno, hay gente de buenas series, però està bé, no? I molt bones crítiques, que segur que volia dir també, que van sortir fa poquet, bueno, de 18 que hi ha per aquí, totes bones, no hi ha cap dolenta.
4: Perfecte.
3: O sigui, vamos, pintaza té aquesta sèrie d'El Cabo del Miedo. Anem al segon estrena d'aquesta setmana, en aquest cas, una sèrie que està consolidada, és la seva tercera temporada, encara que porta un subtítol diferent, és Entrevista con el vampiro, però en aquesta ocasió es diu El vampiro l'estat, que ens arriba el dilluns 8 de juny a aquesta plataforma petita que es diu AMC Plus, no? Que recordem, està entre Apple TV, està Amazon Prime, diversos canals, i és una continuació i, com diem, tercera temporada d'aquesta sèrie d'Entrevista con el vampiro, que està basada en el llibre homònim d'Alan Rice i que segueix l'èpica història d'amor, sang i París de la immortalitat de Louis de Pont. Louis de Pont. Jo nunca sé com dir esto, però bueno. Qui li explica el periodista Daniel Molloy. Això ho veiem a la primera temporada i després bueno, la sèrie va evolucionant, una sèrie que jo vaig veure ara en un moment perquè molta gent deia que era de les millors que hi havia. A mi no em cridava massa l'atenció, però sí que és veritat que la primera temporada està bé, però la segona va semblar espectacular. O sigui, de les millors temporades recents, també una sèrie que va tenir una pel·lícula, no?, abans, als anys 90, sí, amb el Tom Cruise i el Brad Pitt, no?, Entrevista con el vampiro, que també estava bé, jo crec que la sèrie dona més de sí, i jo sempre he pensat que aquesta sèrie a Núria li encantaria.
4: I és que en verdad Vampiros Metidos compra d'allà, però no sé per què no l'he vist encara, però bueno.
3: Sí, sí, però això passarà, Núria, la veuràs, jo sé que sí. Veiem imatges i comentem aquesta nova entrega.
5: You've been alive and undead for 265 years. You witnessed the French Revolution, the electric light, the atomic bomb.
6: I am the vampire Lestat. It's my era. I'm a rock star now.

0: thousands of fans love you.
1: I want millions. Billions.
2: My music.
3: Why now?
1: We're doing a rewrite.
4: Everything dies. You die, I die.
1: I'm immortal.
5: No one seems to give a shit about you.
6: I've been a monster! This is my reckoning!
7: He's going to get us all killed.
8: You kill people. I'm people. We are people.
9: Els vampirs, un gènere que ens agrada habitualment, menys a les Sinners. Núria, que recordem aquesta...
10: Ja volies a tenir el debat, no? Aquí no hi ha debat, vull dir...
9: No, aquí no hi ha debat. Aquí no hi ha debat, perquè Sinners sabem que no és bona pel·lícula. Bueno, quitando eso, aquesta sèrie que protagonitzada per Sam Reid, que feia el paper, que feia Brad Pitt a la pel·lícula, i el Jacob Anderson, que també el teníem, doncs, a Joc de Trons, i el que fa de periodista en aquesta sèrie que era aquest personatge que estava a Succession, el polític que treballava a la Shif, no recordes, no?
10: Sí.
9: Que es diu l'actor Eric Bogosian, doncs, bueno, és que... Clar, la gent de Succession jo ja només la reconec d'allà.
10: Mm.
9: És el que passa a vegades amb les sèries, no? Però dic, molt bona pinta aquesta tercera temporada, a priori una mica diferent a les dues anteriors, però bueno, jo ja no digo nada perquè em va sorprendre molt la segona temporada, o sigui que potser està igual de bé. Jo només no li puc dir que...
10: Sí, que és que l'haig de veure, vull dir, està ahí pendiente. Si de fet a mi la pel·lícula em va agradar bastant, o sigui que 100% la miraré en algun
9: moment. Que haurà, com no sigui una prova gratuïta d'AMC Plus o alguna cosa així...
10: Ja, yeah, és que...
9: Aquesta és la dificultat d'aquestes
10: coses, sí, costa... Però bueno, en algun moment.
9: Veurem què passa. Jo espero que sí, jo crec que sí. Tinc esperança. I anem a acabar amb l'última estrena, aquest pues, més desconegut, però havíem d'agafar algun més per a completar el tàndem, que es diu Alice i Steve, i ens arriba també el dilluns 8 de juny, en aquest cas a Disney+. Se centra en l'Alice, que es queda destrossada, quan el seu millor amic Steve comença a sortir amb la seva filla Izzy, de 26 anys. Decideix fer servir totes les eines possibles per posar fi a la relació, però l'Steve està preparat per l'atac, i el que comença com una amistat perfecta es converteix en una amistat sense precedents. La història, bueno, no té mala pinta, a nivell així dramàtic, està protagonitzada pel Jermaine Clement, que, bueno, aquest actor que sortia a Lo que hacemos en las sombras, no?, i també creador d'aquesta sèrie, ja jo lo enlazo, no?, para que la Núria me diga, estoy viendo Lo que hacemos en las sombras, no? Però pillem-me, veiem imatges i ja veure què ens sembla aquesta sèrie de Disney+.
11: We've known each other for over 30 years. How old do you think we are?
12: I don't know, like 60?
13: They have no idea how cool we are.
14: I wish I was in love.
15: You deserve to be loved.
16: Anybody would be lucky to have you.
17: You, for sure.
18: Mum, what's happened?
19: Giannis and I broke up. Would it be okay if I moved back in?
18: Of course, yay!
19: I mean, not, you know, not yay.
20: Hello. Yeah, your mum said I could stay.
19: Can't believe you're single. I hadn't noticed it before, but you are weirdly hot.
20: Not sure about the use of the word weirdly.
19: Maybe you have a weird smell.
18: Here.
19: I slept with Steve.
18: That's really funny.
19: I know this must hurt, Mum. I see that. But I want to keep seeing him.
21: Hi, Al.
22: I hope you...
9: La cara de la Núria. Cuéntanos.
10: No sé, és una mica estrany això, però bueno. No sé. Bueno.
9: Bueno, mira, no l'ha fet el Jermaine Clement, eh? La dirigeix Tom Kingsley i guió de Sophie Goodhart. Una dona està darrere d'aquesta sèrie com a creadora, así que, bueno, yo tengo esperanza ya solo por eso. L'altra actriu principal és Nicola Wahl, que és una sèrie britànica, que ja ho hem vist, no?, per l'acento.
10: Sí.
9: No té mala pinta, no? No sé, no. A mi m'ha curiosa la proposta, no sé. A veure, nosaltres tenim més sèries que veure.
10: Mm.
9: Aquesta setmana, sobretot, al Cabo del Miedo, és que... Me ha robado el corazón el trailer. Però bueno, no té bona pinta. Però parlant del que parlàvem abans, Lo que hacemos a las sombras, Núria,
10: sí,
9: per on vas ja?
10: Que és la... Ostres, no sé, la quarta o la cinquena,
9: quarta,
10: no me'n recordo.
9: Bueno, ja vas acabant ja.
10: Sí, vull dir, ja estic a... No sé si em falta una o dues temporades, però, bueno, està sent super, vull dir, jo m'ho passo bomba a tots els capítols. Són increïbles.
9: A veure què et sembla al final.
10: Ja.
9: Vas a deixar-lo ahí.
10: Sí, això, a veure què tal, perquè...
9: Les sitcoms, ja veus el que passa.
10: Mm.
9: Doncs acabem ja les estrenes i ara nos metemos en un berenjenal. Anem, perquè la Núria aquí ja sé que no vamos a compartir l'opinió. Anem a parlar de la final ja, temporada final, episodi final del que va ser aquesta sèrie d'Eufòria a HBO Max.

0: Però jo començo dient que aquesta altra sèrie a mi em sembla una bona sèrie. Jo lo siento, Núria. Clar, el que passa és que potser, clar, jo entenc que la gent pues, no és l'eufòria que jo conocí, no? Podríem dir.
1: Sí.
0: Però ara parlarem, perquè jo vull destacar en aquesta segona entrega diverses coses, sobretot a l'episodi final, que és una pel·lícula pràcticament en què hi ha hagut temps de molt, però com sempre pues, veiem les imatges d'aquesta nova entrega i comentem què ens sembla.
2: ¿Has estado en México?
3: ¿Yo? ¿En México?
4: Trágatelas. Que aproveche.
3: No me jodas. ¿Es bonito?
4: Depende.
3: Al principio... tuvimos que decidir quiénes éramos y qué queríamos.
5: A la cadena le ha encantado tu guión.
3: ¿En serio? Lo que no sabíamos era lo lejos que estábamos dispuestos a llegar.
6: Tengo una reunión.
3: ¿Con quién? ¿Casey?
7: Segundo asalto, nena.
8: Voy a contarte algo que igual te sienta mal. Me ha ayudado Maddy.
9: ¿Mi Maddy?
8: Era mi mejor amiga.
9: ¿Qué crees que pretende?
6: ¡Culo arriba!
3: Pero después de tantos años, ¿tu mujer sabe que haces esto?
9: Tus padres saben lo que haces.
3: Ahora soy yo tu sugar daddy. ¿Hemos ido demasiado lejos?
9: Antes era amigo de tu marido. Ahora voy a ser su puta peor pesadilla.
3: He hecho mucho daño y nunca me había parado a pensarlo.
10: Sí, ya. Está claro que has vuelto a consumir.
11: ¿Quieres reparar el daño que has hecho? Empieza por cambiar.
10: Lo intento.
9: Mírame. Se nota que eres una buena chica que se ha metido en un lío.
0: Doncs com el tràiler, és com la sèrie ja de tot. Molts personatges, moltes situacions. Hi havia gent que deia que no sabia què li explicava la sèrie. Deia, jo veig la sèrie i me lo passo bé, però no sé què me cuenta. No sé, Núria, si estàs d'acord amb aquesta afirmació.
1: A veure, és que aquesta temporada ha sigut com una mica una muntanya russa de moltes coses. I és en general això, sí, ja ho havíem dit, que és una temporada que és diferent i que ja, per exemple, en el tràiler, vull dir, es veu que la intenció és diferent. Al final és un salt en el temps, quan som més adults, ja hem passat aquesta època de l'institut i se suposa doncs, que és los sueños o prospectos que tienen ellos en la vida. Llavors, aquest plantejament no està malament, però per mi el problema ha sigut en general l'execució, o sigui, el guió em sembla bastant pobre en comparació a les altres temporades, sobretot que s'ha centrat en coses que penso que potser no eren tan rellevants o s'han allunyat massa del que crec que tothom entenia que era Eufòria. És a dir, sí, Eufòria és aquesta extravagància del Sam Levinson i tots colors, cinematografia i coses absurdes inclús que passen, però en aquesta temporada jo crec que s'ha anat tan centrant en temàtiques que jo crec que no eren les que la gent pensava, que m'he recordat una mica The Idol, no? Que al final se centrava en aquestes extravagàncies però i en fer com una mica el show, però sense buscar la profunditat, no? Que jo crec que és el que fallava de Idol, i aquí per mi ha passat una mica el mateix. No ho sé, s'ha centrat en tota aquesta trama del narcotràfic, no? Que per mi, vull dir, si fos com a mínim una bona trama de dir, ja, en sèries que hem vist de narcotràfic que són bones i que tenen intenció i tal, però és que en general tampoc no m'ha portat molt, ni crec que sigui transcendental a l'hora d'explicar coses dels personatges principals. Vull dir, queda com molt dividit, el mateix, bueno, amb les treballadores també, i després la resta de drames, és a dir, la trama de la Zendaya crec que potser és la que al final és la principal, i gràcies a que la Zendaya és una pedazo d'actriu, pues, ho ha aconseguit portar molt bé, però la resta de trames en general se m'han semblat bastant descuidades, en general també pensant sobretot la Jules, que surt quatre escenes, després el Nate també s'ha limitat bastant amb el que podria ser el personatge, i les conseqüències al final del que era ell a l'institut i com això es trasllada a la vida adulta, i després la Cassie i la Maddy, que crec que hi ha com molta... o sigui, és com que hi havia molts moments que no acabava d'entendre molt bé cap a quina direcció se suposa que volia portar, sobretot a la Maddy, que sento que les seves intencions eren com molt poc clares en tot moment, cosa que a vosaltres

0: temporades no m'ho semblava gens, i aquí és com que hi havia com aquesta cosa estranya que no acabava d'entendre. Sí que la Cassie potser era el personatge, o sigui, la Sydney Sweeney també ha fet per mi una bona actuació i crec que està bastant bé, però que al final també s'ha acabat posant molt en la sexualització, que això és un altre tema, però bueno.
1: Que l'actriu ha estat d'acord, per cert.
0: Sí, això també ho he llegit.
1: Que ha fet unes declaracions dient que volien treure escenes més explícites i l'actriu li deia al creador, no, déjales.
0: Ja.
1: Yeah. No és estranya, tampoc,
0: sí,
1: coneixent l'actriu.
0: Però és això, que en general és com que ha caigut molt, sobretot això, en la perspectiva dels personatges i el que volen explicar d'ells. Vull dir, les altres temporades, com a mínim, sobretot el personatge de la Rue, que a mi també m'ha deixat bastant a mitges en general la temporada, sent, jo crec, el millor, però pel tema de la Zendaya, però és que, vull dir, se m'ha quedat moltíssim a mitges la seva història, tenint en compte les altres temporades, lo molt que reflexionava sobre els seus temes d'addicció i com això afectava el seu cercle. Després se va introduint el tema de la religió, no? Vull dir, i és com que s'ha deixat molt a mitges, pel meu gust. O sigui, no ho sé. I és això, o sigui, crec que té una bona cinematografia, seguim amb aquest tema, però tampoc crec que estigui al nivell de les dues primeres temporades, que tenien escenes al·lucinants per mi i que, vull dir, eren increïbles.
1: Sí, però per mi, si el que falta en aquesta tercera, jo crec que els pics més alts que tenia la primera i segona, és potser el que falta més en aquesta tercera, però al nivell de general de la sèrie, a mi és que no em sembla que hi hagi massa diferència. O sigui, jo crec que Euphoria sempre per mi ha sigut una sèrie molt irregular. O sigui, ha sigut molt muntanya russa, de fet ja la segona va haver-hi molta gent que pensava això, no? Que era un episodi mal, uno bueno. Bueno, jo crec que és que Euphoria, és que des del primer capítol penso el mateix d'aquesta sèrie i sempre ho hem dit, que per mi el gran moment d'Euphoria són les dues especials. Que per mi són els episodis més madurs, més de dir, hòstia, això és una sèrie top d'HBO, no?
0: I tenint en compte que són només una localització, vull dir que és molt complicat a nivell guió. Sí.
1: Van sonar de passada, no?
0: Sí.
1: Jo crec que aquesta temporada, vamos a ver, és que són moltes coses. Crec, mira, començant pel final, l'episodi final a mi, en general, és un episodi que m'agrada, o sigui, crec que funciona. Crec que els dos últims episodis, sobretot, em semblen els millors de la temporada. Per mi són episodis que són més cinema que mai dins la sèrie, ja no només perquè, és, com diem sempre, que és una sèrie que està cuidadíssima, però és a nivell, menys el guió, que ja sabem que és molt important, evidentment, però a nivell muntatge, a nivell direcció, és molt peli aquest final d'Eufòria. Tenim muntatges al penúltim episodi de tensió brutal, que per mi això també, pues, també s'ha de tenir un bon guió per construir aquesta tensió amb el personatge de Nate, que podem parlar del seu final, que a mi jo estava con el pecho encogido veient aquesta seqüència, podríem dir, no? Que dura bastant durant el capítol, aquesta escena que veiem ara a la imatge de la Cassie, no? També amb aquest gàngster, no? Tota aquesta seqüència, a més, és superben treballada. Després podem parlar del final de Rue, potser és el tema més gros, no?, de la sèrie. Sí que és veritat que et pot agradar més o menys, potser no és el que un s'espera, però no em sembla incoherent amb la trama que portava aquesta temporada. O sigui, no veia sentit que acabés d'una altra manera. O sigui, m'hauria semblat molt cuento de roses.
0: Sí, no? A veure, jo sé que és una cosa que he vist molta gent debatint-se, no?, si al final de la Rue ha sigut una bona decisió o no. Jo crec que en part, o sigui, entenc per on venia la decisió de guió i crec que és interessant la manera en què acaba, tenint en compte això, el que dius, en plan, tot el que havia passat en aquesta temporada i al final els líos on estava ficada la Rue, vull dir, no hi havia molt marge de maniobra, per dir-ho d'alguna manera. I crec que també el muntatge final, de fet, per mi una de les millors coses del capítol va ser aquest moment que torna a sortir en Fesco, surt la mare, vull dir, que és com tornar de cop, no, a l'eufòria que coneixíem. I que al final, jo crec que Euphoria, sí, més enllà això de les extravagàncies, també acaba en les relacions i sobretot l'amistat. És que penso que és de lo més important, en plan, és el que es basa a la sèrie, i això és una cosa que aquesta temporada doncs no hem vist massa. I llavors, clar, veure aquest muntatge en l'últim capítol va ser com, vull dir, em vaig emocionar i tot, no?, de pensar, tipo, això és l'eufòria que jo recordava més. Però és això, igualment, sí que l'últim capítol, no crec que, sí, crec que sí que és dels millors de la temporada, segurament. En general, això que s'ha sentit com una pel·lícula 100%, no? Tots aquests muntatges molt de western, vull dir, es nota moltíssim que aquesta temporada en general ha estat molt inspirada, no?, en aquest tipus de pel·lícules. Però no sé, o sigui, és com... O sigui, és això, el capítol final en general ha estat bé, però, clar, el fet de que ja la temporada no hagués tingut com aquests moments més àlgids o aquesta intensitat fa que potser també se't quedi a mitges en general. I inclús encara que està bé a l'últim capítol i m'agrada, i sobretot també el paper que pren la Lee crec que és molt important, i a mi això jo estic super a favor, sí. En pla, m'agrada moltíssim.
1: Hem de parlar d'això perquè segurament sigui, per mi... el gran encert de, sí. de la recta final d'aquesta sèrie, que és el protagonisme del personatge que dius d'Ali, de Colman Domingo, no? D'aquest sí. actor que ja sabem que és un actorazo, Colman Domingo, i que literalment podríem dir que és el protagonista de l'últim episodi, no? Directament. Sí. Però és que no s'obre per res. Un episodi que he de dir que per durar 1 hora i 33 minuts...
0: Sí, va passar bastant ràpid,
1: Té un ritme molt bo, i és complicat dir això, no? Perquè parlàvem sempre, quan va sortir el final, no? De Stranger Things, 2 hores i 20, madre mía, esto que és... Després el de The Boys, jo no quiero hacer un episodio largo, no sé què. Cadascú que facis finals que vulgui, han de durar el que faci falta, no? I en aquest cas jo crec que té una duració perfecta perquè el que ens explica, i com diem, el Colman Domingo, que ja l'episodi anterior tenia aquesta història, no? Que veiem més eufòria que mai, que dèiem, faltaven aquestes coses d'eufòria. Mm. Però justament en aquesta segona meitat de temporada, amb personatges com el del Colman Domingo o el personatge d'Àlamo, doncs veiem aquestes històries, aquests flashbacks, no? Sense la música de mítica, no? De Labyrinth, però bueno... Traient això, doncs, veiem aquests flashbacks, aquests inicis de capítol, aquests muntatges que ens recorden, no?, més a la sèrie que va començar, no?, ja el 2019.
0: Sí.
1: I que per mi, doncs, home, jo crec que a mi m'han pujat més al que és la temporada. O sigui, no m'arriba a semblar la millor temporada, però sí que és una bona sèrie. Jo, és que a mi em causa impressió veure gent que aquesta sèrie, doncs, diu que és una basura, que li posa un esto es un 2, un 3, com... Jo no sé què sèries veieu, sincerament. Sí, no sé... Si un 2 o un 3 és un culebron turco, ¿sabes?
0: Clar.
1: Vull dir, Eufòria... ja és que només per la factura que té no pots dir això. O sigui, és una sèrie amb molts apartats excel·lents.
0: Sí.
1: Llavors és que la història pues, no et digui res, estigui més lluny ja dels teus gustos, jo, això es pot entendre. O que funcioni millor o pitjor a nivell de que jo podem debatre lo coherents que són els personatges i tal. Però jo crec que és una sèrie... HBO, vull dir, que això a Netflix no t'ho fa, vamos, ni pa atrás.
0: En la vida, sí. A veure, que jo crec que també hi ha molta gent que al final... potser inclús es deixen portar no per l'emoció, que al final és, jo ho entenc perquè és una sèrie que sobretot a la pandèmia no, va tenir com tot aquest auge i que acompanya moltíssim durant els anys, sobretot la gent més jove, i llavors entenc que hi hagi com aquest sentiment no, i aquest vincle de dir vull que surti bé perquè és una sèrie que m'agrada molt i que necessito no, que hi hagi aquests bons episodis o que acabi almenys d'una bona manera. Vull dir, és això, ho puc entendre, però jo sí que coincideixo que no és, o sigui, no és dolentíssima. És a dir, encara que jo sigui això, molt crítica...
1: Això era d'Idol.
0: Clar, exacte, allò sí, perquè o sigui, era una sèrie que estava mal escrita, mal de todo. En plan, bueno,
1: que es veia bé, que... o sigui, visualment estava clar, bé, però que era tan terrible...
0: Era horrible.
1: No es podia defensar.
0: Llavors, és això, que com a mínim Eufòria té aquest mínim de qualitat, o almenys aquesta tercera temporada té aquest mínim de qualitat, és això, tenint tots aquests problemes que per mi ha arrastrat molt el Sam Levinson des que va fer The Idol, perquè es nota moltíssim com les influències i tal, i no sé, és com també en general veient la temporada també es veuen una mica els problemes de producció inclús, en plan coses d'aquestes d'actores separados i coses així, o que, no, que també es nota que clar, ara la majoria són gent que estan fent moltes pel·lícules que tenen grans nivells de producció i que, bueno, pues tienen los tiempos que tienen, no? I tampoc no hi poden dedicar tant de temps, que jo entenc que això també potser és una de les raons de pes que ha fet que hagin decidit acabar.
1: Ja, però al final pensem també en altres sèries com The Bear. O sigui, parlant d'aquesta cinquena temporada s'anava a retrasar perquè els actors havien crescut molt, tenien molts projectes, però ells s'han compromès i ha sortit una temporada cada any. Potser és que els actors d'Euphoria no estan tan compromès, estan pocs amb el projecte i l'han acabat, doncs, bueno, l'acaba molla i vinga, i tira pa'lante, no? Però han de recordar que sense Euphoria no estarien on estan. Cap d'ells. O sigui, Zendaya potser, perquè venia de Disney i vale, mira, però els altres actors...
0: Sí, però és que clar, la Zendaya, recordem que clar, això va ser la primera cosa així tan diferent i tan dramàtica i tan heavy que va fer després de Disney.
1: Però ja està.
0: Però clar, així de heavy, dramàtic i tal, vull dir, és el primer que va fer i que al final pues, ha portat a tenir diferents papers, que amb el talent que té ho hagués fet d'una altra manera, m'entens?
1: Sí. Però sí que és evidentment el seu primer gran paper a nivell també mundial, la molta gent de descobrir-la de veritat, no? Després, a part de parlant del personatge de Ru, però parles també de la Maddy i de la Cassie, jo he dit que al final de Cassie m'agrada bastant, és bastant trist però també coherent amb el personatge i amb el que hem vist des del principi de la sèrie, et diria. Però sí que és veritat que entre la relació entre elles dues, que jo crec que potser és la relació, la dinàmica més interessant de la sèrie, potser m'ha faltat més xitxa. O sigui, no sé com dir-t'ho. O sigui, jo les veig allà sentades, com veiem a l'últim episodi, al bar on estan, i penso... aquí es podia treure alguna cosa més, no? Sí. D'aquesta dinàmica.
0: Per això és que jo des del principi del plantejament de la temporada, no? Aquest fet de que la Cassie i la Maddie es tornin a trobar el Nate, no? Que diu la frase aquesta de mi Maddie, saps? Vull dir, penses, sí, hi haurà aquí... En plan, no m'ho pensava com que el Nate estaria ficat pel mig, perquè no sento que fos la idea tampoc a la segona temporada, però com a mínim una mica de més incís en el que era l'amistat d'elles i què és el que les ha trencat. Vull dir que al final és el que es feia més a la segona temporada i que per mi funcionava molt bé i funcionen molt bé, doncs, les escenes estan més meme perquè funcionen,
1: sí,
0: perquè
1: és
0: per la relació, no?, que tenen, i crec que és això, que era molt interessant i s'ha desaprofitat moltíssim posant per sobre això, el que dèiem, les temàtiques, sí, que està el narcotràfic, del tràfic de persones, vull dir, tot aquest tipus de coses que, bueno, no sé jo si era el rellevant que se suposava que havies d'explicar. O sigui, sento que això hauria sigut com el fondo de telón, no la part principal.
1: I d'una temporada final. Que això, parlem, que passava amb The Voice també, que potser dones protagonisme a coses que no toquen.
0: Exacte.
1: En aquest moment poden tenir protagonisme, però més secundari, no tan principal, i més a una recta final, no? Però bueno, així ha salit Eufòria, també les dificultats que hem parlat sempre, doncs, han ajudat molt a que passi això. I per acabar, també volia comentar, evidentment, bueno, que el paper de Rosalía al final ha sigut increïble, no?
0: Sí.
1: Perquè nosaltres portàvem mesos parlant d'això, a veure què va ser un cameo, que esto va ser una cosita de nada, però ojo.
0: Sí, sí, o sigui, jo pensava que seria tipo la Jennie de Blackpink, per exemple, que va sortir de Idol, que sortia a dues escenes i eren horribles,
1: sí,
0: però bueno.
1: Sí, totalment.
0: I que va, vull dir, ha estat superbé, sento que el personatge s'ha com enditzat molt bé dintre de la cultura, vull dir, és que no sé, en plan, jo de veritat que he quedat molt sorpresa, però bueno, superbé.
1: Perfecte,
0: o sigui,
1: sí,
0: la salió bé a ella. Com
1: ja dèiem que no actuava, no? Que és que ella era
0: que
1: així.
0: Ella, o sigui, jo crec que ha agafat sus raíces de Choni, de adolescente, sí, i les ha metido ahí, està perfecto. O sea,
1: és una meravella. Estupendo. I sempre recordarem aquesta sèrie amb Zendaya, no? El quart episodi va ser, que queda per la història de los memes, no? De les sèries. Doncs bueno, això ha sigut Eufòria, ja s'ha acabat aquesta sèrie, per fi, després de tants anys de sense saber què passaria, doncs pues, sí, mira, aquí la tenim, amb aquest pla final, no?, de Zendaya, que és una mica estrany, però jo crec que tots sabíem que acabaria en aquella casa, una mica la temporada, no?, tenia tota la vibra, no? I per despedir-nos, pues, posarem aquesta cançó que deia, ja que parles de Jennie, no?,
0: sí,
1: d'aquesta cantant, no?, surcoreana que sortia a The Idol, doncs pues,
0: sí,
1: mira, ho enllacem.
0: Doncs la cançó és Like Jennie, d'aquesta artista surcoreana Jennie, i apareix a la sèrie Off Campus, la seva primera temporada, segon episodi.
1: Doncs escoltem aquesta cançoneta i tornem ara amb el nostre top 10.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Doncs anem amb el nostre top 10, que anem més bé de temps, perquè quan posem cançonetes que duren 2 minuts, però que alegria, no? Comencem amb el número 10.
1: Al número 10 tenim Berlín i la dama de l'Armiño a Netflix.
0: Que ja està baixant, que segueix número 1 com a sèrie més vista al món en parlant anglesa.
1: Uh-huh.
0: Però bueno, ja bajando los datos, no, Núria?
1: Sí.
0: Que ja sabem que no, no?
1: No, ja està.
0: No va passar, no, ja està. Passem al 9.
1: Al número 9 tenim The Voice a Prime Video.
0: Que també ja pues, va baixant, després del seu final ja menos reels me salen. En Insta ja de, sí, de Homelander, del Patriota, ha fallecido. en todos los ámbitos. Passem al 8.
1: Al número 8 tenim Hacks, HBO Max.
0: Que també doncs, va acabar ja aquest divendres passat, un final boníssim.
1: Sí? Dit,
0: dels millors valorats dels últims anys, eh? Perquè he vist de notes, ja, perquè habitualment els finals és que costa veure un final que tingui nota excel·lent últimament. I sí, sí, molt bé, la veritat. I entenc per què el que deia l'actriu, de que no li va agradar, i després sí. Veient-la al final ho entenc, però jo crec que funciona molt bé al final, la veritat. I sorprenent, que no m'ho esperava la trama, per dir-ho així, principal, per on es desvia. Passem al número 7.
1: Al número 7 tenim Rebalear, HBO Max.
0: La sèrie espanyola, que he de dir que encara no he vist el segon episodi, i demà sobre el tercer se m'està yendo ja. Però la Núria aquesta jo crec que sí, no?
1: Sí, sí, que està a veure 100%.
0: Aquesta tiene pinta.
1: La tinc, la tinc.
0: Bona pinta d'aquesta sèrie, que dèiem que era més industry que industry, quasi. Però bueno, coses que passen. Sempre celebrem que es, bueno, tinguin aquestes influències, no? De bones sèries, evidentment.
1: Sí.
0: Passem al 6.
1: A número 6 tenim Half-Man a HBO Max.
0: Avui estem fent publicitat a HBO, però és que les sèries més potents ara mateix. Half-Man també va acabar fa poquet a la plataforma, amb un final que deien que era bastant polèmic. No hem tingut la sort encara de veure la sèrie, però hem de debatre perquè la setmana que ve tenim bastantes opcions de sèries, en priori totes bones, per veure, sí que veurem si ens toca aquesta Half-Man. Passem al 5.
1: Número 5 tenim Rick i Morty a HBO Max.
0: Que també va començar la temporada nova la setmana passada. Ha començat increïblement, jo estic flipant. És una novena temporada, i ja està a un nivell, vamos. Serà la millor des de la tercera? O sea, bueno, no m'esperava. Passem al 4.
1: Número 4 tenim La maldició de Widow's Bay a Apple TV.
0: Aquesta sèrie que, Núria, has de veure.
1: Ja, sí, sí, és que la tinc allà, per favor.
0: Està sent una cosa, vamos, inexplicable. L'últim episodi sembla la pel·li de Halloween, no?, del 70, de
1: Jamie Lee Curtis,
0: no?, de nostra dona, Versato, i... Joder, quina gran sèrie. Veurem si la setmana que ve toca aquesta, eh? Hem de debatre la quina, però jo ho sento, jo vull que sigui aquesta, però he de convèncer a la Núria. Jo tinc una manera fàcil de fer-ho. Els episodis són de mitja hora.
1: Ah, perfecto. Pues t'ho anava a dir, perquè prefereixo que siguin curts. Clar, o sigui que...
0: Half-Man, parlem d'episodis d'una hora, eh? Clar. Clar, esto influye mucho. No, i a part que és boníssima. Passem al 3.
1: Número 3 tenim From, HBO Max.
0: Que ja, crec, si no ha acabat, està a punt ja d'acabar aquesta quarta temporada. La Núria sí que ja va deixar apartada la sèrie perquè vas acabar la primera, però ja em dic que això és una bona decisió, fer aquestes coses. Perquè entre temporades, no com la gente que deja un capítol a medias i ja no vuelve nunca.
1: No, està bé, perquè així... No, tanques, reflexiones una mica, però quasi.
0: Reflexiono sobre que no me ha gustado. No, no.
1: No, sí, sí.
0: Ha gustado,
1: sí.
0: Ha gustado.
1: Sí.
0: I ara passem al 2.
1: Número 2 tenim Spider-Noir a Prime Video.
0: Parlàvem d'aquesta sèrie la setmana passada, de Nicolas Cage, que ha tingut bastanta bona rebuda, tant crítica com de públic.
1: Uh-huh.
0: Bueno, també pues, tenim... Encara no nos hemos puesto, ¿no?, perquè tenim altres sèries.
1: Jo sí que he vist un...
0: Has vist un? Ojo.
1: Dos capítols,
0: ja. I que, Núria, pues dime.
1: M'està agradant moltíssim, eh? Sorpresa,
0: bueno,
1: la veritat.
0: Bueno, jo he escoltat... És que la comparen amb sèries que m'agraden molt, o sigui que cap de superherois, perquè és una sèrie final que és de... Teòricament, no? És de Spider-Man i tal, però no, és una sèrie a l'uso, no?, de superherois.
1: Sí, vull dir, és més com de crim, més, bueno, això, tot l'homenatge que fa el cine noir este d'època, vull dir, 100%, vull dir
0: que... I en blanc i negre, no l'has vist, entenc?
1: Sí, sí, evidentment.
0: Tiene que ser, no? Cine puro.
1: Això.
0: Passem al número 1.
1: Al número 1 tenim Euphoria, HBO Max.
0: Com no podia ser d'una altra manera, la sèrie ho ha patat aquesta setmana. Jo hauria de veure totes les interaccions que hi ha hagut a les xarxes socials d'Euphoria, perquè veus reels a Insta amb milers i milers i milers, milers de likes. I a Twitter, jo no sé, perquè ja a Twitter ja no busco coses de sèries, no vull spoilers, però ja m'imagino que també una brutalitat. I ja pues, ho enllacem i anem a parlar, perquè al final d'Euphoria ha cridat molt l'atenció, evidentment, al món de les xarxes socials. Doncs ha sorprès sobretot el que parlàvem, que aquest episodi final de la tercera temporada doncs, hagi resultat al final de la sèrie, Núria.
1: Doncs sí, amb la sorpresa de l'episodi final d'Eufòria, molts usuaris van comentar per xarxes les últimes sensacions de la sèrie. Una de les grans celebracions va ser l'última aparició d'en Fesco fent homenatge a l'actor Angus Cloud. També s'ha comentat especialment la trama de la Cassie Lamadi, a part també del final de la Rue.
0: Aquest personatge de Fesco, no?, de l'actor que doncs, va morir abans de la tercera temporada de l'Angus Cloud, que sí que és veritat que es trobava a faltar. Teníem aquesta trama com guinyo-guinyo, no?, de que estava a la presó i tot això, no? I tenim aquest moment, no?, l'últim episodi, que ens ho creiem. Jo en un moment ho estava creient. Que
1: sí, no, sí. No. Sí, sí. Lo del parkour.
0: Sale bueno. De la cárcel haciendo parkour. O sea, y ves una imatge a una tele que és com supermeme, no?
1: Sí.
0: Que cony. Però, clar, sent Eufòria, pues, ens ho podríem arribar a creure, no? Després, doncs, ja veiem que el que està passant realment, no? A una seqüència, com deia Núria, que era segurament la més bonica, no?, d'aquesta temporada.
1: Sí, vull dir, és que aquesta aparició per mi superbé i al final com a homenatge i que ha servit d'alguna cosa, no? Això de que el volguéssim mantenir viu durant la temporada, doncs em sembla molt, molt guai poder
0: acabar. I que la segona temporada, doncs, va tenir molt protagonisme, sí, no? Aquest personatge va funcionar també molt bé. De fet, em va sortir fa poc aquella escena, no?, on li rebentava al Nate al cap, no?, una ampolla de vidre. Ja.
1: Bueno, i l'escena aquella amb el pare del Nate, que és boníssima.
0: Sí, sí. Bé, és que el pare del Nate, també, quina pena que no l'hagin tingut també més, sí, no?, en aquesta última temporada, que també, un altre actor també que va morir, és que Eufòria també està maleïda d'alguna manera, no? Però bueno, sí que l'actor sí que estava present, no?, en aquesta temporada, però bueno, no va poder tenir massa protagonisme, però també era un personatge superinteressant. Un altre personatge que tenia en flashbacks, me'n recordo, que era boníssim, a la segona temporada.
1: Sí.
0: Que és una sèrie que la recomanem.
1: Sí, sí, que s'ha de veure.
0: Que les seves coses, però és una sèrie d'aquestes que s'han de veure. Mm. Tot i que sigui adolescents i podries dir, no, és que jo sigui adolescentes, no. Bueno, tampoc és el meu gènere preferit.
1: Però, no, però...
0: Però mira, bueno, és més adulta. És, evidentment, HBO, sí, ja sabem el que passa, no? I sempre me'n recordaré veure, veient l'episodi pilot, jo, para, prou ja tantes partes, que esto, están saliendo... Tot el rato.
1: Sí, era molt
0: semau. Molt boig. Sobretot, és que era una seqüència tota l'estona, no?
1: Sí, heavy.
0: Però bueno, funcionava molt bé, almenys a la primera temporada, tot això. I anem a acabar ja, deixem-ho fora de costat, parlant de Heartstopper, que d'aquí poquet ja tenim la pel·lícula, no?, el juliol, però hemos de lamentar la mort de la mascota oficial d'aquesta sèrie.
1: Doncs sí, Heartstopper està a punt de tornar a Netflix aquest estiu amb la seva última entrega en format pel·lícula, però males notícies han arribat aquesta setmana. L'Echo, el gos que interpretava la Nelly, la gossa de Nick, ha mort aquesta setmana. Netflix va anunciar-ho a través de xarxes i molts fans han demanat alguna mena d'homenatge de cara a l'estrena de la pel·lícula.
0: Pues com no posin un cartelito, yeah, poco més poden fer.
1: Pues que em fa una pena, és un dels perros més bonitos que he vist en mi vida, sí, però és que és superguapo.
0: Sí, això és veritat. Sí. Jo he de dir que mai hi haurà un gos per mi millor que el de Perdidos. Jo lo siento. És el gos més mític de la història,
1: yeah,
0: de la sèrie. De Vincent, que a la sèrie era un macho, no? I en veritat era hembra. O sea, bueno,
1: aquestes coses com que no pots veure...
0: No, tampoc, clar, no, però bueno, bueno, li volien posar Vincent de nom i ja està. Un gos que estava entrenat a la sèrie, els veia nedar i tot, i era com, que locura, no?
1: Sí, sí.
0: Però bueno, en cas de... Tornem a Heartstopper, que acaba el juliol, no? Quin dia era, Núria?
1: Ostres, doncs no me'n recordo.
0: Era mitjans,
1: sí,
0: el juliol, més o menys.
1: Sí, més o menys.
0: Una pel·lícula que, en teoria, o sigui, no s'han saltat cap llibre, entenc.
1: No, perquè, pel que tinc... O sigui, ara aquest estiu, no sé quan sortia... Aquest any ha sortit l'últim còmic, que ja acabarà la saga de còmics, i se suposa que la pel·lícula, em sembla que es basa en aquest còmic últim. Vale. O sigui, que ja serà com l'últim capítol.
0: Que no ha sortit encara.
1: No,
0: o sigui,
1: no, no.
0: O sigui,
1: no sé ara si surt després. Jo crec que surt després de que s'estreni la pel·lícula, crec. Wow. És una mica estrany, però...
0: Sí, és bastant estrany, sí. Bueno, pues, bueno, ningú podrà saber res, això segur, de com acabarà aquesta història. Doncs ho veurem al juliol, no ho podem comentar, perquè estarem de vacances, que com ens passen tantes sèries, però bueno, és el que hi ha. Doncs fins aquí ha arribat aquest de sèrie, l'antepenúltim ja, d'aquesta quarta temporada. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve. Esperem que per parlar de La maldició de Windows Bay. I per acomiadar-nos, us deixem amb el tema, mític tema, Smooth Operator, de la cantant nigeriana Sade. La cançó, publicada l'any 1984 al dins l'àlbum Diamond Life, apareix al tercer episodi de la dotzena temporada d'una altra sèrie mítica, com és The Big Bang Theory, que tindrà un spin-off també.
1: Toma ja.
0: Aquest estiu, que ja ho vam comentar. HBO Max. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Si poguessin pintar un petó, una abraçada o un relat, quins colors triarien, Mercè?
1: Ai, doncs, la veritat és que no sabem quins tons tenen les històries, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encén l'hora del conte, la nostra ment s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a les peripècies dels seus protagonistes.
0: Com cada setmana obrim les portes de l'hora del conte perquè tota la família, grans, petits i amics, us endinseu a un univers ple de màgia i il·lusió.
1: Però atents, eh? Perquè avui el menú ve complet. També rescatarem del passat una paraula ben especial, d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè la pugueu adoptar i fer servir a partir d'ara.
0: A més, volem encomanar-vos el cuc de la lectura. Per això us proposem un llibre pels avis. Bueno, per tota la família, però especialment pels avis. És ideal per aquells moments de calma a casa, l'excusa perfecta per tapar-se amb la manta al sofà, en qui vulgueu, i viatjar cap a nous horitzons, full rere full.
1: I per tancar el cercle, viatjarem a través de les melodies, perquè, ai, la música, què seria de nosaltres i de les nostres vides sense ella?
0: Tindrem música, Mercè, no pateixis.
1: Avui el viatge serà apassionant amb tres relats magnífics: El peix parlador, La princesa de Xeixars i La margarideta i la princesa de Sal.
0: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació. Fullegem el nostre gran llibre secret de l'hora del conte, ens aturem exactament a la pàgina 576 i la primera aventura diu a la pàgina 576, doncs mira, una història que fa olor de mar, de sal i de misteri. Us imagineu anar a pescar un dia tranquil·lament i que de cop un peix tregui el cap de l'aigua, us miri fixament als ulls i us comenci a parlar?
1: Ui, jo crec que faria un bon bot i cauria de la barca, Lluís, perquè els peixos neden, fan bombolles, obren i tanquen la boca, però parlar?
0: Vinga, va, doncs el protagonista d'aquest relat té moltes coses a dir i el que ens explica us deixarà ben bocabadats.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que l'aigua del mar ja ens mulla els peus. Arriba a l'hora del conte El peix parlador.

0: Vet aquí que hi havia un honrat pescador que vivia en una casa molt vella. Tan vella que l'aigua i el vent hi entraven per les escletxes de les parets. A més de ser pobre, també havia de suportar una dona rondinaire, egoista i ambiciosa. I un dia, en treure la xarxa del mar, va trobar-se amb un peix platejat i d'aletes daurades que li deia:
1: si us plau, torna'm al mar. Sóc un príncep encantat i només podré tornar a tenir el meu cos d'home quan algú em demani un desig que jo no pugui complir.
0: El bon pescador va fer el que li demanava i un cop va arribar a casa seva li va explicar a la seva muller el que li havia succeït.
2: Mira que nets de ruc. Torna ara mateix al mar i demana aquest peix encantat una caseta blanca amb un bell jardí.
0: Així ho va fer el pescador, i quan el peix va escoltar el que el pescador li demanava, li va dir:
1: torna cap a casa teva i veuràs el teu desig fet realitat.
0: I efectivament, en lloc de la miserable cabana en la que vivia, es va trobar amb una preciosa caseta blanca amb jardí. I es va dir satisfet:
3: ara la meva muller estarà satisfeta, em deixarà en pau i podré ser feliç.
0: La muller del pescador, que era molt ambiciosa, va començar a malviure, pensant que en lloc d'aquella caseta li hauria pogut demanar una casa més gran. Així doncs, un bon dia va dir al seu marit:
2: apa, vés-te'n altra vegada al mar, crida el peix i digue-li que vull una casa de dos pisos, gran i ben moblada.
0: A contracor, i per no barallar-se amb la seva muller, el pescador se'n va anar a la vora del mar i va cridar el peix platejat. Molt avergonyit, li va dir els desitjos de la seva esposa:
1: vés-te'n a casa i trobaràs el que desitges.
0: Naturalment, la casa s'havia convertit en un magnífic edifici de dos pisos.
2: Si en sóc de beneita, fes el favor d'anar altra vegada al mar, crida el peix i li demanes un palau sumptuós i ple, ple de criats.
0: El bon pescador va intentar convèncer-la del contrari, però va haver de cedir i finalment se'n va anar a veure el peix.
3: No saps el greu que em sap de tornar-te a molestar, però la meva muller desitja un palau amb criats.
1: Torna a casa i el trobaràs.
0: I l'edifici de dos pisos s'havia convertit en un palau luxós. Criats de tota mena ben guarnits saludaven el pescador i la seva esposa, que per fi era feliç. La felicitat d'aquella dona tan poc assenyada no va durar gaire. Així és que al cap de poc temps va començar novament a rondinar i a dir al seu marit:
2: ben pensat, no és pas això el que jo desitjava. És ben cert que jo mano el meu palau i que els criats em saluden i em tracten bé, però jo vull que m'honori tota la ciutat. Vés a la vora del mar i digue-li a aquest peix encantat que vull que em faci reina i que tu et faci rei.
0: El pescador va intentar fer-li entendre que allò era un disbarat, però amb aquella mena de bruixa no hi havia qui pogués discutir. Així doncs, una vegada més, va haver d'anar a trobar el peix encantat.
3: Príncep Peix, vine, sisplau. La meva esposa m'ha manat que et demani encara més coses.
0: I es varen fer unes onades molt altes i al cap damunt de la més alta va sortir el cap del peix platejat.
1: Ja tornes a ser aquí? Encara no t'he donat prou coses?
0: L'home avergonyit li va explicar les exigències de la seva esposa. Aleshores, es va sentir un tro fortíssim i el peix, fent un gran salt, va anar a parar a dins de la barca amb la que el pescador havia anat a buscar-lo. En aquell moment, una llum molt intensa va il·luminar un jove molt ben plantat que li va dir:
1: acabes de manar l'impossible, capaç de desencantar-me. No podré complaure la teva esposa, però et ben asseguro que rebrà una bona lliçó.
0: I tot seguit es va perdre enmig de la boira. Quan el pescador va tornar a casa seva, va trobar-se amb la seva vella cabana de sempre.
4: I després del fons del mar, viatgem cap a una època de castells, muralles i cavallers. Però, de moment, mercè, perquè el cavaller d'aquesta història, en Jofre de Trencafort, és una mica especial.
5: I tant. No li agrada pas gens lluitar. Ni entén per què ha de matar dracs, pobres bestioles. I a sobre, li fa una por terrible a la foscor. Però resulta que la princesa Margalida ha obert una porta prohibida de la muralla i s'ha escapat de palau.
4: Al pobre Jofre no li quedarà més remei que armar-se de valor, agafar el cavall i endinsar-se en un bosc fosc i misteriós on l'espera una sorpresa que no s'imagina gens ni mica.
5: Doncs prepareu-vos per somiar amb el segon conte d'avui, La princesa de Xaxars.

0: Temps era temps, un noble cavaller va arribar a la vila de Castellfolit de Xeixars. Damunt del seu cavall, en Jofre de Trencafort, va fer entrada per la porta oest de la muralla i va anar de dret al castell, on la reina i el rei l'esperaven impacients.
1: T'hem fet cridar perquè la nostra filla, la princesa Margalida, es troba en perill. Ahir de matinada es va escapar per la porta est de la ciutat i encara no ha tornat.
0: Li explicà preocupat sa majestat el rei.
2: Aquesta porta sempre ha estat tancada i barrada. Ningú sap què hi ha al darrere. La nostra filla em va trobar la clau i tot i saber que estava prohibit, la va obrir i se'n va anar. Estem desesperats, l'has de salvar.
0: Va exclamar la reina Elisenda. Armant-se de valor i procurant dissimular la seva por, el jove de Trencafort va sospirar i es va resignar a la seva sort. I ja se sap, això és el que li toca de fer a un cavaller.
1: Mostreu-me el camí i aniré a cercar la vostra filla tot seguit.
0: La comitiva reial el va acompanyar fins a tocar de la muralla. Li va donar un serró amb menjar per a un parell de dies i es va acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal.
1: Colla, princesa, ja em diràs què hi fa en un bosc com aquest, la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati.
0: Va remugar quan no el sentia ningú. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer-hi nit i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses, finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb quatre branquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls del món. El cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullarasca seca.
3: Bon dia!
0: El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat, es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força, tot fent un badall. Atabalat per l'inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures.
3: Bon dia! Qui ets tu? I què hi fas aquí?
0: Va tornar a dir la noia mig enriolada.
1: Bon dia tingui, senyora. Soc Jofre de Trencafort per servir-la.
0: Va respondre ell amb els ulls a mig obrir.
3: Ui, si tenim tot un cavaller aquí!
0: Va dir ella fent una còmica reverència i va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants, una mica ximpleta i maleducada, i reia com si li faltés un bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar el seu serró.
1: Miri, tinc feina, senyoreta, que he vingut a salvar una princesa jo.
3: Doncs ja te'n pots tornar, que em sé cuidat tota sola. He vingut a salvar una princesa, he vingut a salvar una princesa. Però què s'ha cregut, aquest?
0: En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada.
1: Una princesa? Tu? Au, va, les princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de la granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats.
0: Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant en l'aire.
3: I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller ara? No has entès res.
2: I què volies? És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa.
1: Amb qui parles? Amb un fantasma?
3: Un fantasma, diu. Parlo amb qui t'ha fet venir. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xeixars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta.
1: Del conte, dius?
2: Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes. Primer, la noia volia els cabells curts i els hi vaig tallar. Després, es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va vessar el got, la senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses, ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els escric jo i no ella.
0: De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot.
1: Així ets tu qui em fa sortir a lluitar cada dos per tres. Ja està bé, eh? Però que no ho veus que no m'agrada? Que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç.
2: Uf, tu també! Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar.
0: Es va queixar la mà que tot ho escriu. I és el que va fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos, la seva història, i serien lliures de ser, de vestir i de viure com els plegués. Ningú els podria obligar a enamorar-se ni a casar-se, com passa amb molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xeixars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa i explicar-ho a tothom.
1: Té, si la vols, aquí tens la meva espasa. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo.
3: Si els vols, te'ls regalo tots. A l'armari ni tinc una pila.
1: Els nois no em porten de vestits.
3: Ah, no? I qui ho diu, això?
4: I arribem a l'últim conte d'avui, Lluís. Un dels grans clàssics de tota la vida. Una història que ens fa una pregunta molt important. Fins a quin punt estimeu el vostre pare o la vostra mare? Com el pa? Com el vi? O com la sal?
5: Per culpa d'aquesta resposta, un rei una mica caparrut es va enfadar tant amb la seva filla petita, la Margarideta, que la va fer fora del palau. Ell es pensava que la sal no valia res. Pobret, no sabia pas la lliçó que estava a punt de rebre.
4: Doncs sí, perquè la Margarideta, vestida de pastora d'oques i amagant les seves teles de seda, viurà mil aventures, trobarà l'amor i prepararà un banquet de noces molt però que molt especial. Un banquet on no hi haurà ni un sol gra de sal.
5: Acompanyeu-nos a descobrir com acaba aquesta preciosa història tradicional. Tanquem els contes d'avui amb la Margarideta i la princesa de sal.

0: Vet aquí un racó de món on tenia nas tothom. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Un dia el rei va tenir curiositat per saber fins a quin punt l'estimaven. Va cridar la gran i li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més gran, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el pa."
0: I el pare li va contestar:
1: "Si em vols com el pa, queda't en sa."
0: Després va cridar la segona i li preguntar:
1: "Digues, filla meva, la mitjana, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el vi."
1: "Si m'estimes com el vi, queda't aquí."
0: I per últim cridà la tercera i, com a les altres, li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més petita, fins a quin punt m'estimes?"
3: "Jo, pare, us estimo tant com la sal."
0: La resposta de la minyona disgustà el pare, que la va treure de casa dient:
1: "Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu casal."
0: La pobra noia, tota adolorida perquè el pare l'havia treta de casa, es posà un vestit tot esparracat i se'n va anar camps a través a buscar feina. Camina que caminaràs, la filla petita del rei, que es deia Margarideta, va arribar a una casa de gent molt rica que tenien moltes oques i va demanar si la volien llogar per portar i guardar les oques. La mestressa li va dir que no, però l'hereu, que la va veure, la va trobar molt agradable i delicada i va dir a la seva mare que se la quedés. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allà, la princesa va treure de sota la roba esparracada una pinta tota d'or i es va pentinar emmirallant-se a l'aigua del riu. Les oques van quedar totes embadalides mirant-se-la i no van menjar ni un bri d'herba. Quan de vespre van tornar les oques a casa, la mestressa va preguntar si estaven satisfetes de la nova pastora i li van contestar:
4: "D'herbetes no hem menjades, però hem vist molt rica dama."
0: I la mestressa no va pas entendre el que les oques li volien dir. L'endemà i l'altre endemà encara va passar tot el mateix. La princesa es va pentinar, les oques embadalides no van menjar res i quan la mestressa va preguntar què tal, van contestar com el primer dia. La mestressa, enfurida, volia treure la pastora, però l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la Margalida li va dur les herbes, el noi li va preguntar:
5: "De quina casa ets, filla, tu?"
3: "Soc d'una casa molt pobra. Per què m'ho pregunteu?"
5: "Veig, per la finor de les teves mans, que no ets pas pastora."
3: "Totes les meves germanes guarden bestiar com jo."
5: "No, no et puc creure. Per un estri del teu vestit esparracat i visc que a sota

0: que fos el més exquisit de tots, però no hi va posar sal. Després de l'àpat, la Margarideta va preguntar al rei.
1: Senyor rei, us ha agradat el dinar?
2: Hauria estat molt excel·lent si no s'haguessin oblidat de posar-hi sal. Més m'hauria estimat menjar sense pa ni vi que sense sal.
1: Recordeu, majestat, que fa temps vàreu treure de casa una vostra filla perquè va dir que us estimava com la sal?
0: Li va recordar a la Margarida. El rei reconegué el seu error. Llavors es va adonar que la núvia era la seva filla petita que tant havia enyorat. Es van abraçar amb gran alegria. I no sé què més va passar, perquè jo allí els vaig deixar i d'aquí me'n vaig venir per poder-vos explicar, perquè si no hagués vingut, no ho hauríeu sabut.
3: Doncs anem cap a la paraula perduda de la setmana, Lluís.
4: Uh-huh.
3: I avui porto una paraula que no la sabia.
4: No, ja es restrany en tu, eh?
3: Sí. Vam anar a visitar la casa museu del poeta Jacint Verdaguer a Folgueroles. Una visita totalment recomanable. Doncs, tornant a la paraula, quan estàvem a la cuina, la noia que ens feia de guia, per cert, excel·lent, assenyala una cadena que sortia de la xemeneia de la llar de foc i ens diu: "Això és el clamàstec." Ui, es referia a la cadena que subjectava l'olla o bé la caldera per sobre de les brases. No sé si continua utilitzant-se aquest sistema de subjecció de l'olla en algun lloc. De fet, jo ho havia vist únicament en pel·lícules, però ignorava el nom de la cadena.
4: Els clemàstecs eren fets de ferro forjat. Es penjaven d'una estaca de ferro dins de la xemeneia al moment de construir la casa. Es consideraven com una part essencial de la llar. A més de coure el menjar de les persones, servien per a fer calderades de menjar per al bestiar i per escalfar aigua per altres usos. La mida dels clemàstecs també indicava la importància de la casa. Si només hi podia penjar una olla, significava que la casa era pobra. I si se'n podien penjar dos o tres, representava que la casa gaudia de més abundància.
3: Perdona, Lluís, tu la coneixies, aquesta paraula?
4: Com clemàstec, no. La coneixia com el ferro que penja l'olla.
3: Com la seva definició.
4: Exacte, jo l'havia vist a una casa d'uns pallessos, família nostra,
3: clar.
4: Però era el ferro que penjava l'olla.
3: Ja, que no hi havíem posat nom, exacte.
4: No, vinga.
3: Doncs mira, ja sabem una cosa més.
4: Anem cap a la biblioteca.
3: Exacte.

0: Us presentem un llibre que el dedicarem a tots els avis i nets, i en especial a tu, Lluís, i a la teva neta, Clara.
1: Hombre!
0: Aquest llibre ens explica una història plena de sensibilitat, d'afecte i tendresa, optimisme, sobre els avis i els nets. En aquest cas, un avi i una neta. El conte es diu "El meu avi és un campió", i, òbviament, m'agradaria que ens en parlessis tu una miqueta, Lluís.
1: Et parlaré. Sí, sí que som uns campions, els avis.
0: Doncs
1: la meva neta sempre em diu, quan es trenca una cosa, diu, l'avi ho arregla, l'avi arregla.
0: Sí. Ens coneixen.
1: Ai, vinga, només una mica com sempre, explicaré.
0: Sí.
1: Per la nena, el seu avi és un campió, tot i que no té gaires copes ni medalles. És un campió arreglant coses. És un campió en fer-la riure. És un campió en trobar formes estranyes als núvols. Només diu una cosa que la neta fa millor que l'avi: trobar les ulleres quan l'avi les perd. Ai, penso que els nets no ens valoren per la quantitat de copes que puguem tenir, oi, Mercè?
0: I tant que no. Tenen molt clar com som i què fem, i per això ens estimen tant. I nosaltres els estimem tant a ells.
1: I tant.
0: Per tal que pugueu conèixer aquesta història tan entranyable, us recomanem el conte "El meu avi és un campió", de Ingrid Godon i Carl Norac. És editat per Editorial Símbol Editors, i el recomanem per a totes les edats, des de ben petitons fins a aquests avis tan estupendos que tenim.
1: Doncs vinga, aneu a la vostra biblioteca, o bé, li dieu amb els vostres avis que comprin el conte.
0: Exacte.
1: I tal com us havíem promès al principi del programa, no podem acomiadar-nos sense el nostre ingredient secret. Quin és? Allò que omple tot de sentit: la música.

0: I sí, avui us portem una cançó preciosa d'un musical que ens va fer somiar a tots l'any 2016, creat per Manu Guix i l'Àngel Llàcer, i acompanyats en aquesta ocasió per les veus del grup Macedònia. Ens conviden a viatjar fins a l'asteroide B612 de la mà d'un personatge inoblidable. Qui és? El Petit Príncep.
1: Una cançó preciosa.
0: Oh.
1: Vinga, gaudiu molt d'aquesta melodia, tanqueu els ulls i recordeu que allò que és essencial només és visible als ulls del cor.
0: Sí, senyor. I nosaltres marxem per avui, però ens retrobem la setmana vinent amb moltes més històries i molta més màgia. Recordeu, poseu-li molts colors a la vida i que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I com sempre, una setmana més ben a punt aquí per entrenar la nostra creativitat amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, com estàs?
1: Doncs molt bé, i avui em sento molt musical, eh?
2: Ah, sí? Avui tocarem la guitarra.
1: Avui farem creativitat amb guitarres i m'atreviria a dir que pot ser que sigui el primer instrument que fem.
2: Ah, doncs ara que ho dius?
1: A mi no me sona que haguem tractat mai un instrument,
2: doncs,
1: per
2: mira,
1: tant...
2: Ah, doncs mira, ara m'has fet dubtar.
1: Mira, no... mira que creativa que ets.
2: Sí, sí, sí, desmemoriada també.
1: Una cosa no passa res, una cosa no treu l'altra.
2: Doncs ho revisaré i si és així em buscarem alguna altra, sí, sí.
1: Digue'm que era la teva assignatura pendent i que has començat classes de guitarra.
2: No, al
1: no,
2: contrari.
1: No, no ha vingut aquí?
2: De petita, jo vaig fer classes de guitarra de petita.
1: Ah, sí?
2: Sí, però no em va acabar de convèncer i ho vaig deixar molt ràpid, eh? De fet, és que em mossegava les ungles de petita.
1: Sí?
2: I era un impediment, perquè em feia mal a les cordes.
1: Jo sempre havia volgut tocar la guitarra i vaig fer el pas, però clar, em feien fer 6 o 9 hores de solfeig per una de guitarra i no em va agradar la idea i no m'hi vaig apuntar mai.
2: Clar, no, jo anava a classes particulars. A Bellcaire hi havia un noi que ensenyava i llavors era com un extraescolar, no? Quan sorties del col·le anaves allà una horeta i anaves fent... Però res, no va arribar més enllà,
1: no,
2: eh?
1: Jo ho vaig fer amb una amiga de la universitat, va durar unes setmanes i sé tocar el gegant del Pi i el boig per tu. Són les dues coses que sé tocar amb guitarra.
2: Ah, mira, veus? Doncs ja pots anar a fer foguera de nit i ja tocar alguna
1: cosa. I l'himne de l'alegria amb el piano. Crec que amb tot això tens tot el bon recorregut instrumental.
2: Tens un bon repertori, doncs, eh? Doncs mira que amb la guitarra vinc carregada d'anècdotes i curiositats, eh?
1: Sí?
2: Sí, sí, i m'ha quedat curt el programa. Pensava fer-ho amb dues parts, però dic, no, ho farem amb una part i ja buscarem un altre
1: instrument. Cabí, no, aquí?
2: Sí, sí, sí. Doncs mira, ja veuràs quina font de creativitat. Començarem per la forma de la guitarra clàssica, que té una connexió amb el cos de la dona.
1: Sí.
2: Bé, això és una mica fantasia, eh? No és la realitat. Però amb les dues corbes i la cintura pronunciada, doncs sí que s'assembla a la silueta femenina, no? I artistes com Pablo Picasso, doncs el cubisme es va inspirar molt amb la guitarra i amb el cos de la dona. I en les seves obres doncs hi havia això, no? Les corbes de la guitarra, les corbes d'un cos, i que es quasi es confonien, tenien molta similitud. Però realment això és una lectura romàntica. Per què no?
1: Però és que ens agraden les lectures romàntiques.
2: Sí, i buscar-hi aquella cosa, aquella màgia, eh? Sempre busquem la màgia,
1: sempre,
2: tu i jo.
1: Sempre, per tant fem-ho bonic.
2: Sí, sí, doncs no. La forma de buit de la guitarra és per millorar l'acústica i és per pràctica, perquè estava pensada per tocar també la part pràctica assegut i la forma que fa doncs és còmoda per tenir-ho a la cama posat, no? I també la forma rodona, doncs el so sona millor que no pas si fos de manera quadrada. I d'aquí ve, el que passa que ens agrada això, no?
1: El romanticisme.
2: Sí, sí, sí. Saps que la guitarra és l'instrument més tocat al món i tu i jo no el toquem?
1: Oh, jo el boig per tu i el gegant del Pi, sí.
2: Ah, sí, és veritat. Soc jo la que no la toco.
1: Però sí, ho doncs, entenc, és que és atractiva, sí, la guitarra ja en si, no?
2: Sí, sí, sí, doncs és l'instrument que més tocat al món. I també diria que és l'instrument que molta gent comença i més gent deixa de tocar.
1: Tothom ho intenta,
2: tothom
1: que si quedin
2: intenta.
1: Ja és un altre,
2: sí,
1: tema, no?
2: Sí, això mateix. Doncs he preparat una rumba catalana, que aquí sé que hi ha la guitarra, que sona molt maca.
1: Anem a ballar, doncs.
2: Vinga, va, en Peret.

0: I tan hechicera, i bé, un himne també de la ciutat de Barcelona en aquest cas. I bé, anem a parlar doncs una mica dels principis de la guitarra, suposo, no?
1: Sí, sí, tinc moltes coses a dir-te, però és que ara m'he deixat portar per la música.
0: L'hauríeu d'haver vist aquí ballant, la Roser.
1: M'estava despistant i dic, deixa'm mirar a veure què haig de dir ara, perquè és que me despisto tan fàcilment i amb el marabú.
0: Això és el bon temps, això és el bon temps.
1: Sí, sí, has vist que a part de tocar la guitarra, a part de tocar les cordes, es toca també la fusta.
0: A nivell percussió, sí.
1: Clar, exacte, vull dir que també té aquest so, eh? Doncs vinga, va, l'origen, el que dèiem. Té un origen molt més antic del que ens pensem, eh? Mm-hmm. Això no fa dos dies. Perquè els instruments de corda amb una caixa de ressonància i un mànec existeix des de fa milers i milers d'anys.
0: Carai.
1: Això ja ve dels egipcis, dels babilonis, que ja tocaven algun instrument
0: similar,
1: més o menys, eh?
0: No?
1: Sí, sí. Però la guitarra, tal com la coneixem avui, té molt a veure doncs, amb Espanya. Mm-hmm. Perquè el contacte entre la cultura cristiana i la cultura àrab a la península ibèrica, clar, van aparèixer la guitarra llatina i la guitarra morisca. Mm-hmm. I són dues cosines de guitarres que s'han anat barrejant i evolucionant i agafant el millor de cada una. I aquí tenim la guitarra espanyola. Sí, sí. I ara és quan preguntem com evoluciona aquesta guitarra fins a la guitarra elèctrica.
0: Home, aquí va ser un gran pas, eh, també?
1: També, també. Doncs aquest salt va arribar al segle XX amb la guitarra elèctrica. I el problema, això ve d'un problema, eh?
0: A veure.
1: Allò que diem sempre, el pensament lateral i com mirar més enllà. Doncs quin era el problema de la guitarra acústica? Doncs que en una banda passava sempre el mateix, que no se sentia
0: prou. Clar, se la menjaven.
1: El piano, la bateria, el saxo, tot sonava més que la guitarra clàssica. I llavors, clar, deien, com ho hem de fer això? Doncs la manera era amplificant-la. I d'aquí va sortir. Per tant, va néixer la guitarra elèctrica de la necessitat de sonar més fort.
0: Carai.
1: El que deien sempre, d'una cosa porta a l'altra.
0: I tenim la solució i ve tota una revolució a nivell també acústic.
1: Totalment, perquè clar, és això el que diem, no? Que una solució pràctica va canviar la música per sempre, perquè el rock, el blues, el jazz, la bossa nova, clar, són un tipus de músiques que no podria ser sense una guitarra elèctrica pel mig, no? I d'aquí te vinc a explicar ara una història d'una persona molt creativa i amb el pensament lateral molt entrenat,
0: sí,
1: que és el Leo Fender.
0: Què va fer en Leo?
1: El Leo va ser el pare de la guitarra elèctrica moderna. Uh-huh. I aquest home no sabia tocar la guitarra.
0: Bé,
1: no.
0: Un bon principi aquest,
1: un bon principi, doncs ara veuràs. Doncs el fundador de Fender, que és la marca de guitarres més reconeguda del món, ell no sabia tocar la guitarra i no en va aprendre mai, eh? Que això és el més interessant. Era enginyer i comptable, però li encantava l'electrònica i fer invents i la música. I llavors suposo que va veure com una necessitat i va començar a investigar la guitarra i a partir d'aquí doncs, va anar fent proves. Com que ell no sabia tocar la guitarra, què va fer? I li agradava molt la música. Va crear com un lloc on de trobada, on feia anar gent que coneixia que sí sabia tocar la guitarra i ell els hi feia l'instrument i anàvem provant. I així d'aquesta manera creaven com un cercle i ell anava millorant totes les possibilitats de la guitarra.
0: Clar,
1: no?
0: Ell era l'inventor i tècnic i necessitava l'artista, necessitava el músic per fer aquestes proves, no?
1: Això, i d'aquesta manera anava fent prototips i els anava deixant provar i anaven dient això ha de sonar així, més cap aquí, més cap allà. I ell anava millorant doncs, fins que realment va trobar varietats de guitarra que avui en dia doncs, serien imprescindibles, no? I el resultat va ser la Telecaster i la Stratocaster, que jo no hi entenc, però
0: qui n'entengui segurament dirà, oh!
1: Sí. Sí, sí, sí, que les guitarres que han fet possible la carrera d'en Jimi Hendrix, l'Eric Clapton o en Bruce Springsteen, entre molts altres, no? Doncs mira, resulta que l'home que va ser el creador de l'instrument amb el qual han tocat millors guitarristes de la història no tenia ni idea de tocar la guitarra.
0: Doncs té la seva gràcia.
1: Com ho veus, és com si nosaltres ara ens posem, pues això, a inventar una guitarra.
0: Potser podem reinventar-ne una, eh?
1: També és veritat, sí.
0: D'aquí sempre ens surten idees originals que ja diem sempre oients que les hem de plasmar, eh? Que si no es queden en idees,
1: sí.
0: Eh?
1: Es tracta d'entrenar i anar fent proves, equivocant-se i millorant-ho, no? Que no ens hem de posar límits. Que si tenim la ment entrenada i desperta, doncs sempre podem trobar coses allà.
0: Passen coses.
1: Sí, sí, sí, que no saber fer una cosa no té per què ser una barrera. Es tracta de buscar alternatives, com va fer en Fender.
0: Potser pots anar a classes de guitarra, ara sortint d'aquí, tu i jo la recuperem.
1: Ah, sí, vinga.
0: Que ara farem un grup.
1: Sí. Un bon grup farem, sí, sí. Doncs mira, va, més anècdotes. En Kurt Cobain, el cantant de Nirvana, doncs ell deia públicament que no sabia tocar la guitarra. Bé, és una manera que ell ho deia, però realment sí, sabia tocar, eh? Però bueno, ell explicava a les entrevistes que tocava molt malament, però resulta que era intencionat. O sigui, ho feia de manera... perquè havia decidit tocar d'aquesta manera descuidada i desafinada i caòtica, deia, perquè creia que la imperfecció era l'essència del rock.
0: Ah.
1: Com ho veus?
0: Que pot tenir part de raó.
1: Bé, si més no, si més no crear un estil molt identificatiu, sí, no, d'ell, sí, doncs ho feia expressament. El no saber tocar, doncs era un estil. Era una manera de fer-ho, no?
0: Quantes anècdotes podríem trobar, Roser, vinculades amb una guitarra, eh?
1: Moltes. Tinc dues pàgines, per anar dient. Doncs amb això que dèiem ara, doncs, que és com que a vegades un defecte, que ens sembla que és un defecte, en realitat és una virtut, no? Mm-hmm. Perquè simplement és l'enfocament que tu li donis a aquesta cosa.
0: Completament.
1: Per tant, si ens creiem que tenim defectes, donem-li la volta, que segur que hi ha alguna cosa positiva en aquest defecte.
0: Encara traurem un tema productiu aquí darrere.
1: Sí, segur que sí. Quantes coses apliquem a això? Quan hi ha un defecte i no ho veiem més enllà, no? Si tinguéssim la ment d'en
0: Kurt Cobain.
1: Sí, veus que no ho sé dir, això de...
0: Kurt Cobain.
1: Per què no m'ho has dit? I jo m'he quedat tan ample. Doncs bé, això de les limitacions, no? Tu deia, ara me'n descuidava, tu deia perquè a mi em va passar una cosa quan vaig començar a fer joieria.
0: A veure, anècdota.
1: Anècdota personal. I me va fer pensar molt quan estava llegint això de... Com es diu?
0: Kurt Cobain.
1: En Kurt Cobain?
0: Sí.
1: Doncs jo vaig quan vaig començar a fer joieria fa 20 anys, mm-hmm, ja... les arracades, perquè jo també tinc una cosa, que sóc com asimètrica... Doncs,
0: és molt original, la Roser.
1: Tinc un estil.
0: Sí, propi.
1: Propi.
0: A mi m'ha passat d'anar amb unes arracades pel carrer que algú em digués, són de la Roser Martínez, i jo sí.
1: Doncs a mi sempre m'ha passat això, que hi ha aquesta asimetria, no? I amb les arracades, doncs clar, al principi, quan t'ensenyen, quan vas a l'escola, doncs t'ensenyen a fer-se iguals.
0: Exacte.
1: I em costava molt.
0: Perfectament iguals, no?
1: I em costava molt. O sigui, era allò que dius, és que m'estressa, perquè no em surten iguals. I vaig optar per fer les arracades diferents. I al final, una cosa que va ser com... per, diríem, solucionar un tema, i es va convertir en el que dèiem en un estil
0: identificatiu.
1: Sí. Per tant, traiem profit de les coses que ens pensem que no, doncs que sí, i donar un toc diferent. Què et sembla?
0: Una bona lliçó.
1: Doncs tinc una altra anècdota, però te la diré després d'escoltar la cançó, perquè va d'aquesta cançó.
0: Vinga, doncs l'escoltem.
1: Vinga, va.

0: El gran Paco de Lucía, Entre dos aguas, estem escoltant aquesta cançó i ara la Roser ens explicarà per què, perquè ens has deixat aquí amb l'intriga abans de la cançó.
1: Sí, sí, sí que t'ho explicaré.
0: Doncs vinga.
1: Doncs vinga, Paco de Lucía és, bueno, un dels altres grans guitarristes de la història, perquè va portar la guitarra espanyola molt i molt lluny. De fet, on mai encara l'havia portada. I una de les seves obsessions era trobar la guitarra perfecta. Uh-huh. Ell deia que la guitarra ha de tenir connexió amb tu, no? És com la teva, ha de tenir la teva ànima, el teu so, i deia que trobar la guitarra perfecta era com trobar, doncs, la parella perfecta.
0: Oh. No? Carai, doncs és tot una aventura, trobar la guitarra perfecta.
1: Totalment. Bé, per això hi ha molts guitarristes, bé, també passa amb tots els instruments en general, no? Però la guitarra jo ho he trobat amb gent que, clar, és com no la toquis, no? Que tothom ho té tan seu.
0: Jo no toco les guitarres de l'altra gent.
1: No, ni altres coses. Les coses de l'altra gent no s'han de tocar. Però...
0: Mans quietes.
1: No, per això mateix, perquè, clar, no agrada, perquè, clar, és una part molt personal, molt íntima, podríem dir, perquè és la seva essència, és una part d'ell, doncs, o d'ella, doncs, clar, no es poden tocar les guitarres. Vinga, va, i ara t'explico l'anècdota.
0: Vinga.
1: Això ve de l'any 1973, que en Paco de Lucía estava enllestint el seu primer disc, que es deia Fuente y Caudal. Bueno, es diu Fuente y Caudal. I el seu mànager li va dir que no podien tancar el disc perquè faltava omplir un espai. Si faltava una cançó.
0: Ai,
1: sí,
0: això passa a vegades,
1: I li van dir, Paco, no podem tancar el disc.
0: Una més.
1: O t'espaviles. I què va fer en Paco? Que era una persona previsora i tenia el calaixat de les idees, que jo sempre dic, apunta les idees i guarda-les perquè si no és el moment ara, en un futur ho pot ser. Doncs va obrir aquell calaixat i va trobar una cançó que tenia mig escrita de feia temps i li va acabar de donar forma i es va convertir en aquesta cançó, la d'Entre dos aguas, que justament és la cançó que l'ha popularitzat més en Paco de Lucía.
0: D'anècdotes d'aquestes en Jan, Jo sempre dic la del Corazón Partido de l'Alejandro Sanz.
1: Aquesta no la sé.
0: Que no havia d'anar al disc.
1: Ah, no?
0: És que no hi havia d'anar, s'havia descartat, però això al final també n'havien d'afegir una o van haver de fer un canvi i va ser com, doncs hi posem aquesta, i va ser el tema que realment a dia d'avui encara tothom coneix.
1: Veus? Doncs en aquest senyor li va passar exactament el mateix. Doncs és això, que a vegades quan descartem les coses, pensem-ho. Jo sempre dic que les idees, això dic a les formacions, no hi ha idees bones o idees dolentes, simplement és que és el moment o no és el moment. Perquè sempre pensem idees que ens aniran bé en un futur, però no, ara mateix no podem fer-les-la. O bé perquè no tenim recursos, o pel que sigui, sempre estem pensant per davant. Però si tu te les apuntes i d'aquí un any la mires, segurament aquella idea...
0: Ja és endavant.
1: Clar, ja estarà en el seu temps.
0: Hem de deixar que faci com el caldo de cultiu, no? Allò, que faci el xup-xup,
1: la idea. Això mateix, perquè quan estem pel mig d'una cosa, sempre volem un pas endavant, i el pas endavant encara no el podem fer. I això és una de les coses que sempre explico en les formacions, de que tothom s'apunti totes les idees, perquè en un futur seran bones.
0: Doncs bons consells, escolteu a la Roser.
1: Jo estic fent coses ara d'idees de fa gairebé 5 anys,
0: Carai,
1: sí,
0: que han sortit d'aquest calaix que dius,
1: sí, sí, sí, que he mirat i vaig dir, ostres, això ara sí que és el moment, clar. Això és
0: el calaix de les idees, això s'ha de tenir a casa.
1: L'hem de tenir, amb una llibreta, amb una capseta, amb una aplicació, com vulguem. Va, anem a parlar de, com es diu, en Jimi Hendrix, com es pronuncia?
0: Ho has fet molt bé.
1: Ho he fet molt bé, val. Doncs un altre innovador amb la guitarra elèctrica. Aquest senyor tocava la Stratocaster, de les que hem dit abans, però la tocava de cap per avall.
0: La tocava com els àngels.
1: Aquest home va ser un innovador total. I era esquerrà, però tocava les guitarres per a tretans girades, perquè deia que el so era diferent, i mira per on, vull dir, va trobar el seu estil també amb tot això, no? I la guitarra que va fer servir per al festival de Woodstock, on va tocar l'himne dels Estats Units d'una manera que tothom va quedar amb la boca ben oberta, doncs es va vendre en subhasta per $2 milions.
0: Uau. 2 milions.
1: Sí,
0: què faríem,
1: sí,
0: tu i jo amb 2 milions, Roser?
1: No sé pas.
0: Quin problema on també,
1: Ara no em distreguis amb
0: més
1: això.
0: Més anècdotes, vinga, sí.
1: Doncs en Jimi Hendrix també podem dir que, bé, era un tio que era creatiu al màxim nivell i que es va atrevir a innovar amb tantes coses que fins i tot tocava la guitarra amb les dents, Cristina.
0: Amb les dents.
1: Ah, quina idea,
0: A tu que et feien mal les ungles mossegades, imagina't
1: les
0: dents.
1: Sí, imagina't amb les dents. Oh. Va, passem amb un altre, a l'Eric Clapton. Doncs l'Eric Clapton va voler crear una guitarra única. O sigui, va tenir allò una obsessió i que volia una guitarra que només tingués ell i va construir una guitarra a partir de tres guitarres de la marca Fender.
0: Ai, va fer un Frankenstein amb guitarres.
1: Espera, espera, que d'això te'n parlo després. Ara parlem d'aquesta guitarra. Sí, va ser una mica això, va fer com un collage i la va batejar Blackie. Però estava maleïda aquesta guitarra. Oh. Es veu que cada cop que la tocava passava alguna cosa. Sí, i ara te parlo de la Frankenstein, que aquesta va ser de Lady Halen, que va parlar amb el seu luthier perquè li construís una guitarra fent servir parts de diferents guitarres noves, com un collage, i aquesta sí que li va dir que...
0: Aquesta va anar bé.
1: La va batejar i es deia Frankenstein, i aquesta anava bé. Sí, sí, sí. I encara et parlaré d'una altra guitarra famosa, la Lucille, d'en B.B. King, que el rei del blues, no? Que aquesta li va sortir... Li va dedicar una cançó i tot, eh? Perquè estava actuant en un bar i dos homes es van barallar per una dona, aquelles coses, eh? I resulta que hi va haver un incendi en aquest bar i van tenir que sortir tots corrents i ell, clar, va deixar la guitarra en allà. Ai, i va tornar a entrar.
0: Per la guitarra.
1: Per la guitarra, i es va jugar la vida, va recuperar la guitarra i va
0: sortir.
1: Com
0: el seu bebè, no? Allò...
1: Clar, no, i li va dir Lucille, que era el nom de la dona que va causar tota aquesta història, i li va dedicar una cançó i tot. Què et sembla?
0: Que tragi romàntic tot plegat.
1: I ara, mira, t'he explicat una altra anècdota d'en Keith Richards, els Rolling Stones, com ho he dit bé, això? Sí? Saps aquell riff de Satisfacció?
0: Sí.
1: Doncs això va sortir dormint, ho va composar dormint. I t'explico. Diu que a les 4 de la matinada li vas venir aquella melodia i llavors es va despertar i va agafar una cinta de caseta en aquell moment i ho va anar gravant i...
0: Ho va tatarejar.
1: I després es va dormir i resulta que l'endemà, quan ho va escoltar, tenia 30 minuts que anava tatarejant i 30 minuts de ronquets.
0: Almenys no va sobregravar la idea, està bé.
1: No, tenia això, no? O sigui que perquè vegis que fins i tot dormint, si ens ve la gran idea, busquem la manera d'apuntar-la, de gravar-la, de fer el que sigui, però no perdem les idees, perquè si no avui no tindríem això.
0: No, però mira, per això també recomanen molt, no?, escriure, per exemple, els somnis quan et despertes, aquestes coses, que vés a saber quines idees han sortit del teu cap mentre dormim.
1: Sí, sí, sí. Jo ho he intentat, però jo... O sigui, clar, somiem tantes coses...
0: Ai, la música, que és curativa. No. És curativa, la música.
1: La música és curativa. I això té molt a veure amb la salut mental. Molts psicòlegs fan servir la guitarra com a eina terapèutica. Precisament perquè combina l'expressió emocional amb el treball manual.
0: La musicoteràpia.
1: Això mateix. I la concentració i la creativitat alhora. Doncs hi ha programes a hospitals, a presons, a centres de rehabilitació... Que tenen tocar la guitarra, doncs, com a part del tractament.
0: És que la música és vida, ens dona vida la música.
1: Sí, sí, sí, sí. O sigui que, mira, la guitarra és medicina.
0: Ens queda alguna anècdota més o no?
1: Ens queda, va, una ràpida. La guitarra més cara del món, ja hem dit la que valia 2 milions.
0: Sí.
1: Doncs n'hi ha una altra que valia...
0: Que guanya, no?
1: Sí, bueno, però poc més, però bueno, 2.700.000.
0: Home,
1: va, no. Sí, sí, quasi
0: 1.000.000 de diferència, però el senyor Barnes al Simpson potser és poc, però...
1: Ja un cop parlant de 2 milions,
0: sí,
1: no, és com dius bé.
0: Sí, no, calderilla.
1: Doncs aquesta guitarra va ser, que és la més cara de la història, va ser una Fender Stratocaster blanca, que aquesta era normal. El que tenia de bo, que em sembla que tampoc es va fer servir gaire, és que tenia 19 firmes estrelles de rock.
0: Oh!
1: L'Eric Clapton, en Mick Jagger, en Richards, bé, tot un 19 artistes, i clar, doncs hi va haver una persona que la va poder pagar, i això, i els diners que es van subestar van anar, doncs, a benefici de les víctimes del tsunami del 2004, te'n recordes?
0: Sí. Sí, sí.
1: Doncs va anar per aquí.
0: Carai, home, si voleu veure un bon museu de guitarres, mira, aquí al Baix Empordà, a l'Estartit, tenim la Sala Mariscal, que qui ho porta és un boig de la música, i per allà hi han passat artistes de per tot, i hi han les guitarres penjades al sostre, firmades pels artistes, vull dir que, mira dit això, anècdota aquí, també posada.
1: Sí, sí, sí, sí, mira. I ara jo crec que d'aquí...
0: Cap al consultori?
1: Sí, vinga, va.
0: Vinga, som-hi.
1: Va.
0: Doncs clar que sí, consultori creatiu, els deures abans de marxar. Roser, quins són els deures d'aquesta setmana?
1: Va, aquest és observació i connexió, que a priori pot ser fàcil, però jo no ho és tant, eh?
0: Bueno,
1: jo és que em disperso molt, però es tracta de fer atenció plena amb la guitarra. Esculls una cançó, el que vulguis, i centra't només amb la guitarra.
0: No escolta res més, només la guitarra, no?
1: No, treus la veu, treus la bateria, treus tot, i centra't només quan entra la guitarra, com segueix el ritme de la cançó, però només amb la guitarra. Si ets capaç de fer això,
0: sí,
1: hauràs aconseguit allò que diuen el mindfulness, el moment de concentració
0: total. Consciència plena.
1: Consciència plena. Per tant, és un molt bon exercici de concentració i entrenament del bròquil, de la nostra ment.
0: Que ja ho sabeu, que s'ha d'entrenar sempre, Roser?
1: S'ha d'entrenar sempre, cada dia. I això és veure molt més enllà d'una cançó. O sigui que si arribes a fer això, imagina't, amb cada instrument,
0: sí,
1: doncs fas un exercici mental que no vegis.
0: Clar, veus tota la composició al final, eh?
1: Sí, i ho entens diferent una cançó, eh?
0: Carai, home, a veure si algú s'emociona que et contacti per Instagram,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que m'escriguin al Roser Martínez, creativitat, i que ens ho comenti i ho expliquem i en parlem, no?
0: Doncs guitarra, segurament el primer instrument que fem aquí a l'Entrenant la Creativitat.
1: Ho miraré, ho miraré.
0: Ho comprovarem, eh? Perquè ara ja portem uns quants programes.
1: Portem 3 anys de programa, o sigui que ho hem de mirar, això.
0: Però bé, ens ha agradat molt la guitarra, aquest instrument tan famós, com deies, dels més tocats. Jo crec que juntament amb el piano, no? Deuen ser
1: els
0: dos més populars. Sí, però bé. Ara m'apuntaré a fer guitarra, Roser, ara m'has fet
1: ballar ganes. Vinga, toquem les cordes una mica. Sí, ja amb les dents no, eh?
0: No, amb les dents no.
1: Jo no, eh?
0: Pobretes dents.
1: No, no.

0: amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Una de les entitats més actives i representatives de l'escena musical rubinenca retorna al Rubí Sound. La SBR, la Societat de Blues de Rubí, és molt més que un grup d'amics que estimen el blues. Són una colla d'amants de la música negra que volen compartir la seva passió amb la ciutadania de Rubí. Per això, van fundar aquesta societat i us he de dir que no fallen mai a la seva cita amb la música en viu. Una bona prova de tot això la tenim en el Festival de Blues, que en el proper cap de setmana omplirà de bones vibracions, de bones vibres, la Rubí City. Per això hem convidat a una de les almes màters de l'entitat i co-creador del festival. De seguida, amb tots vosaltres, en Carles Pujante. Encara que gairebé tothom ja està en stand-by per preparar la Festa Major de Rubí, encara hi podem trobar actuacions musicals en directe que desgranarem a la nostra agenda. Espai Aurora, Ateneu de Rubí i un altre avançament del festival Rubeo Rauf protagonitzaran les nostres recomanacions. Aquí estem, com sempre, rebentant el tòpic que alguns diuen que no hi ha música a Rubí. Qui ho diu, això? Doncs qui ho digui, que s'ho faci mirar, o bé, que escolti un nou capítol de l'autèntic i genuí...
0: Rubí Sound.

0: gonna shoot you right down, right off of your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, boom, boom, boom.
1: S'acosta la data, 12, 13 i 14 de juny, tot un cap de setmana per gaudir a ritme de blues. La 13a edició del Festival de Blues de Rubí omplirà de música i músics tota la Rubí City. Un esdeveniment més que consolidat que continua evolucionant i posant al vostre abast una sèrie d'activitats que faran les delícies dels amants de la bona música. Els responsables de tota aquesta moguda són, com no, els amics i amigues de la Societat de Blues de Rubí. Per això hem convidat avui al Rubí Sound el senyor Carles Pucante. Què tal? Com estàs, Carles?
2: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda, bona tarda, bona nit. Són les 9 de la nit d'un divendres. Resta una setmana. Una setmana clavada perquè comença el festival, noi.
2: Ja, compte enrere.
1: Compte enrere. Com ho porteu, això?
2: Bé, bé. Encara que tot està bastant rodat de cada any, però, bueno, sempre en nervis i tota, mirant d'ingestir tots els serrells de que no ninguna cosa es quedi per allà, d'aquelles que ens donin un susto important a l'última hora, no? Que...
1: Però sempre hi ha una mica de sustos, no? De tant en tant. Sí, hi ha emocions fortes que dius, jo amb això no hi comptava, què fem, què fem? Com ho improvisem, no?
2: Sí, sí, però aquest any quasi està a punt de passar-nos amb el piano del Lluís Coloma i m'he encarregat del piano.
1: Clar, clar, que són coses importants, no? Perquè dius, no és un teclat qualsevol, és un piano.
2: Piano, sí,
1: un senyor piano, no?
2: Sí, clar,
1: un piano en tota regla. Clar, és aquest compte enrere en el qual els que hi treballeu, doncs, en el festival, doncs esteu acabant d'enllestir moltes coses, moltes aventures, i intentant que tot fili prim perquè finalment, doncs, el festival pugui començar el dia i a l'hora de la forma adequada. I a mi m'agrada molt gratar una mica sobre aquesta intrahistòria perquè els oients també es facin partíceps de lo emocionant, de lo xulo i de lo complicat i de vegades estressant que pot ser arribar a aquest punt. A una setmana ja ho teniu gairebé tot tancat, per exemple, els hotels dels que vindran de fora, si venen, les coordinacions dels artistes, quan arribaran, què i com. És un univers força complex.
2: Sí, sí, és, el tema logístic i és important. Sembla que no, però és molt important. Ara mateix, mira, el que ens queda així una mica per acabar d'engestir és el tema de proves de so, i parlar amb els músics, quin backline portaran i aquestes coses, i després acabar de parlar amb alguns col·laboradors, no? de Rubí, que són els que també ens ajuden a portar a terme això. I, però només aquests detalls són els que en queda, però darrere hi ha moltíssimes coses a tenir en compte.
1: Evidentment, és que és tot un univers que m'agrada compartir amb els que venen i que tenen experiència com vosaltres, que heu fet molts festivals. Aquí també a la ràdio n'hem fet d'alguns, encara que, clar, aquest és un esdeveniment en un espai que, en principi, doncs, s'ha d'habilitar especialment per aquest moment, que has de coordinar moltes coses i que tot ha de sortir, doncs, fantàsticament, no? Clar, perquè quantes persones voluntàries i col·laboradores de l'entitat, vosaltres esteu allà perquè us agrada el blues, perquè us agrada tot això, aquí hi ha professionals, perquè hi ha gent que ja treballa dins del sector, però que tothom ve de forma altruista a col·laborar. Quants sou en total?
2: Els que organitzem el Cotarro important som 6, que són els que estem a la Junta. Després, que a l'hora de col·laborar, pues, cada dia podem ser uns 20 o 20 i algo persones per organitzar tota...
1: 20 i pico persones?
2: Sí, sí, sí, entre barres, atenció als músics, una mica de supervisió de tot l'espai. En total serem les entrades, no? unes 20 i algo persones, sí.
1: Mare meva! I qui és la persona en la qual tot pivota i va al voltant d'ella i que acaba de coordinar? O hi ha diferents persones que estan allà una miqueta, doncs, acabant d'enllestir tota, bueno, aquesta gent, organitzar? Perquè, clar, tots més o menys saben què han de fer, però sempre hi ha d'haver-hi alguna o diverses persones que són les que finalment acaben de
2: ara
1: controlar
2: mateix,
1: això. Estàs tu sempre allà enmig o no?
2: No tant. Ara mateix, jo aquests dies continuament allà fent-me el pesat i explicant als companys de la Junta que hi ha un equipàs que és impressionant i cada un ha agafat les seves responsabilitats i tot funciona de meravella. Mira, que se'm posen els pèls de punta i tot de pensar-ho. Però quan estem allà al festival sí que diferenciem una mica més el que és el tema de músics, escenari, so, aquestes coses que igual sí que jo centralitzo una mica més, i les altres parts de ja de més logística, barres, cuines, igual l'Anna també s'encarrega aquella part. Però jo et dic que ara mateix la junta que tenim estan capacitats per qualsevol cosa.
1: I pel que faci falta, per improvisar, si cal, eh?
2: Sí, sí.
1: En gaudiu del festival? És a dir, jo també organitzo festivals, vale? I faig mogudes similars a d'altres nivells i en d'altres circumstàncies, no? I moltes vegades sí que et dona temps de gaudir quan surts a presentar o quan estàs doncs, veient que aquesta formació, que aquesta banda està tocant i que bé sona i hi ha molta gent i t'ho passes bé. Però moltes vegades també estàs allà patint i estàs allà intentant veure com treure l'aigua d'allò que sembla que serà un ensurt, no? En gaudeixes o en pateixes més a nivell de balanç global amb un festival com el vostre?
2: Jo crec que gaudim, però no sabria si dir si gaudim amb el festival o gaudim del festival, saps?
1: Perquè clar, és diferent.
2: És diferent, sí. Sí que sempre hi ha alguns moments puntuals, a vegades, quan sobretot de... et dones compte de quan hi ha aquesta relació entre el músic o els músics i el públic i tot això, i allà sí que gaudeixes de tot, del públic i o sigui, del festival i amb el festival. Quan hi ha aquests moments que ve molt al cap el Nico Güeny, aquest que va venir de França, que tenim allà amb l'harmònica i amb uns nens petits allà, va baixar de l'escenari i tocant amb ells, aquests moments t'arriben a tope, no? Però l'altre, clar, estàs gaudint amb el festival, però no acabes de gaudir de lo que està passant a l'escenari de tot.
1: Lògic, entre altres coses, perquè estan acabant de coordinar entre bambalines moltes coses. I sí que es viu d'una forma especial des d'allà, però com els que estan allà al davant dels artistes i estan doncs sense cap pressió gaudint de l'espectacle, és impossible. Però, clar, és que moltes vegades és difícil de trobar aquest punt intermig i l'important, la teva missió principal, és que tot surti bé. A partir d'aquí, sí. En algun moment puc deixar que les emocions m'arribin i allò que tu dius, no? Gallina de piel, ostres, que maco, que xulo, que és això. M'ho imaginava i ara ho estic veient, doncs encara millor. Clar, ja en van 13 amb aquesta que fareu. Sí. Vull dir que són molts festivals i jo crec que ja heu trobat també un nou format a nivell global que s'adapta a allò que voleu fer, a on voleu arribar i que d'alguna forma esteu repetint, emulant amb referència a l'anterior edició, si no m'equivoco. Ho dic perquè, clar, en aquest aspecte no és només l'amfiteatre del Castell. Ho dic perquè tothom de seguida pensa festival, blues, allà, a l'amfiteatre del Castell, sinó que també hi ha moltes activitats i cada vegada més, i jo crec que més fins i tot exitoses, d'alguna forma, en el centre de Rubí i per la ciutat, no? Vull dir, aquest format ja el teniu apamat i dius, vale, ho hem de fer, l'hem de potenciar?
2: Sí. Com bé dius, ja són 13 anys i fa 13 anys nosaltres tots érem bastant més jovenets i teníem...
1: Innocents.
2: Sí, innocents, amb molta empenta, moltes coses. I ara igual ja no ho som tant, ja no ho som tant, però ho continuem sent. I aleshores, sí que és cert, el festival que tenim ara és el que nosaltres havíem tingut en ment sempre. Sí que igual no podem arribar a lo que ens agradaria, però que trobem que ja... Que com a mínim toquem totes les coses que ens agrada, no? Que és la música al carrer, concerts així més propers, les xerrades perquè la gent entengui tot el que implica el blues i de la part social, no? O sigui, crec que toquem tot una mica també dels quadres del Pepe, com normalment, d'alguna manera o d'una altra, i crec que és bastant...
1: Els quadres del Pepe, si per explicar una miqueta més, perquè entengui algun oient que no sap de què va, són les quadres que ha pintat al Pep Ferrés, no?
2: Sí, al Pep Ferrés.
1: I que hi ha algun lloc on quedaran exposats, no?
2: Sí, sí, que normalment sempre ho exposem o el que fem és amb lones al mateix emplaçament on fem el festival, pues sempre decorem una mica amb els seus...
1: Amb els originals, a més a més.
2: No, no, el fem amb lones. Fem
1: el
2: seu quadre. Sí,
1: sí. Els imprimiu?
2: Els imprimim amb una lona i els posem allà i també com a mínim...
1: És que són meravellosos.
2: Sí, sí, hi ha alguns que...
1: Són molt xulos.
2: Sobretot artistes.
1: Són retrats, bàsicament, no?
2: Sí, i artistes de fora, quan venen i veuen que aquí hi ha un pintor que fa aquests quadres i d'aquests artistes i que igual... Alguns, mira, l'última va ser l'últim festival.
1: Atenció, anècdota.
2: Sí, la cantant havia tocat amb un dels que estaven pintats als quadres quan era petita. Llavors la dona va al·lucinar de venir aquí a un poble de Catalunya, no? a Rubí, i veure que hi ha aquesta afició, aquest seguiment i aquest coneixement d'aquesta música i cultura.
1: Clar, és que és molt xulo, no? Poder integrar totes les disciplines artístiques i que totes doncs, tinguin com a temàtica, evidentment, el món de blues i els seus artistes, i poder exposar-ho i connectar amb els artistes i amb el públic, amb la gent de Rubí, doncs és magnífic. Ara anirem dia a dia i anirem descobrint cadascun dels espais i, a més, dels artistes que vindran i que seran protagonistes. Allò que voleu emular, més o menys, ho tenim clar, no? El format actual. Allò o allà on voldríeu arribar, quin seria el proper pas? Perquè jo sé que tu ets un tio molt creatiu i que ho tens al cap i que dius, bueno, vale, de moment estem bé fins aquí, però m'agradaria que poguéssim fer allò. Quin seria el teu proper somni, el següent upgrade, l'evolució, no sé si 3.0 o 4.0 del festival?
2: Bueno, ara mateix amb el que tenim sí que ens agradaria igual portar un cap de cartell que fos una mica més rellevant, algo així.
1: Déu-n'hi-do, el cartell que teniu.
2: Sí, sí, tenim... Ja, clar, ja estaríem jugant en lligues com altres festivals, com Cerdanyola, com, no sé, com altres que es fan per Andalusia, i ja estaríem en aquesta lliga, no? Però de moment estem així i els nivells que tenim d'artistes són importants, sí, que no és un menysteniment dels músics que tenim, perquè estem super, super orgullosos. Sí que ens
1: agradaria. A nivell de format o a nivell d'allò que t'agradaria que fos una mica més gran o que tinguis...
2: De allò que sí que el que ens agradaria sobretot seria que la matinal de blues, el poder fer que la gent fes una ruta per veure, anem a veure aquest músic, ara anem a l'altre, que ens dona temps, ara saps? De fer una ruta així perquè... que tenim problemes de logística i de recursos, llavors aquest any hem hagut de fer els concerts més simultanis, no? Uh-huh. Llavors una cosa que ens agradaria seria això, que la gent pogués fer aquest recorregut entre els diferents músics i que planea una ruta, no? Ara anem a veure aquest i després quan acabi aquest veurem aquell i després ja arribarem a
1: veure
2: aquest.
1: Clar, això implica muntar equips a cadascun dels llocs i tenir doncs tota una logística de personal propi també de l'entitat, etcètera, doncs que fes el seguiment de tot això i sí que evidentment multipliques la implicació i també el pressupost, perquè tot això al final d'una forma o d'una altra pressupost i l'esforç tant humà com econòmic. Però bé, vull dir que ara ho explicarem i jo crec que aquesta oportunitat la tindran sí que de forma més concentrada, que de vegades també, segons com, és millor i que donarà doncs molt bon resultat i que apropar a la música, a la gent, fins i tot a la gent que no s'espera música. Perquè la clau és que la gent va caminant, no té segurament ni idea que potser es trobarà doncs, una actuació musical i hi haurà molta gent que potser descobrirà el gènere i dirà, ostres, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es blues? Ah, vale, doncs pues me gusta, doncs m'agrada, no? I a partir d'aquí, fins i tot la canalla més petita tindrà aquest record de, ostres, jo vaig descobrir aquest gènere i em va agradar i fins i tot, no sé, enganxareu a més gent en el blues, no?
2: Sí, sí, sí.
1: A part que és un esdeveniment purament artístic.
2: Sí, i és una manera de també de tenir una ciutat així més agradable, no? Com... portar la porta de casa, portar-la més allà, no? De casa teva, fer la teva casa més gran, no sé, és un... Jo ho trobo, sempre m'ha agradat, no? Igual per això ho veig així, però ho trobo molt bonic això de poder sortir al carrer i escoltar una mica de música i veure que la gent s'ho passa bé, que la gent ho gaudeix i posar-li una mica el xispa al dia.
1: I deies que, clar, a tu t'agradaria portar artistes internacionals o artistes sí. de més renom, també nacionals, que evidentment doncs, això requereix un major esforç econòmic i que a vegades doncs, arribem on arribem, però jo sé que feu màgia, vull dir, feu màgia amb els contactes, amb els amics, amb tot l'entorn, sou gent que us dediqueu al món de la música i que també entreu en aquesta roda d'artistes i d'actuacions i d'espais, i al final, doncs, afortunadament, tota aquesta agenda i tota aquesta màgia entre vosaltres i els artistes aconsegueix que vinguin artistes tan importants com els que ara mateix començaran a sonar, que no és gens fàcil.
2: Sí, jo crec que també aquest reconeixement que a vegades hem parlat, no? que tenim i que la gent valora l'esforç que fem i pot adaptar-se i fer també el seu esforç, no? pel bé comú, va pujant capes, no? I ara ja també està ajudant la situació musical, no? El panorama musical, no? Que cada vegada que es afecta més a més altes capes, no? A nivells més alts. I això també està fent que aquest reconeixement també està pujant cap amunt i gent que a vegades ho ve una mica més com de lluny, ara també ho veu i ens ho valora. I això també ens ha igual facilitat una mica les coses.
1: Bé, la gent s'hi troba còmoda. I sí. també molta d'aquesta gent en algun moment també ha vingut a les actuacions sí. i a les mogudes que feu sí. a la Masia Can Ramoneda i ja tenen bon record vostre i diuen, ostres, jo, a mi em van tractar bé, vaig anar a un lloc on estava còmode. On hi havia bon rotllo, amb el format petit o no tan petit que hi puc trobar, no? Però això també ajuda que després quan facis la trucada tenim el festival, sí. si animes, sí. T'apuntes, doncs hi hagi aquest punt de flexibilitat de tothom, no?
2: Sí.
1: De que evidentment, doncs clar, no és el mateix que t'hi llamen del Festival de Blues de Barcelona o d'un altre super reconegut que tu dius mi caché es este y punto, sí. o fins i tot demanes més perquè realment és com s'ha de fer, que no, que quan tu truques allà a la porta des de la humilitat i la bona feina feta abans, doncs et digui vale, el que vulguis, ja arribarem a un acord.
2: Què vols? Sí.
1: Què vols? Que venga gratis, porreu gratis. Que no és el cas, segurament, evidentment.
2: No.
1: Esclar que no. Que la música és cultura, la cultura ha de ser per tothom, però no gratuïta del tot, que això també... Ha d'estar a l'abast de tothom, i si pot ser també al carrer, doncs al carrer, però que les coses no surten per ciència infusa i que els artistes han de viure, si no, això és impossible de mantenir. Escolta, què et sembla si ja comencem a desganar dia a dia, espai a espai, doncs el festival? El primer dia és el 12 de juny, i tot comença a l'amfiteatre, sí?
2: Tenim activitats abans.
1: Ah, vale.
2: Sí. Una que vam tenir va ser el divendres aquest passat, que vam fer el concert del Víctor Puertas amb el Martín Burguet,
1: sí.
2: que en principi era per presentació del festival.
1: I que, això ja s'ha fet, sí.
2: Sí, que aquest any hem volgut també que estiguin com inclòs dintre de les activitats, però que ja està fet, ja està passat.
1: Vale.
2: Va ser un bon concert d'aquests dos músics.
1: Va ser com una prèvia, no? Com una mica
2: sí.
1: un aperitiu, no?
2: Sí, sí.
1: Un tastet de dir, escolteu, que en una setmana, en dues setmanes, ja. ens hi posem i anirà bé, no? O sigui, que
2: sí.
1: contents, no?
2: I aquest serà el nivell.
1: Vale. O més, sí. fins i tot, eh? I ara sí, ara comencem el dia 12 de juny a l'Amfiteatre del Castell. Tot comença amb aquesta música i amb aquest senyor. Si esteu enganxats a radiorubi.cat, no només escoltareu això que estem parlant, sinó també les imatges. Música d'aquí, doncs de l'Ibai García Blues Project. Que soni una mica la música, de seguida ens explica coses el Carles Pujante.

0: Escolta, noi, que bé sona això, eh?
1: Sí,
0: sona
1: sí.
0: Guapo. És una actuació, per cert, en directe, això que esteu escoltant, encara que gairebé sembli un disc gravat, una actuació en directe d'un concert fet a Bilbao. Farà un parell d'anys, al maig del 24. Aquesta formació, Ibai García Blues Project, on serà qui obrirà el festival d'aquests 3 dies, no? Del 12, 13, 14, encara que ja ha començat.
1: Sí, sí.
0: Què ens expliques d'ells?
1: L'Ibai García, bueno, aquest va ser un concert que va caure l'any passat a última hora i aquest any hem tingut la sort de que han quadrat dates i tot i l'hem pogut portar. L'Ibai García, bueno, a Euskadi és ara un dels músics, no diré més reconeguts, però dels que més. Té aquest toc així més, per dir-ho, més comercial, però que també a la gent li agrada i a nosaltres ens agrada també portar. I últimament ho està petant en festivals com Cazorla i d'altres així que està voltant per tots aquests festivals.
0: Sona fabulós. Aquest punt comercial vols dir que és més accessible? Perquè realment jo ho escolto, penso en blues autèntic. Vull dir que potser sí que no és tan purista o tan especial i llavors arriba a tothom, que això també és molt important, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, accessible. Ho has explicat molt bé.
0: És magnífic. 12:45, l'Amfiteatre del Castell, ja comença el festival en si. Tenim previsió ja de temps? Sabem quin temps farà? Farà un temps com el d'ara o no?
1: No, encara no ho hem mirat.
0: Encara no, ni ho has mirat, no? Has pensat millor? No em rallo, que ja arribarà.
1: Ja arribarà
0: el
1: moment.
0: Quan quedin uns quants dies, un parell de dies o tres, ho tindrem ja més clar i tot sortirà bé, eh? Espero que no ens en recordem d'aquest comentari meu i d'aquesta pregunta, perquè tot sortirà fantàsticament. Doncs així comença aquest festival a l'Amfiteatre del Castell amb l'Ibai García Blues Project. I una miqueta més tard, una hora més tard, al mateix amfiteatre, perquè el divendres tot succeirà allà, en aquell espai també especial i màgic, a les 22:30. A veure, que m'estic fent un lío o no? Una hora més tard, no? Dues hores més tard, clar.
1: Sí.
0: Dues hores més tard, a les 22:30, a 11:15, tindrem la irrupció del Pol Vall.

0: Déu-n'hi-do, com sona, quina meravella. Uah. I quina classe i quin rotllo més clàssic, no? Potser, com a mínim, en aquest tema que estem escoltant, que porta per nom, a veure, t'ho diré, Chic Tequila, doncs hi trobem allà aquell so característic clàssic, la roda que va donant voltes, un cantant amb presència i amb impacte, i aquesta capacitat de que la guitarra gairebé canti, no? També, quan la toquen, està cantant en si. Explica't coses sobre el Paul Ball.
1: Bueno, Paul Ball, nascut a Texas, i ha begut pues, Steve Red Bogan, i que ja us sentim amb aquest shuffle així tan pesat, i després, pues, bueno, que cal i posar pues, lo que qualsevol jove en qualsevol cosa li posaria, que és aquesta visió i aquesta manera de fer. I aquest concert... Jo personalment tinc moltíssimes ganes de veure'l, perquè per les mateixes que m'han arribat, ha tocat al Festival de Benicàssim, amb els que aquí a Rubí, i hi ha gent que s'ha quedat flipada amb el músic, i inclús m'estan trucant a veure que quan costen les entrades, que quin dia és, perquè hi ha gent que està creant escola aquest home.
0: Bueno, si és un home que funciona, que ja ha tocat

0: en festivals i que ha demostrat que en carregament sona de meravella, doncs la gent que s'ha quedat frapada per aquesta actuació i per aquest personatge de l'escena emergent de Texas, doncs dius, escolta, on van? I miren la gent i dius, coi, si, tampoc està tan lejos, no? Sí. Vull dir, que de Benicàssim fins a Rubí, doncs pues sí, hi ha unes horetes, no? Però que la gent que té ganes de festa i de bona música, doncs ja s'ho munta, no?
1: Sí, sí, veuen allà a Rubí, et truquen, i quan costa? Diu, aquí a Rubí, si això és gratis. Lo que costa no ser res. Queden al·lucinats.
0: I ho flipen, sí. Ho flipen en colors. Doncs segur, de ben segur, fa una pintassa increïble, que serà un gran concert, una gran actuació per tancar el primer dia de festival. Dos artistes, Ibai García, Blues Project, i el Pol Val, sonant així amb aquesta cordesa i amb aquesta autenticitat del blues d'Austin. Blues rock d'Austin. Això ho estic agafant de referència que teniu al vostre web, que per cert està molt ben fet i està molt ben estructurat i té molta informació, però molt millor que la diguis tu. I saltem ja del divendres cap al dissabte. I de bon matí ja començarà l'activitat. A les 10 del dematí ja hi haurà activitats, ja hi haurà música al
1: sí,
0: carrer?
1: Sí, sí. La matinal, que a mi m'encanta, és el projecte més, no sé, que més porto al cor del festival, és la matinal de blues. I ja començarem amb el Cafè amb Llet, i a les 10:30... fent cafè amb llets a la xurreria, al Sant Jordi i més llocs, i després ja continuarem amb el vermut, també per diferents locals de la ciutat. I per acabar ja saps qui
0: tindrem, tocarà, no?
1: Ja saps qui tindrem, no?
0: Els Moody Wine, et sonen, no?
1: Sí.
0: Oi que sí, oi que sí? You don't look me, baby. You don't look. Aquesta veu és la del mateix Carles Bogante. Sí. Una gravació antiga, ja fa uns quants anys d'això, eh?
1: Just, mira, una setmana abans de la pandèmia.
0: Déu-n'hi-do, si ha plogut, eh? Però mira, jo buscant quin recurs tenia allà a la vora, ben amà, dic, ostres, aquesta actuació està força bé i també il·lustra molt el rotllo del que fan els Moody Wine. Clar, aquí estareu, Moody Wine, Johnny Bigston, Blues Prisoners, James Sickwick i la Carla Sunday, que fareu actuacions per diferents espais.
1: Sí.
0: Anireu fent, o sigui, fins i tot en moviment seria possible o no? O clar, un punt, caminem uns quants metres, anirem a un altre lloc...
1: No,
0: ens quedarem en un punt més determinat...
1: Sí, amb aquest format no. Amb aquest format tenim ja el punt de llum, ho tenim tot preparat allà i...
0: I on serà exactament? La ubicació exacta.
1: Pues mira, davant de la xurreria de l'estació, davant del Gori, davant de
0: a la plaça Pearson, no?
1: La Sant Jordi, davant de la guitarra...
0: Al costat del Bòdum.
1: Sí.
0: Molt bé, no? Sí, un joc molt cèntric.
1: Sí, sí.
0: I una miqueta més tard, tot just quan finalitzeu, perquè fareu una actuació de 3 hores, anireu fent diferents torns del mateix espai, no?
1: Sí, sí.
0: Quan finalitzeu, una miqueta més endavant, uns quants metres, caminant, que hi ha 5 minuts fins al crac? 5?
1: 5 minuts, com a
0: 5 vols. 5 minuts, no? Sí, sí. Doncs llavors ens retrobarem amb un altre clàssic de l'escena musical rubinenca. Un home que el coneixem tot, tots, encara que quan et sembla que ja el tens controlat i que saps què és el que fa i més o menys de quin rotllo va, sempre et sorprèn una mica més perquè és també màgia pura. Estem parlant del Sergi Estella. You'll be me.

0: Aquesta actuació musical, aquesta gravació, aquest vídeo, que també està extret del documental History of a... Of One Man, del documental que també doncs, parla de la història artística i de lo particular i lo màgic que és el, en Sergi Estella. Si hi ha un bluesman que Rubinenc que ha col·laborat amb vosaltres moltes vegades, és en Sergi, no?
1: Sí, sí. És, clar, és també és imatge de... El Sergi Estella és imatge de Rubi, també. És una
0: sí,
1: de les,
0: de... i a més, un home que des del primer dia doncs, se li ha omplert la boca ben clarament de dir que és rubinenc, eh? I que hauria de ser una cosa relativament natural, eh? Però que no sempre succeeix. Ho dic perquè de vegades hi ha gent que sí, soc de Barcelona. No, no, ets de Rubí. I el Sergi,
1: aquest té clar.
0: Afortunadament, sempre doncs, n'ha fet bandera d'això mateix, i un home que ha traspassat les fronteres pròpies de la ciutat, evidentment, que dona voltes per tota Europa amb els seus tours, amb el seu format de One Man Band. Jo no he entès mai com pot arribar a sincronitzar, a crear tot allò a la vegada, que canta, que toca la guitarra, que fa la percussió i que fa d'altres instruments.
1: Bon, ja has sentit en aquest tema també com li posa allà aquest baix que, sí. que amb aquest sentiment...
0: Sí, sí, no, no.
1: Que em sembla que també ho té als peus, no? És que...
0: És americà.
1: Que es fa una...
0: És rubinenc, però en el fons la seva sang, no sé si la genètica o què, si tenen cap enrere, segur que hi ha connexions a pròpies d'arrels americanes.
1: Sí, jo crec que té una sensibilitat especial i a part estudia molt.
0: Exacte, s'ho curra.
1: Estudia molt.
0: Que no és tot de... Me tomo una birra i ja està. No, no, vull dir que és un tio que s'ho curra molt. Si no entrem ja en detalls de tota la seva farraia musical, com ell mateix l'anomena, que és aquests instruments que ell es crea i que agafa, que recicla de coses impossibles, no? Que dius, d'un calaix no pot sortir un instrument. Oh, i tant! Pot sortir un instrument i fins i tot una aixeta que tregui vi, no? Parlant de l'instrument més icònic del mateix Sergi Estella, que també, doncs, a part d'això, doncs, ha tingut la sort de donar el salt a nivell mediàtic amb el programa del Buenafuente, amb actuacions en directe allà en aquell programa, que això també li acaba de donar dimensió a lo que ja és. Ningú, que pensi que de sobte el Sergi és el que és perquè va anar un dia al programa del Buenafuente. Ho era molt abans. Però sí, aquestes coses sempre ajudant a que un músic doncs, tingui bon cartell i que és molt fàcil, suposo, quedar amb el Sergi i dir-li vens a festival, no? Fàcil de convèncer, si li quadren les dates com a qualsevol artista, no?
1: Sí, sí, sí. El problema ara amb ell és això, és que
0: clar,
1: estigui lliure.
0: Que està, no. Que està molt actiu, no?
1: Sí, però assistem i amb ell acabarem allà fent una paelleta per la gent que vulgui i...
0: Al davant del crac serà?
1: Sí.
0: Just al davant del crac, allà mateix, fareu allà la paella i tot.
1: Sí,
0: que guai.
1: Una paelleta pels primers 40-50 que arribin allà.
0: 40-50, i... una paella ben grossa, no? Ben,
1: sí, sí.
0: Ben xula, eh?
1: Sí, sí, i agafarem forces per continuar el dia, perquè el dissabte serà...
0: Déu-n'hi-do el dissabte, eh? Atenció, tot això només ha passat pel dematí. I ara ja hauríem de saltar cap a l'amfiteatre del castell a 8:45. Allà tota aquesta gent que ha estat corrent des de bon matí, tocant, coordinant, fent paelles, preparant els músics, gaudint de tot això, passant calors o freds, o vés a saber quines històries, jo crec que serà molt bon temps, un temps ideal perquè puguin sobreviure. Doncs tota aquesta gent se'n va a treballar i a coordinar la gran nit, jo diria que la nit grossa, eh? Una nit molt important, l'anterior també ho va ser, però la nit del dissabte, doncs, clar, estarà plena de grans moments musicals.

0: És la veu de la Carla Sunday. Que tenim ganes de que vingui aquí al programa la Carla. I no hem pogut quadrar encara una data, perquè la dona, doncs clar, és una dona que té la seva feina, que té les seves mogudes, i que de vegades és difícil trobar una data per poder fer la gravació i que vinguin fins i tot tota la banda al complet. Són els The Hicks, que ja coneixem moltíssim la gent de Ràdio Rubí i que els hem gaudit fa no gaire, doncs, en el Festival Rubí Sound al novembre, que afortunadament doncs, vosaltres us vareu sumar a la moguda i vau portar aquesta banda d'una rubinenca de recent adquisició, com és la Carla Sunday. The Hicks.
1: The Hicks. Mira, et dic, ara que no s'escolta ningú, sí. Ara, si vols que portar-la aquí, intento ara, quan acabin les escoles,
0: sí.
1: Intento que igual...
0: Vale.
1: Igual pots.
0: Què em dius?
1: No li diguis a ningú, eh?
0: Vale, perfecte. Això ho quadrem, eh?
1: Sí.
0: El que passa és que ens queda poca temporada.
1: Perquè també acaba la temporada.
0: Clar, ens queden només dos Rubí Sounds per tancar la temporada i anem de festa major els propers dos Rubí Sounds. Però ho hem de quadrar seguríssim, perquè sí. Jo vull que vinguin aquí, que siguin protagonistes, i m'encanten. M'encanta aquesta capacitat de gent jove sonant com a gent que tingués ja tanta carretera i tants anys al damunt. La veu de la Carla, el piano de l'Arnau Demons, és el que toca el piano?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: És el germà.
0: I el Héctor Infieles, que és el que toca, doncs, la bateria, no?
1: Sí.
0: És correcte, però, a més, hi haurà algú més, no, aquesta
1: sí.
0: vegada?
1: Sí, en aquesta cosa sí, vindran a quartet per donar-li una mica més de punx al festival.
0: Un contrabaix.
1: Sí,
0: no?
1: Un contrabaix, el Xavi Vega.
0: El Xavi Vega. Banda joveníssima, però plena de qualitat i amb un rotllazo, un rotllo molt, molt xulo, molt especial. I molt bona gent, perquè, a més, doncs, els coneixes, parles amb ells i dius, tia, quin bon feeling, quina bona gent, quin bon rotllo, quina meravella conèixer artistes així, senzills i que preparats per la vida moderna i per, fins i tot també amb la parella de la
1: Carla.
0: De la Carla,
1: sí, també.
0: Amb el Pol Ricard, vam tenir aquí el programa amb el seu art fotogràfic, que suposo que també sí. farà moltes fotos en aquest festival, i va venir aquí i te n'adones que la gent és maca i que xulo que és el món de la música i el món de la cultura. I ja està, això per començar. Per començar a 8:45, The Hicks, no us ho perdeu, eh? Teniu que ser-hi allà, només començar. I després, una altra proposta musical, aquesta també, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do quina qualitat. Som-hi, a veure. Amb una balada tranquil·la, a poc arribarà la veu, la presència de la Erin, o Erin Corin, no sé si ho pronuncio bé.
1: Erin.
0: Erin. Erin Corin o sí. Erin Corin?
1: Erin Corin.
0: Deixem que soni res, uns segons, un minut, i de seguida ens expliques coses sobre ella, que actuarà a 9:45 a l'amfiteatre del Castell.

aquí la veiem interactuant amb el públic amb una actuació en directe. You Don't Know My Mind. Aquesta versió d'Erin Corín. Canta, noia, sisplau.

0: meravellós, eh? És com transportar-se en el temps, en l'espai, en les èpoques.
1: No fa falta dir res, no?
0: És que
1: ja ho ha dit tot, no?
0: Déu-n'hi-do.
1: Podem donar, bueno, detalls de la... d'on han nascut, de si toca algun instrument més o alguna cosa, però jo crec que ja amb aquesta veu ja ho ha dit tot, ja ho has dit tu, que et transporta a qualsevol concert de les grans dames del blues del segle passat i bueno, i simplement dir això, una cantant nascuda a Chicago, flautista, molt compromesa socialment i molt intel·ligent, com totes les dones, no? Però aquesta també molt. I bueno, i que estem molt agraïts de que hi hagi acceptat també el venir a Rubí.
0: Doncs un autèntic luxe, ho ha dit tot ell. Jo no dic res més perquè segurament no ho espatllaré. Erin Corín, a la mateixa nit màgica de l'amfiteatre del Castell. Em sembla que presentarà Decades of Blues, 100 anys de Black History, no?
1: Sí.
0: Que és el treball que suposo que acaba d'editar fa no gaire. És que continuaria escoltant-lo i marxaria ara mateix de l'emissió i tot. Em perdria amb aquest univers tan especial de l'Erin Corín. Recordeu, serà a 9:45 a l'Amfiteatre del Castell del dia dissabte 13 de juny. La propera setmana.
2: Esteu llestos?
0: Esteu llestos? Sí. Atenció, un dels caps de cartell, per no dir que segurament el més conegut, el més mediàtic, del festival. Aquest home incombustible, ja fa tants anys que el veig, que l'escolto, que sé que està implicat en el món de la música, que dius, com és possible? Doncs sí, continua ben actiu, i de quina forma el mític Dani Nello.
1: Sí, i en aquesta ocasió, aquí, amb el espectacle aquest de 40 anys de trajectòria, ens arriba amb un septeto, o sigui, amb set dels millors músics que hi ha ara mateix aquí a Catalunya. El treball, la producció, la selecció dels temes, l'execució, el transmetre, bueno, aquest concert, jo crec que per dissabte a la nit, jo crec que serà impressionant ja, després de lo que hem vist, no? I aquí serà per despentinar-te allà, per deixar-te anar, no sé.
0: Clar, la cireta al damunt del pastís, no?
1: Sí.
0: Clar que sí. Doncs ja ho sabeu, serà el proper dissabte 13 de juny, a partir de les 11, l'Amfiteatre del Castell, Dani Nello, amb els seus 40 anys als escenaris, és tot un referent, un saxofonista, que a més ha creat projectes, molts projectes, de fet, em sembla que té simultàniament molts projectes també funcionant, i que és un tipus que és molt carismàtic i que la liarà de ben segur ben parda. I el diumenge 14, d'altres mogudes, i algunes que tenen que veure amb, evidentment, amb la música blues i amb el ball, que aquesta és una història que a mi m'agrada molt, que tu l'expliquis i que convidis a tothom a ballar una mica de l'indie hop, una mica de blues, no? És fantàstic, això.
1: Sí, també era una de les coses que també teníem pendents des de la societat de fa temps d'intentar posar en marxa, i sempre ens costa tot de portar-ho en marxa, però al final estàs allà intentant una vegada i una altra, i al final, mira, al final és una cosa bonica, no? que al final les coses surten. I bueno, al final tenim ja una escola de l'Indie Hop que hem pogut emplaçar allà al CRAC, on ja hem acabat el primer curs, el P1, ara estem amb el P2, i llavors, per celebrar-ho, que millor manera, pues, amb el DJ Funk, no? Fer una matinal, una sessió de l'Indie Hop a la Rambla del Ferrocarril, que allà sí que riurem, però ja t'ho asseguro, això, eh?
0: segur que us ho passareu molt i molt bé, i segurament acabareu de convèncer alguna persona que hi passi per allà de forma gairebé accidental i que també pugui gaudir i descobrir què és l'Indie Hop, aquest gènere que, a més, en el Vallès té tant de seguiment, sí? A Terrassa, a Sant Cugat, a Terrassa especialment, hi ha moltíssima falera, fins i tot hi ha escoles dedicades només a l'Indie Hop, eh? de ball de l'indie hop, i ja està, eh?
1: Sí, sí.
0: I estan plenes sempre i t'hi pots passar allà i apuntar-te si afortunadament hi ha lloc, hi ha espai, eh? Perquè hi ha demanda, eh? Perquè és un gènere que, a més, convida molt a ser, doncs, un prota més de Rebeldes del Swing, no? Sí. De la mítica pel·lícula del cinema que doncs, utilitzava el swing i el indie hop com a un dels vehicles per explicar una història.
1: Jo aconsello, és una cosa que, de veritat, que quan acabes la classe surts d'allà com una mica eufòric.
0: Cansat, però sí. Energitzat, eh?
1: Sí.
0: Amb bon rotllo.
1: I jo, com diu el ara no surt el nom de l'artista aquest, jo que soy sordo d'un pie,
0: ¿sabes? Sordo d'un pie? No sé qui és.
1: El Fito.
0: Ah, el Fito.
1: Com diu el Fito, jo soy sordo d'un pie, pues que és fàcil. Que és fàcil i que amb el mètode de mica en mica acabes fent coses que no t'imaginaries que acabaries fent.
0: Bé, ja ho tenim gairebé tot enllestit, però resta un detall important, no? Una darrera actuació, no? Aquesta actuació també, déu-n'hi-do, si és ben xula. Anem a donar-li pas al Lluís Coloma.

0: aquestes manetes, com treballen, eh?
1: Sí, sí.
0: És que van soles, eh? Sí, aquest sí. Home algun dia li va ensenyar com tocar el piano, però jo crec que fins i tot no li caldria, no? Perquè es nota que s'expressa amb les mans literalment, no? És el Lluís Coloma, en aquest cas en format trio, i un trio molt, molt, molt particular, no?
1: Sí, sí, sí. Amb el Kit Ramos des de Sevilla. Ja el vam tenir en una ocasió, i bueno, vam quedar bastant sorpresos amb el nivell tècnic i d'instrument que té aquest senyor. I mira, i aquesta proposta va sortir del mateix Lluís Coloma, que li feia il·lusió venir al festival i va dir, mira, ja miro de gestionar aquesta actuació juntament amb el Kit Carlos i aquí els tindrem.
0: Un luxe.
1: Sí, un luxe, perquè sí. El Lluís Coloma és un músic que també arriba molt a la gent i arrossega molta gent i la gent s'ho passa molt bé amb les seves actuacions.
0: Doncs serà a la cireta al damunt del pastís per acabar d'enllestir el festival, que sortirà magnífic, que anirà tot perfecte. És el que desitgem, que us ho passeu molt, molt i molt bé, perquè si us ho passeu bé vosaltres, sortirà tot molt bé, inclús millor del que us imagineu. Llavors, tota la gent que hi serem allà i que gaudirem d'aquestes actuacions, doncs encara us ho passarem molt millor. Mm. Felicitats per la feina, per aquesta empenta que sempre teniu, per lluitar contra les adversitats i per superar tot això, perquè la música blues i la música en si i l'espectacle de l'art doncs arribi a la gent. Gràcies per tot.
1: A vosaltres per convidar-nos, per fer difusió i per...
0: Per això estem, faltaria més. Salut i molt bon festival.
1: Pues vinga.
0: Fins la propera.
1: Endavant, Ruizón.

0: Buenas familia, ¿qué tal? Os habla Yaiza Sirena para deciros que este 11 de julio estaré en Ruby City en el festival Rubio Raw y que yo os espero a todos. Te sigo, familia. No te fíes de...
1: Aquesta noia la reconeixeu, no? Evidentment, és la Yaiza Sirena, una de les exponents més impactants de l'escena musical rubinenca, una cantautora que ja l'han descobert en diferents moments aquí en el programa i que va venir en el seu moment més iniciàtic i que de mica en mica es va consolidant dins de l'escena rubinenca i també dins de l'escena catalana i a nivell nacional, perquè s'està movent moltíssim la Yaiza Sirena. Per què sona? Per què veiem el videoclip des de... RadioRubi.cat de la Yaiza? Doncs perquè ja és una de les confirmacions, una de les confirmacions, noves confirmacions del festival Rubio Raw. Recordeu que serà el proper 11 de juliol, dissabte 11 de juliol a Rubí. Aquesta nova entitat que està a punt de néixer i que ho farà, doncs, com demana, col·locant els artistes en viu i en directe, artistes rubinents com la Yaiza Sirena, o com Melancolia, que ja van sonar i que ja van ser protagonistes la passada setmana en el programa. Us en recordeu que van punxar música d'ells? Doncs, si no, ja ho podeu rescatar des de RadioRubi.cat. Aquest tema, Lobo, segur que l'interpretarà Yaiza Sirena a l'escenari del Rubio Raw. Recordeu que aquesta associació juvenil, doncs, es presentarà en breu i que també passarà per Ràdio Rubí perquè us donem bona compte de tot el que fan, de tot això que estan promovent. Mica a mica anem sumant més i més i més i més i més i més entitats a la causa de la promoció de la música local. En aquest cas, els Rubio Raw.
2: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical ruïnenca.

I ves per on ja estem directament pensant en aquest cap de setmana. De fet, demà mateix actuarà aquesta formació, aquesta banda, dins de l'escena musical rubinenca a la mateixa Ruby City, i ho faran al nostre espai preferit, perquè són els que més s'ocorren i el que tenen una programació anual espectacular. Estem parlant de l'espai sociocultural de l'Aurora, amb l'associació de l'Aurora, que vehiculen diferents activitats culturals i moltes d'elles són musicals. En aquest cas, demà, dia 6 de juny, a partir de les 21 hores, tindrem l'actuació d'aquesta banda que esteu escoltant en un directe i també esteu veient des de radiorubí.cat en un directe que promet força, no? Des del Cava Urpí, aquest directe que ara mateix esteu escoltant i veient són Dusty Gravy, que actuaran demà a l'Espai Sociocultural de l'Aurora. Què us sembla? Amb l'essència més autèntica del rock de sempre i per sempre. La cosa va de rock. Doncs som-hi. Més rock, més actuacions i més programació musical per gaudir a Rubí. Qui diu que no hi ha música a Rubí? Doncs que s'ho faci mirar. Recordeu, allò que hem vist i que hem escoltat, els Dusty Gravy actuaran demà a partir de les 21 hores. Demà, dissabte, dia 6 de juny. Mirant la programació de l'Aurora, una altra cita serà la que teniu preparada i pensada per gaudir de bona música el proper 14 de juny a partir de 1:15 del migdia. El diumenge 14 de juny, a l'hora del Bermutillo, The Guardians and Special Guest. Doncs música rock de qualitat amb un toc, si ho veieu amb la foto, mira, us la puc ensenyar així una miqueta d'estranquis, així de lluny, des de la càmera. Si ho veieu a la foto, amb una presència molt, molt, molt del Far West, No sé exactament quin tipus de música faran, però de ben segur que faran les delícies dels amants del bon rock a l'Espai Sociocultural de l'Aurora. 12:30, recordeu que totes les entrades a l'Aurora, o gairebé totes, són totalment gratuïtes. Ja tenim dos concerts, el de demà amb els Dusty Gravy i el del dia 14 amb The Guardians and Special Guest. I també el proper divendres 12 de juny, doncs tindreu una cita amb un capítol més, em sembla que serà l'últim de la temporada, de Jazz and Versus. Sí, Jazz i Versus, que fa aquesta combinació tan particular de combinar música en directe doncs amb poesia i amb artistes que són combinats amb poetes i amb acompanyament musical. En aquest cas, els poetes convidats són la Rosa Díbur, el Toni Casals, l'Anna Gallart i el Joaquim Gascón. Rubí fa paraula. I l'acompanyament musical d'aquesta estona de Jazz and Versus el proper divendres 12 de juny a les 7 de la tarda serà per Dalton Brothers. La nota de premsa que ens han passat ens diuen tot això a càrrec de la Casa del Pensament. Poetes rubinencs, aquests que us he dit, no? Rosa Ibur, Toni Casals, Anna Gallart i Joaquim Gascón. Clausurem la temporada amb una petítula, amb una petita, jo ho diré bé, antologia, petítula, amb una petita antologia d'autors i autores de la ciutat. Noms que segurament coneixem, que apreciem amb sinceritat i que comparteixen per acomiadar la temporada una mostra del seu treball poètic recent. Com en anteriors edicions, el comiat musical prové dels Dalton Brothers, magnífic trio acústic de trompeta, saxo i guitarra que ens farà vibrar de nou amb l'alegria del Dixie i l'emoció renovada dels estàndards del jazz més popular. Jazz and Versus, vespres de Jazz and Versus, l'últim de la temporada, el proper 12 de juny a partir de les 7 de la tarda. I això va que vola, això va circulant i ja arriba el moment en el qual tenim que dir-vos ciao, ciao, arrivederci!

0: Avui hem tingut un programa molt intens, molt xulo, amb la música blues com a protagonista, amb els amics de la Societat de Blues de Rubí, amb el Carles Pujante, que ha vingut aquí a explicar-nos absolutament tot sobre el festival. L'hem desgranat dia a dia, actuació a actuació, perquè ningú es perdi aquest gran esdeveniment la propera setmana. També hem tingut aquesta agenda de concessió d'actuacions i, sobretot, hem tingut les ganes, l'actitud de promoure tota l'escena musical rubinenca com venim fent des de ja fa 11 temporades. Aquesta és la 11a temporada del Rubí Sound. Nosaltres ja marxem. La propera setmana, penúltim programa de la temporada. Sí, penúltim programa en el qual convidarem a gent, entitats vinculades a la Festa Major de Rubí, eh? En aquest cas, avui hem tingut una mica un aperitiu d'allò que faran els amics de la SBR. Ja vam tenir també fa no gaire a la gent de l'Aurora, que va avançar també la programació de la Festa Major. La setmana vinent tindrem segur, de ben segur, els amics i amigues, les amigues i amics de la Sònica, de l'entitat juvenil, que segur que la liarà ben grossa amb una nova edició del Sonic Takes the City. La propera setmana ho sabreu. I també em sembla que tindrem alguna que d'altra sorpresa, però encara la tenim que tancar del tot. És a dir que no hi falteu, eh? La propera setmana més en Rubí Sound. Porteu-vos bé, sigueu bons minyons, bones minyones, i si no ho aconseguiu, doncs ja ho sabeu, dissimuleu. Rubí Sound.
1: És la 1 del migdia.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pavelló 14 ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada de Llatella. Bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita a la comarca del Montsià.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entre la tarda, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens per ascendir a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers s'ha imposat per segon any consecutiu al torneig de dobles de Roland Garros. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV, com diem, ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
4: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Obrim plana política amb Esquerra Republicana, que reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre així el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
7: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
7: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
2: Alemany insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Parlem ara de successos perquè un motorista ha mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, sortint de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
2: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: Seguim amb successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc.
2: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància i per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
8: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs contínuament.
2: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I més successos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià, un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
2: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: I parlem d'un nou dispositiu campai contra la multireincidència, en aquest cas a la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona, que s'ha saldat amb 3 detinguts i 52 denunciats per possessió de drogues o tinència d'armes prohibides.
2: L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i Personal de Seguretat Privada es va produir ahir divendres a la tarda i també va identificar 269 persones que acumulaven prop de 700 antecedents. Els tres arrestats són per una requisatòria judicial vigent, una requisatòria policial i un delicte de falsificació de document públic.
0: I està en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o una possible vaga general.
2: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant l'enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir l'opinió dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb aquest objectiu de radiografia l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
9: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
10: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya de Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
9: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
0: I també a Manlleu una desena de voluntaris han recorregut la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions, aquestes sobre habitatge, feina i cost de la vida. Des de Ràdio Manlleu ens ho explica Eloi Rubio.
11: Una cinquantena de persones han participat aquest dissabte a Manlleu en la macroenquesta impulsada per la plataforma Viure ens costa la vida. Una desena de voluntaris s'han repartit entre la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions sobre l'habitatge, les condicions laborals i l'encariment del cost de la vida. L'acció s'ha fet simultàniament a diversos municipis catalans i busca conèixer la predisposició de la ciutadania a participar en una futura vaga general. Ferran Domènech, un dels voluntaris de la campanya, valora positivament la resposta obtinguda a Manlleu.
12: Doncs la valoració és molt positiva, ja que totes les persones que hem entrevistat, que hem enquestat, han estat molt receptives. També doncs, una de les preguntes era si estarien disposats a fer una vaga general. La gran majoria de la gent està disposada a avançar cap a aquesta vaga general.
11: Els resultats de Manlleu se sumen als de la resta de municipis participants per elaborar una radiografia de la situació social i econòmica a Catalunya.
2: L'enquesta s'està duent a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Parlem ara de manifestacions. La primera, una protesta aquest matí per reobrir Collserola, que ha desafiat, com diem, el tancament del Parc Natural.
2: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
13: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del Parc Natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al Parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
14: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perímetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
13: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
0: I una altra manifestació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan, que ho han fet aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
2: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema «Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO». I els manifestants han corejat consignes com «Ni un pas enrere» o «Aquí no sobra ningú». Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i a Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
15: Des que va començar el tancament de fàbrica, és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
16: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti a l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
2: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
0: Anem ara amb les notícies de proximitat. El far de Torredembarra estarà obert al públic durant una quarantena de dies aquesta temporada. Les entrades ja s'han posat a la venda.
2: El far d'aquest municipi tarragoní és l'únic de Catalunya inclòs a la ruta europea de fars, des d'on a la Torre Ana Plaza.
17: Aquesta construcció singular la va dissenyar l'arquitecte Josep Llinàs i es va inaugurar l'1 de gener de l'any 2000, coincidint amb el canvi de mil·lenni. El far de Torredembarra és l'últim construït a l'estat espanyol i també el més alt de Catalunya. La seva torre s'eleva 58 metres sobre el nivell del mar. A més, per segon any consecutiu, l'han inclòs a la Ruta Cultural Europea de Fars. Les entrades per visitar-lo ja es poden reservar. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme de Torredembarra.
18: Que aquest any el far de Torredembarra, doncs, per segon any consecutiu, forma part d'aquesta ruta i, per tant, doncs, això també és important perquè a nivell internacional, doncs, també és important. Al final sí que és una ruta europea, però se'n parla a tothom i, per tant...
17: Les visites al far de Torredembarra es fan en grups de 7 persones i per arribar al mirador s'han de pujar 189 escales. Aquest estiu estarà obert una quarantena de dies. La regidoria de Turisme espera que se superin les 20.000 visites acumulades des que va obrir al públic fa 11 anys.
0: I obrim ja el bloc cultural i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, parlant de la Patum, que no s'atura.
2: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja, novament aquest vespre.
19: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però, com sempre, ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
2: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Canviem de tema, seguim amb cultura, això sí, parlem de música. Era un dels caps de cartell més rotunds de l'edició d'enguany del Primavera Sound i, com no podia ser d'altra manera, no ha decebut. Estem parlant de The Cure.
2: A ritme de Pictures of You, Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat ballant a ritme de hits com Diet Pepsi o Famous Gun. Amara i Jade són altres noms destacats d'aquest divendres que acollirà durant la franja més nocturna les actuacions de Skrillex, Mohamed Reza i Pink Panthers.
0: Parlem ara de cinema a Roda de Barà al Tarragonès, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
2: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el fòrum, cinema i educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
20: El FICCAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
21: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
20: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICCAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de La ciutat cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
0: I seguim al Tarragonès perquè Altafulla celebra avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
2: Es tracta de la cinquena edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
22: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb cinc propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
23: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
22: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
0: Les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè el Sabadell és a només dos partits d'ascendir a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
24: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure ahir en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid.

0: o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
1: I un parell de categories per sota. Demà diumenge a 6:45 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Baixem encara una categoria més perquè avui es juga l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Benfumet per ascendir precisament a la tercera federació.
2: El primer salt del partit d'anada es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant té un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: La Pobla de Benfumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filigrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els pobletans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Benfumet, Xavi Vilagut.
4: I per tant bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs, sàpiguer gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
3: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Benfumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
1: I en tennis, el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
2: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Carri Eliovara i el britànic Henry Patten.
1: Parlem ara d'handbol i és que el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei d'handbol contra el Nava.
2: L'equip blaugrana va superar quarts del Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
1: En hoquei patins, a l'hoquei Lliga masculina, victòries ahir del Barça i del Calafell a les semifinals del play-off.
2: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
1: I el partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga masculina entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
2: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha aconseguit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Tella, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ell haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.

0: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo, porque este es el único camino, el de la verdad.
1: ¿Qué más?
2: ¡Yo tengo el poder!
3: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
4: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
5: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Urgell i el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrada a tardar, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que a aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers ha guanyat per segon any consecutiu el torneig de dobles de Roland Garros fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir cap a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
4: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Parlem ja de política. Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
7: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027 en el compte enrere dels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
7: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
2: Alemanya insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, després d'una sortida de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
2: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I d'altra banda, l'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers treballen en les últimes hores per rematar el foc.
2: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
8: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs contínuament.
2: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I tornem ara al Montsià, perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat allà un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
2: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de xix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: I es troba en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a fins a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general.
2: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant aquesta enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir aquestes opinions dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb l'objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
9: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
10: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu de la campanya de Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
9: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
2: L'enquesta s'està duent a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: I avui hem de parlar també d'un parell de manifestacions. La primera, una protesta per reobrir Collserola, que ha desafiat aquest matí el tancament del parc natural.
2: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa ja 6 mesos. Des de Cugat Media, Sergio Morales.
11: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
12: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, que a mi que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
11: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
0: I una altra reivindicació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan que s'han manifestat aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
2: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
13: Des que va començar el tancament de fàbrica és un desmantellament de Nissan a Catalunya, que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en 1 o 2 anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
14: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti a l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
2: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
0: Parlem ara de videojocs. Què tenen en comú els Dragon Gamings, els TLS, els Família Yogurt o els Dementals? Doncs efectivament, un videojoc, parlem del League of Legends amb seguidors arreu del món.
2: Ells, però, són els 4 millors equips catalans i avui es disputen la corona de campió al Tecnocampus de Mataró. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio el Josep Maria Espà.
15: Els quatre millors equips catalans del League of Legends, el videojoc que mou milions de persones arreu del món, s'estan enfrontant aquest dissabte per decidir qui és el millor de Catalunya. Entre ells, un representant de Barcelona, un de Tarragona i dos de Girona. Víctor Trebejo, de l'equip gironí dels Demental, ens explica què suposa per ell participar d'aquesta jornada que segueixen milers de persones online.
16: Segueixo aquesta lliga ja des de fa un parell d'anys i sempre m'ha impressionat tota la feina que hi ha al darrere, tot el que fan per al català, per al League of Legends, i al final doncs, classificar-me per primer cop al presencial ha sigut com un somni fet realitat.
15: De Mentals, la sorpresa del campionat, no ha pogut superar l'equip tarragoní del TLS en la primera de les semifinals del dia, d'una competició on el català és el gran protagonista. Escoltem en Josep, un dels CEOs de l'equip tarragoní.
17: Està molt bé, perquè bàsicament li donen reconeixement a la llengua i és molt, com diu, sempre en castellà, però que aposti el català per això, bàsicament, per a mi està molt bé. Però ja que som de Catalunya, és una competició catalana, està molt bé que estigui el català per al mig.
15: La gran final està prevista per les 5 de la tarda. Durant el dia, el públic assistent també s'ha pogut divertir i mostrar les seves habilitats a la zona eGames, un espai d'accés lliure on s'estan celebrant tornejos express d'altres videojocs com Just Dance, Mario Kart, un simulador de Fórmula 1 o el FIFA de futbol.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'una Patum que no s'atura.
2: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de Patum Aires i els cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja novament aquest vespre.
18: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però, com sempre, ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
2: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Marxem ara fins al Tarragonès, concretament a Roda de Barà, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
2: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el fòrum cinema i educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda, que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
19: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
20: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
19: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de la Ciutat Cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
0: I no ens movem del Tarragonès perquè Altafulla celebra també avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
2: Es tracta de la cinquena edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
21: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb 5 propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any tant entre el públic com entre les companyies participants.
22: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu i ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
21: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè el Sabadell disputarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la Nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
3: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una Nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure ahir en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid, a la mitja hora de joc, amb dues fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer, un lliure indirecte que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa. Però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
0: També en futbol, demà diumenge a partir d'un 6:15 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el resultat de 4-1 favorable pel Cornellà al partit d'anada. Seguim encara amb més futbol, una categoria per sota. Avui arrenca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació.
2: El primer assalt, el partit d'anada, es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant tindrà un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
5: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filigrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida, Montbui, on els pobletans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
23: I per tant bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs, saber gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
5: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
0: Passem ara al tennis perquè el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles per de Roland Garros per segon any consecutiu.
2: Ho han fet després de superar la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
0: Parlem ara de bàsquet. Victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB.
2: Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a Vitòria. La crònica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
24: L'Olímpic empenya el Joventut cap al tercer partit contra el Baskonia. 82-63 va ser el marcador a l'Olímpic en un partidàs dels de Dani Miret. Va ser amb un recital del tirador nord-americà Cameron Hunt. Va acabar amb 6 triples i 27 punts per liderar la penya a forçar el desempat. També va ser amb una gran defensa del conjunt de Dani Miret i un Ricky Rubio extramotivat amb 10 punts va col·laborar. 25-14 al primer quart, un marcador que ja va ser pràcticament definitiu i que va encarrilar el partit contra un Baskonia que es va quedar sense cap tipus de resposta. El desempat serà demà, diumenge, a la pista baskonista al West Arena a les 7 de la tarda. Qui guanyi tindrà un passi cap a semifinals.
0: Demà, com diem, és el torn, serà el torn del Joventut i avui, però, serà el torn del Barça, que es juga a les 9 de la nit, ser precisament també a les semifinals del play-off. En el seu cas, juga a la pista de l'UQAM amb Múrcia.
2: L'equip blaugrana va guanyar el primer partit amb una exhibició a Múrcia, però dijous va perdre el Palau per 3 punts en una final amb polèmica arbitral.
0: I encara un altre apunt de bàsquet, perquè Guillem Ferrando no continuarà a Fontajau.
2: El Bàsquet Girona ho ha anunciat en un comunicat en què agraeix el treball del base valencià que ha jugat al club gironí durant dues temporades.
0: En handbol, el Barça juga a les 5 de la tarda a les semifinals de la Copa del Rei contra el Nava.
2: L'equip blaugrana va superar a quarts el Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
0: Canviem d'esport en hoquei patins a l'hoquei lliga masculina, victòria del Barça i també del Calafell a les semifinals del play-off.
2: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
0: I més hoquei, el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina, precisament entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
2: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
0: També tenim waterpolo. Avui es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina.
2: A 1:15, el Club Natació Rubí rep el Club Natació Barcelona en un partit que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, les rubinenques tenen 3 gols d'avantatge del partit d'anada.
0: I acabem amb futbol sala. El Barça comença aquesta nit a partir de les 9 la semifinal del play-off pel títol contra l'Inter Movistar al Palau Blaugrana.
2: La sèrie es juga al millor de 3 partits, mentre que l'altra semifinal la disputen al Pozo de Múrcia i al Palma Futsal.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són les 3 de la tarda.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta, com sempre, és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Esteu preparats, preparades per saber el contingut d'avui? Doncs vinga, som-hi! Avui de convidada, Letizia Sabater. Que es presenta el seu hit de l'estiu, Hoy te dejo yo. Clar que sí. Parlarem del conflicte de passapalabra amb el periodista i comunicador David Montufo, que ens explicarà què està passant entre Antena 3, Telecinco, Mediaset, A3Media... Nosaltres no t'eixem, Nosaltres volem que estiguis amb nosaltres. I també tindrem, com sempre, l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. No us ho perdeu perquè avui us agradarà. Feu-me cas. I per acabar, com sempre, el Toni Rovira amb la seva secció del seu racó en el que hi pot passar de tot i més. Amb convidats, gent de tota mena, no us ho perdeu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? Busqueu-nos, busqueu-nos. I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, escolta'm, com a vegades diem, se'ns covarà l'arròs i no pot ser. Vinga, preparats, preparades, comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs amb aquesta sintonia tan bonica de Miramar...
3: Aquí amb el Joan Bosch.
1: Arriba l'Assumpta Vitòria. Quina alegria, dona, aquí, com sempre, tenir-te a l'estudi.
3: Aquí, a la ràdio.
1: En vivo i en directo.
3: Escolta, jo volia dir que jo dic, treballava... No és que parli sempre de televisió espanyola.
1: No.
3: És que no hi havia més que televisió espanyola.
1: No hi havia més canals, exacte.
3: I aleshores dèiem, però bueno, en quin canal? I jo deia, no, és que no hi havia cap més canal.
1: La U.
3: I no ho entenien.
1: Clar.
3: No era ni la U, era la tele.
1: I ja està, era la tele.
3: I no hi més.
1: I punto.
3: I no hi més. I deia, on vas? Vaig a la tele.
1: I la tele, ja està. Ah,
3: i aleshores no hi havia més que televisió espanyola.
1: I a la ràdio també anaves, eh?
3: No, a la ràdio.
1: A la ràdio a part.
3: Ràdio sí que n'hi havia moltes.
1: Molta.
3: Hi havia Ràdio Barcelona, Ràdio Espanya, sí, Ràdio Nacional, no sé què. Però de tele sol havia esta.
1: Ni més ni menys. És un territori.
3: I una vegada em van cridar des de Ràdio Barcelona que feia un programa del celler de la cançó catalana.
1: Ah, mira.
3: Això és una batalleta petita.
1: Explica.
3: Amb el Salvador Escamilla. I em van dir que escollís entre Ràdio Barcelona o Televisió Espanyola.
1: Ai, Déu.
3: I aleshores jo vaig escollir Televisió Espanyola, perquè estava més segura,
1: clar.
3: I era més nou, i tot era diferent.
1: Estava
3: ràdio,
1: ja n'havien
3: fet molta, clar, aleshores.
1: Clar, sí. I tant.
3: I aleshores, doncs, bueno, van continuar Televisió Espanyola, i als anys 80 van començar una sèrie molt important, però molt important.
1: Molt important.
3: Molt important, però no estava feta a Catalunya.
1: Ah, no?
3: Doncs era feta a tot Espanya.
1: Per tot
3: que
1: Espanya.
3: Es deia...
1: Com es deia...
3: Verano... Azul.
1: Vinga, doncs
3: era
1: escoltem,
3: preciós.
1: Posem la sintonia i parlem de Verano Azul.

0: Quins records, quina sintonia aquesta sèrie d'Antonio Mercero.
1: Diu, la sèrie explicava les aventures d'un grup de nois i noies durant l'estiu en un poble de la costa. Els personatges més coneguts eren Chanquete, Pancho, Bea i Tito. El Tito encara està allà amb el
0: allà,
1: amb un vaixell.
0: Que fa visites i tot,
1: sí?
0: A la Nerja.
1: I li fan visites i li pregunten coses.
0: Escolta, un dia me l'hem de portar al programa.
1: Seria molt important,
0: que ens expliqui anècdotes.
1: Sí, sí, i el recordo molt la gent i ell està igual, eh? Com
0: sens
1: quan
0: dubte.
1: Era un nen petitó.
0: I va ser tot un èxit a tota Espanya. I encara avui és recordada i,
1: sí,
0: la,
1: sí, sí, sí.
0: I la tornen a posar.
1: La tornen a posar i se la volen veure, van buscant per les cadenes i la trobaran.
0: O a RTV Play.
1: Exacte.
0: Eh?
1: Home,
0: allà
1: i tant.
0: Està tot.
1: Clar, està tot. Tot, tot, tot.
0: Tot i més.
1: I el Cat 2.
0: El Cat 2,
1: no
0: el Dos Cats.
1: El Dos,
0: el
1: Cat,
0: dos Cat,
1: això,
0: que
1: sí.
0: També el veiem nosaltres. Des d'aquí una salutació a la gent de Sant Cugat.
1: Són maquíssims,
0: bon,
1: meus amics
0: molt
1: de tota
0: gent,
1: la vida.
0: De tota la vida. Assumpte que tu saps que t'aprecien molt.
1: Jo també els aprecio molt. És com una cosa
0: exacte,
1: sèria. No
0: exacte,
1: puc dir-ho més.
0: Amor, amor.
1: Després hi ha una altra cosa que també es va fer.
0: Un altre concurs, potser.
1: Als anys 80,
0: sí.
1: Que va ser El Precio Justo.
0: El Precio
1: Justo. Ara Falso Vera una mica,
0: ara
1: més
0: Falso
1: o menys.
0: Ara Falso Vera,
1: Ha
0: tornat, Ha tornat. Mira, escoltem la sintonia. A mi m'encantava aquesta sintonia. A veure, jo t'he de dir que sóc un friqui de les sintonies de televisió.
1: Són
0: jo,
1: precioses totes,
0: mira,
1: totes.
0: A la nit, a vegades, em poso sintonies per anar a dormir.
1: Ai, quina idea més bona.
0: Clar, em poso sintonies i recordo programes.
1: No te pones meditació per a dormir.
0: Jo no. Jo em poso sintonies.
1: Molt
0: Gran
1: bé.
0: Hermano, Operación Triunfo, de tot, em poso
1: clar.
0: Tot.
1: Oh.
0: I una sintonia que a mi m'agrada molt és El Precio Justo. A veure,
1: home,
0: explica de què anava aquest concurs.
1: Que deia, a jugar,
0: a jugar.
1: Joaquim Prat. Sí, sí, sí.
0: Te recordes aquest concurs presentat per el Joaquim Prat, on els concursants havien d'endevinar el preu.
1: I també va fer
0: productes.
1: Un milió per al mejor a Joaquim Prat.
0: Ni més ni
1: que
0: menys.
1: Que també era de diners, tot era qüestió de diners.
0: Ai, sí. Doncs, escolta, ara el fa el Sobera...
1: Precio Justo, la maleta,
0: i l'han tornat a renovar.
1: També,
0: perquè el Sobera
1: també.
0: Ho fa molt bé,
1: Home.
0: O no?
1: El Sobera és el Sobera.
0: El Sobera és el Sobera.
1: Hombre, por favor.
0: Sí o no?
1: Sí, sí,
0: amb el
1: sí.
0: Programa també de cites, aquell que fan.
1: Oi, a mi m'encanta.
0: És molt divertit.
1: Tant tant. Sí, sí,
0: és
1: sí,
0: divertit,
1: sí.
0: També.
1: Sí, perquè cada qual té el teu... El, seu
0: el First Dates.
1: Sí.
0: Que escolta'm, que hi ha de tot allà, I
1: queda
0: bueno,
1: una
0: escolta'm,
1: cosa que també m'agradaria dir...
0: Home, bé, digues,
1: seriosa,
0: Assumpta.
1: No tant...
0: Sí? Més sí, seriosa?
1: Que era Informe Semanal.
0: Informe Semanal,
1: que
0: Assumpta.
1: Que tothom ho posava perquè era molt important a Televisió Espanyola.
0: Mira, escoltem la sintonia.

0: Quins records.
1: Que va ajudar a moltes persones a entendre l'actualitat durant una etapa molt important de la història d'Espanya, especialment després de la transició democràtica.
0: Tu vas viure?
1: Aniria molt bé, molt bé, i tant.
0: Te'n recordes?
1: I tant, si ho vam viure.
0: Per
1: Mare
0: tant,
1: de Déu.
0: Jo crec que podem dir que els anys 80 van ser una etapa d'or per Televisió Espanyola.
1: Van fer uns programes molt bons, va ser un despertar, va ser una cosa preciosa, i a més, tothom tenia una gran il·lusió, perquè tot eren descobriments.
0: Exacte.
1: Descobriments, no hi havia res fet, i es anava fent pasito a pasito.
0: Dia a dia.
1: Coses precioses.
0: I tant.
1: Precioses.
0: I tant, i tant, i tant.
1: El Joaquim Maria Pujal. Hi havia tanta gent.
0: El Jordi Hurtado.
1: El Jordi
0: que va començar
1: Hurtado.
0: Ben jove.
1: El Jordi,
0: el Jordi
1: Hurtado,
0: eh?
1: sí.
0: Un dia
1: sí.
0: També el portarem. I també. I també el nostre bon
1: amic...
0: L'Olga
1: Viza, la Milà, la Mare de Déu.
0: Exacte. Quants presentadors han passat? El Joan Pera,
1: Assumpta,
0: que feia aquells, aquells
1: feia
0: teatres.
1: Feia el Senyor Caparrós amb el Capri. Sí, sí.
0: Ai, mare meva, que ens posem nostàlgics, però ens agrada recordar-ho.
1: No barregem tant que la gent es farà un lío.
0: No. Doncs escolta'm, Assumpta, avui hem parlat una mica de grans programes dels 80.
1: Parlem d'un programa... I després van sortint.
0: Exacte,
1: sortint,
0: van sortint com bolets.
1: Sortint com bolets.
0: Escolta'm.
1: Sí, sí, sí.
0: Com sempre, un plaer tenir-te aquí al programa. Marxem amb la sintonia d'Informe Semanal.
1: Sí, que va ajudar a entendre l'actualitat.
0: Apa, seguim.

0: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
1: Doncs arriba el moment de parlar d'actualitat televisiva i concretament parlem de la polèmica amb Passapalabra. Sí, sí, senyores i senyors, hi ha una polèmica important entre les dues cadenes implicades, entre Antena 3 i Telecinco. I tenim amb nosaltres un especialista. Ell és David Montufo, periodista i crític televisiu, que amb ell doncs, hem parlat de moltíssimes coses i que ha treballat a molts programes de televisió. I anem a saber i a treure l'entrellat de tot això. David, endavant, explica'ns.
2: Hola, Joan. Hola a tots els oients de La Caixa Tonta. Bueno, vinc a parlar del tema de la setmana,
1: mare
2: jo crec.
1: Meva.
2: I, de fet, jo crec que un dels més revolucionaris dels últims anys a la televisió, que és el tema Passapalabra. És molt fort el que està passant, no? Realment, totes aquestes últimes informacions que estan sortint, tot ve de l'any 2009, quan Passapalabra estava a Telecinco i va començar aquesta guerra en la qual Telecinco tenia els drets de Passapalabra per emetre'ls, però hi havia aquesta disputa, no?, de que realment creia que ITV no tenia els drets del Rosco, llavors va deixar de pagar els drets de Passapalabra en aquell moment, seguint emetent el programa mentre judicialment s'arreglava tot aquest tema. Què ha passat? Que, clar, quan va haver-hi la sentència que deia que el tema del Rosco, o sigui, que els drets del Rosco pertanyien a una empresa holandesa, no Telecinco, va deixar d'emetre Passapalabra d'un dia per un altre, per això Sálvame el van allargar, i Antena 3 va aprofitar per agafar Passapalabra per emetre'l ell. Què ha passat? Que ha estat emetent Passapalabra pagant els drets d'ITV, d'una empresa, una productora britànica, i ha estat emetent el programa mentre també, paral·lelament, es resolvia judicialment el tema d'aquesta empresa holandesa que reclamava que els drets justament de la prova del Rosco eren seus. Llavors, què ha passat? Que mentre tot això s'estava fent, Passapalabra, o sigui, s'ha seguit emetent a Antena 3. Què passa ara? Que el Tribunal Suprem ha dit, escolteu, els drets del Rosco, de la prova del Rosco, pertanyen a l'empresa holandesa. Per tant, Antena 3, si vol emetre el Rosco al programa Passapalabra, ha de pagar els drets del Rosco a l'empresa holandesa, a part de tenir els drets, no?, que està pagant a l'empresa britànica. Què passa ara? Que, clar, la gent dirà, és molt fàcil ara que Antena 3 parli amb l'empresa holandesa, arribin a un acord i, per tant, es pugui seguir emetent el Rosco a Passapalabra. Què ha passat? Que en aquests últims mesos, segons algunes informacions que diuen, Telecinco hauria arribat a un acord amb l'empresa holandesa. Per tant, ara Telecinco tindria els drets del Rosco i Antena 3 té els drets de Passapalabra. Per tant, podria emetre Passapalabra, però sense el Rosco. I ara Telecinco pot crear un format o alguna cosa amb el Rosco, perquè té els drets. Però què ha passat? Que ara també una altra resolució judicial ha dit que Telecinco ha de pagar, crec que són 73 milions d'euros per haver estat emetent durant tots els anys que va estar emetent Passapalabra a Telecinco sense els drets de l'emissió, no? Llavors, bueno, hi ha un jaleo aquí muntat que aviam com acaba això. Una abraçada forta.
1: Gràcies, David. Déu-n'hi-do, quin lío que hi ha muntat amb el tema de Passapalabra. En seguirem la pista en properes edicions. Seguim amb el programa.
0: Cada setmana una veu. Cada setmana una entrevista. Oh!

0: li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa. Doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-nos el seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt hippie et veig avui,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català, anglès i afro house. L'afro house té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afro house, què significa?
2: Afro house és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva canció, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser.
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O
2: sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà, ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la gran Shakira.
2: La gran Shakira. Sí, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt, i com a ballarina professional doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar, perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, sí. I bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, la he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a la última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí?
2: Sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga. Però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix. Segueix la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs bé, està preparat pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, el seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala. Bueno, pues bé, està clar. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que... No calla, no calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
3: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que... No calla, no calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
3: ¿Qué dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar una caja.
3: Ah, no.
1: Por favor, qué lentitud.
3: Grande, importante, importante.
1: Qué lentitud.
3: No, lentitud, nada.
1: Una caja grande que estará vacía.
3: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
3: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes? Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
4: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslón.
4: Sí.
1: Quants quilos peses?
4: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
4: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
4: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
4: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
4: Correcte, Toni, segueixen caient...
1: De quina edat cauen?
4: Pues entre 30 i 35. I alguns de 45, però alguns de 45 estan amb dones.
1: Però a tu t'agrada la gent jove o la gent gran?
4: La gent jove.
1: Però tu quants anys tens?
4: Vaig a fer 30 el 6 de juliol.
1: I t'agraden de quina edat?
4: Entre 30 i 45.
1: I no t'has enamorat mai un dia amb tants homes que coneixes?
4: Escolta, Toni, jo mai m'he enamorat. Jo faig amb els homes un polvet i s'acabó. Si t'he vist, no m'acuerdo.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
4: sí.
1: I què més?
4: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
4: A YouTube.
1: Al canal de Toni Rovira, no?
4: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
4: Sí.
1: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
5: Ui, les xarxes van que cremen, perquè ja volen... La xarxa? La xarxa, televisions locals.
1: No, home, no, les xarxes, com van les xarxes? Tu porto
5: molt
1: les xarxes.
5: Bé, molt bé, estem a tope. Estem amb el projecte Huellas, compartint, ajudant aquí a Íñigo Tina. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
5: Però ojo, quina caixa, És una caixa ben grossa, això és un...
1: L'important és que posin monedes, perquè...
5: Molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls al becari que em prepari la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
5: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Sí. Bueno, qui és?
1: Una burbuja Freixenet.
6: Sos el tapón codorniu, el más viu.
1: Jorge de los Sultanes, però què mariquita que va.
6: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba por el voló. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
1: Però vas todo dorado.
6: De burbuja Freixenet, Toni.
1: Pero es muy gay este look, ¿eh?
6: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco. ¿Pluma, pluma gay o cuál es otro de tus
6: estilos? Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
6: La canción fa agente. Deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro. A ver.
6: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, la...

0: Això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen? De demà, qui ve demà?
1: La Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
2: La Vega,
0: sí. Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
1: això no ho pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Tu pots seguir somiant. Joder. Estàs trist.
1: Uf, molt, molt.
0: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja te l'ha preparat.
0: El tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
3: Sí, l'he preparat.
0: De qui?
3: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
3: Ah, ostres.
0: Que no m'ha preparat el noi que ve?
1: Pues
0: si tinc com a tu l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
4: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
4: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu. Pluma, pluma, pluma, pluma,
5: Marica, Marica, tu. El racó de Toni Rovira. Marica, La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
6: Hola, sóc el Lluís Sánchez i envio una salutació al programa La Caixa Tonta de la xarxa. No deixeu d'escoltar les meves cançons. Petonàs.
4: Doncs no ho deixem de fer perquè el Lluís acaba de treure nou single, No sé què he fet malament. Exconcursant d'Eufòria i que sempre ens atén molt amablement. No sé què fet malament. Gràcies a Letícia Sabater, que l'hem tingut avui. Gràcies al David Montufo, que ens ha parlat de la polèmica de Passapalabra. Gràcies a l'Assumpta Vitòria, que ens ha portat la història de la tele. I al Toni Rovira, que ens acaba el programa, com sempre, amb aquest broche d'oro, amb aquest racó del Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu. Us deixem amb el Lluís i aquest temasso. No sé què he fet malament. Gràcies per escoltar-nos, com sempre. Gràcies a totes les emissores que ens feu confiança. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. A reveure. Adéu-siau.

Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
1: Són les 4 de la tarda.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Joves i supervivència en sèries i cinema i un cas real protagonitzen la secció d'en David Canto.
2: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca.
1: Celebrarem els 25 anys de la publicació de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, i obrirem les pàgines de La chica más lista que conozco, publicada per Lumen, de Sara Barquinero, autora del gran èxit Los escorpiones.
3: Yo creo que en el contexto universitario además hay un extra en este aspecto, que es como la universidad es el espacio intermedio entre ser un niño, tener sueños, etcétera, y ser adulto de verdad, ¿no? Por ejemplo, tú en el instituto son todo posibilidades, pero aún estás lejos de cumplirlas. Pero en la universidad estás ya como en el punto de que en 2 o 3 años deberías estar haciendo las cosas que de verdad quieres hacer. Es el momento en el que el que quiero ser de mayor ya eres un poco mayor, pero a la vez tienes espacio de juego, ¿no?
1: Acabarem amb Empar Moliner parlant de la vida, de l'amor, de vins i de la seva última obra, Instruccions per viure sense ella, publicada per Columna.
4: Com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes a la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes i això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers. Vull dir, no és una sèrie.
2: Acomodeu-vos i trobeu un lloc especial per escoltar aquesta edició de El Calaix, la número 344 de la temporada 7, capítol 39. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50. S'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990, que tenia com a frase publicitària res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència. Doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us? Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes. What do you think really happened out there? La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers. It did happen in 1965. Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir: anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta. Van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, l'ombra de Carlos Ruiz Zafón.
2: Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambió de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, un nuevo espíritu. Amb la nova edició de La sombra del viento a les mans, crec que Carlos Ruiz Zafón ha aconseguit que la seva novel·la, nascuda ara fa 25 anys, no hagi aterrat encara al cementiri dels llibres oblidats. Una edició que posa la mirada en els lectors més joves, pensada per la generació Z. I no serà l'única, perquè a finals d'any Planeta en publicarà una altra, amb pop-ups i peces tridimensionals, il·lustrada per Pedro Oyarbide.
0: unes noces d'argent que començaven la celebració a la Fira del Llibre de Guadalajara, amb Barcelona com a ciutat convidada, recreant el cementiri dels llibres oblidats, on hi van poder passejar 20.000 persones, i que continuaven el passat 27 de juny a l'Ateneu Barcelonès. La Biblioteca Real de l'Imaginari del Cementiri dels Llibres Oblidats, deia Emili Rosales, director editorial del Grup Planeta, on el món del periodisme cultural va poder gaudir d'una exposició on hi trobàvem edicions especials, traduccions, audiollibres d'aquesta obra que ha venut més de 50 milions d'exemplars i que s'ha traduït a més de 50 idiomes.
2: Un autor que viu en els seus llibres, en els milers de lectors que l'han llegit, i especialment en els seus personatges. Podríem recollir milers de testimonis que ens expliquessin què van sentir a llegir L'ombra del vent, però avui us convido a llegir-lo si no ho heu fet, i a rellegir-lo per no oblidar que els llibres són màgia, passió, un mirall i un espai íntim per compartir amb l'autor. A distància, sensacions que no sempre es poden explicar, però que Carlos va saber transmetre amb la seva literatura.
0: El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, L'ombra de Carlos Ruiz Zafón. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Escolta'm, com haig de venir vestida, com tu em diguis. El dress code és teu, això que diuen dress code.
1: Ara que està molt de moda... Bueno, dress code, tu també... Una miqueta també ho fas, això, eh? Instruccions per viure sense ell. I saps què pensava jo?
0: Què?
1: Que per moltes instruccions que els hi donem, no sé si podrien viure...
0: No, això mai.
1: Amb instruccions ni sense instruccions.
0: És correcte. És que si ja te'n vas un cap de setmana i deixes una nota... Això, allò que abans es deixava a la nevera, que ara ja no... Ara ho deixes al grup de WhatsApp de la família, aquell que ningú llegeix. Que tu ja veus... Tres membres, i només n'hi ha un, que ets tu.
1: Que escriu.
0: Dius, s'ha de canviar la sorreta dels gats. I no es canvia la sorreta dels gats. Aquesta és la qüestió.
1: M'encanta, perquè jo també som tres, i quan escric penso... No sé per què escric, no sé per què tenen telèfon, no sé per què dic res, i al final ho acabes fent tu.
0: És correcte, ho acabes fent tu. I, per exemple, què és el que acabes fent tu?
1: El que sigui comprar els regals d'aniversari, anar a encarregar les coses... Sí, jo marit i fills no en gasto.
0: No
1: tens... Jo gasto d'altres coses.
0: Correcte, ja t'agafo. Digue'm l'edat d'aquest marit i d'aquest fill. Fills.
1: Ah, ui, doncs són més grans que jo. Són més grans que jo tots. I els he dit, com pot ser? Dic, al final seré jo la matriarca familiar aquí.
0: És que sembla mentida.
1: Sí, jo em poso... Molt... a més, sóc molt germànica, ho reconec, eh? I em poso nerviosa.
0: Per força. O sigui, ningú vol ser germànic. Tothom vol ser mediterrani. Però, esclar, si tots ho som...
1: No hi ha ni ordre,
0: home,
1: ni concert.
0: Clar, escolti.
1: No hi ha ni ordre ni concert. Primera pàgina ja ens ho dius tot, eh?
0: Sí.
1: O sigui, jo moro i a mi m'encanta perquè penso directa, concisa, com a cara... aquesta protagonista, el que li ha de venir. O sigui, és cuidadora fins al minut zero perquè diu, no me'n puc anar, no em ve bé, perquè és que els deixaré tots sols. Com els deixo? No pensa ni com es morirà ella, sinó què faran tots els altres quan ella no hi sigui.
0: Clar, jo normalment, com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes a la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè... llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
1: No
0: s'acaba bé, no s'acaba bé.
1: Ja sabem des del minut zero que no s'acaba bé.
0: Perquè
1: és
0: la...
1: És el camí.
0: Mira, a mi moltes vegades m'ho diuen lectores, lectors, em diuen, ostres, amb aquesta novel·la m'identificaré, pregunten, de vegades. Jo dic, no... Però és que no ens hem d'identificar amb tot, no? Perquè bé que llegim Moby Dick i escolta'm, no. Algunes ens hi podrem identificar, però no del tot.
1: També és alguna.
0: El que passa és que, com que les sèries de la tele sí que es fan històries molt aspiracionals de dona que se'n surt, de personatge protagonista amb final feliç, etc, doncs hi ha molt lector no habitual que s'espera una novel·la aspiracional.
1: Mira, quan vaig rebre el llibre, que, allò que ens diuen, heu de fer xarxes, i tu penses, jo no tinc temps.
0: Qui us ho diu, que feu xarxes?
1: No ho diré, perquè si no m'acomiaden.
0: Ah, de la ràdio.
1: De la ràdio.
0: Però xarxes dels llibres que rebeu.
1: Fes els unboxings aquests que estan ara tan criticats, i recordo que quan vaig rebre el teu, ho vaig dir. Dic, el premi, aquests premis que, clar, depèn de qui li donen el premi, tot és una crítica, perquè no? Ningú mai està mai content amb els premis. Dic benvolguda, em va agradar precisament perquè era un final no esperat. Però no per això, no real.
0: Correcte. Part. Mira, quan amb benvolguda, el jurat del premi, clar, fas la roda de premsa i encara només l'ha llegit el jurat i ningú més, és clar, cap periodista ni cap persona al teu entorn potser, i el jurat em deien la meitat, quin final perfecte, estupendo, i els altres no ho haguessis hagut de fer. Però és a dir,
1: però és així,
0: els personatges van, i sol passar que quan és dona, el personatge, es demana més un final aspiracional, igual que si fos d'una minoria ètnica. És a dir, el lector, sense voler, demana que aquell personatge se'n surti. No li demanarien això al Philip Roth, amb els seus tristos animals moribunds, no. Però a un personatge femení, ara li demanen. Per culpa de les sèries. O per culpa o per causa de les sèries. Per exemple, jo sempre poso l'exemple de Gambito de Dama. Te'n recordes? Mira, sí. La fórmula és dona en un món d'homes, una dona que té una habilitat, sí, sí, en un món d'homes, que en aquest cas són els escacs. Hi ha una altra sèrie que l'habilitat és ser comediant dona, que no n'hi havia. En un passat convuls. Per exemple, mare drogadicta o alcohòlica, una culpa cap a la mare que pugui servir-nos perquè la protagonista se'n surti sola. Per exemple, a Sex Education, que no sé si l'has vist, aquesta...
1: Aquesta no l'he vist.
0: És una sèrie que va ser molt de moda amb els adolescents. Hi havia la protagonista, que era com guapa, empoderada, escrivia novel·les i guanyava premis literaris, tot això extraordinari, i tenia una mare drogadicta. I llavors ella vivia en una caravana, o sigui, el somni humit de tothom, vivia en una caravana, estava sola perquè tenia una mare drogadicta, i finalment el personatge, després de molts toms i lluita i aprendre pel camí, se'n sortirà, i al final de tot serà redimida potser per l'amor. Aquesta és la com, per exemple, Erin Brockovich, és a dir, dona que lluita contra el sistema, d'acord que està basat en fets reals, però és a dir, la fórmula és dona, sola, amb els nens, no només cuida els nens i els explica contes i els fa pessigolles, sinó que, a més, estudia com fotre el sistema i ho aconsegueix i està escrivint en mitjons gruixuts de conjunt, això és important, en una habitació que mola, que també una calaixera bonica, tot càlid, etc, etc, i se'n surt i guanya.
1: I guanya. I la realitat, a mi m'agrada molt, és, a Benvolguda era la que es mirava, que intentava treure's amb les pinces, no? Sí. Intentava fer les celles, que vas amb les ulleres i dius, no, això és la realitat. Jo aquí sí que em sento identificada.
0: Aquesta potser sí, veritat.
1: Però és veritat, jo ho llegeixo i penso això real.
0: Hi ha una edat, és veritat, que no et pots depilar les celles perquè si complicat, et poses les ulleres no t'arribes als pèls, però si treus les ulleres no et veus els pèls.
1: Ah, exacte.
0: Aquesta és la gran...
1: Ho reivindiquem.
0: Il·lusió, la gran il·lusió.
1: I després, a mi m'agrada molt perquè dius una cosa molt sàvia que nosaltres sempre diem a casa. La iaia no mesura els ingredients i tot li surt bo. I quan li preguntes on està la fórmula, quina és la recepta, va, que me l'apunto. Diu, oi, has de posar això, això i això. Va, sí, però quan, en quin ordre, en quin... Ah, no ho sé, jo ja ho faig i em surt bé. Per tant, no hi ha una fórmula, no? Sí, i tot els hi surt de Déu amb aquelles iaies. Tant de la literatura també fos així, no?
0: Mira, ara que tu parles de fórmules i de iaies, jo amb el diari ara faig una sèrie, que, bueno, és suplicada, la vaig suplicar, aquesta sèrie, que és anar a gravar i escriure sobre iaies que cuinen, iaies molt grans, molt grans, molt grans, que fan una recepta catalana. I és divertit perquè les metàfores de la cuina catalana. En totes les cuines n'hi ha de metàfores, però en la catalana especialment. Per exemple, a mi em fa molt riure la de que tira el peix a l'oli que quedi sobtat. Que quedi sobtat, és molt graciós. T'imagines el peix sobtat. O per amorosir, per exemple. Quan paro de remenar? Quan la cassola et digui prou. M'encanta.
1: És meravellós,
0: favor,
1: això.
0: A favor. Un polsim, un pessic, un pensament. Jo coneixia un tramoia de teatre, que quan pujaven i baixaven els talons, deia, un sospir, com dir, puja-la un sospir, molt poquet.
1: És curiós com mesurem la vida i les coses, les persones, eh?
0: Sí, però la literatura també té les seves fórmules, naturalment, clar.
1: Això ho deia moltes vegades, perquè és un llibre que parla molt, evidentment, ella s'ha de morir, ella escriu els articles, ella escriu novel·les, és una tot terreny, evidentment, com moltes dones, perquè al final acabes fent de tot, i jo a veure, jo identificada no, perquè ja ho he dit, no gasto ni marit ni fills, però sí que he vist moltes persones que conec identificades en ella, no? Amb aquest format de família. Clar, ella parla molt de literatura i moltes vegades hi ha gent que em pregunta, no a les entrevistes, però en tertúlies, diuen, és que esclar, aquesta novel·la tinc molt d'èxit, quin és el secret? No sabem quin és el pulsim, no?
0: Clar, i és a dir, hi ha novel·les que tenen èxit i són bones, hi ha novel·les que tenen èxit i són dolentes, hi ha novel·les que no tenen èxit i són bones, etcètera. De totes les fórmules combinables. Sempre, per les seves obres, els coneixereu. I el que és important d'una obra literària és que no t'enganyi. És a dir, tu pots decidir que et vas a menjar una hamburguesa marranota i aquesta hamburguesa pot estar molt ben feta i no, pot tenir, i no ha de tenir la pretensió de ser estrella Michelin, però és marranota, està ben feta, la carn picada, amb cansalada al coll, picada dues vegades, bona, pa bo. Pot ser molt bona o pot ser una tifa. Un plat reinterpretat, una esferificació, pot ser una joia de dir quina bona idea, quina bellesa, que divertit, el postre làctic del celler de Can Roca, o pot ser una broma de mal gust, és clar. La qüestió és que et diguin, mira, això és nova cuina, això és una hamburguesa, no em venguis l'hamburguesa com a nova cuina ni al revés, ja està.
1: Els vins també són molt presents, com no? Mm. Com no?
0: Sí, la protagonista beu, et beu vi, és l'única de la família que beu vi, els altres no.
1: Tot cervesa.
0: Tot cervesa. Llavors, a mi m'agrada que això sigui així, perquè naturalment el vi no té res a veure. Ara hi ha una gran campanya contra l'alcohol, uh-huh. I aquesta campanya posa el vi al mateix sac que la cervesa o que l'alcohol d'alta graduació, sí, com el vodka. Això és una injustícia brutal. Som a Tarragona avui. Acabem de veure... Jo acabo de passejar per l'amfiteatre. Fa molt pocs dies que vaig venir a gravar una cosa aquí per un programa de vins que farem, si tot va bé i si Bacus vol. I vam venir aquí a gravar perquè, és clar, aquí va arribar tot. Aquí van arribar els colonitzadors del Mediterrani amb això que es diu vi i van colonitzar els bevedors de cervesa i els van dir, mireu que és bo això. Des de llavors fem vi. Aquesta meravellosa beguda, que és un aliment i que és l'única que et posa un tros de paisatge a la copa. Un tros de paisatge. És a dir, la cervesa que es faci aquí o a Sant Kevin de Vallfosca serà el mateix. Però el vi que es fa aquí, d'O Tarragona o d'O Empordà, o el que es faci a Costers, no té res a veure. I aquesta és la màgia. Però, en fi, estem en un punt d'estupidesa gran i això se'n va a la merda.
1: Alceu la copa, eh? No deixeu d'omplir les copes de bon vi i alceu la copa.
0: Clar, perquè a més quan et diuen no, és que el vi fa mal... És correcte, el vi fa mal si et passes de la mesura, com l'oli. Per cert, si et veus un litre d'oli també acabaràs a l'hospital, i si et menges cada dia un quilo de pa potser també. És a dir, és la mesura. El vi, que hi ha hagut un pagès que ha collit, que ha plantat, que ha fermentat. És a dir, jo he fet vi ara aquest any a casa meva, per demanar a un veí, per jugar, perquè a mi m'agrada molt jugar, i sempre m'agradarà jugar. I he vist la complicació, la màgia, ostres, que hi ha al darrere d'una copa de vi, no? Llavors, la gent intel·ligent beu vi. I si es vol emborratxar, doncs, com que no és idiota del tot, s'emborratxarà amb una cosa que costi menys, perquè per emborratxar-te amb vi costaria diners, i no estem per això.
1: M'agrada escoltar-te parlar del vi i de la terra i de com es crea, perquè realment, bueno, jo, clar, a mi em perd.
0: T'agrada el vi?
1: Bueno, jo tinc vinyes.
0: Ai, que tens vinyes de què, per favor? De què? De què?
1: Xarel·lo, m'acabeu.
0: D'acord, és una combinació preciosa. A veure, el xarel·lo és una varietat que hi ha... Que a la DOA ell en diuen pansa blanca. Mm-hmm. És una varietat única a Catalunya. És única, la xarel·lo. No la tenen enlloc més del món. Enlloc més. Només la tenim nosaltres. És una varietat amb la qual s'estan fent grans vins i que ja és una de les nostres vedets, la Xarel·lo. És a dir, quan venen sommeliers de fora, jo tinc amics pel món que s'hi dediquen, i tu els hi deixes tastar Xarel·lo, ploren i et diuen però què teniu aquí? La Macabeu ara està i és un dels emblemes de la Deo Tarragona, la Macabeu, o el Macabeu, com vulgueu, si voleu, si diem la varietat o el raïm. S'estan fent coses meravelloses, no només a la Deo Tarragona. Jo, per exemple, l'altre dia tastava uns macabeus del Priorat, que em vaig morir de mas d'en Gil. Llavors, la Macabeu li falta encara ser vedet. És a dir, l'estem recuperant, tractant, cuidant. Tothom diu que és molt difícil, que és com un adolescent, que l'has de tractar, no li has de deixar fer el que vol, per tenir un gran vinàs. I juntes són un matrimoni bonic. I ostres, són les nostres varietats, aquestes. No pot ser que un tarragoní hagi tastat, que és meravellós, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, que són meravellosos, la Syrah, que són meravelloses varietats internacionals, i li parlis de Xarel·lo, de Macabeu, de Picapoll, i no ho hagi tastat. O sigui, no pot ser, no pot ser. No pot ser. I ara, clar, aquí a Tarragona, com a Barcelona, hi ha la pressió dels creuers. Els creueristes baixen a Barcelona i aquests veuen llúpol. Aquests venen i veuen llúpol. Els veus com ramadets, tal. A Barcelona n'hi ha més. Però els que els hi sobren allà van venint cap aquí.
1: Sí, també tenim,
0: eh? Ja en teniu. I llavors
1: els veig.
0: Costa molt de vendre i de comunicar vi amb una ciutat amb creuers, però jo he vist parts de vins avui aquí i s'està fent i s'estan fent coses supermaques a la Déu.
1: Afortunadament, escolta'm, hi ha una altra gran frase que m'agrada molt i la trobo tan encertada. Diu, adorava els bars on la coneixien, però odiava els bars on la reconeixien.
0: Clar, perquè no...
1: La intimitat, el saber realment qui ets, el respecte, la cura, no?
0: Anar a un bar que et coneixen, que és a dir, a les pel·lícules hem rigut molt, lo de siempre, però és tan bonic arribar a un bar que el cambrer o la cambrera et coneix i sap què vols i com ho vols. Això és tan bonic, tan bonic. Jo, per exemple, els bars del matí de cafè m'agraden amb got. A mi m'agrada el got llarg, aquell de mercat.
1: De tota la vida.
0: El Duralex.
1: El de tota la vida.
0: Sí, aquest got. I quan veig
1: el... I no queden masses, eh?
0: No. I m'han dit que plega la fàbrica, pot ser. Jo sempre que em veig, en recapto. M'agraden molt aquests gots amb el color marró del cafè.
1: Nosaltres
0: en
1: tenim, clar, és que nosaltres som tan vintage a casa, filla, que tot ho tenim vintage.
0: Jo me'n vaig comprant quan en trobo.
1: De tota la vida.
0: Aquells Duralex de color marró.
1: Correcte. Els
0: verds.
1: Fondos també.
0: M'encanten, m'encanten. Són plats com per sopa. Són...
1: La sopa de farigola. En un plat Duralex, ja més autèntic, ja no pot ser això.
0: Jo sóc doctora en sopa de farigola,
1: sí?
0: T'ho diré, sí.
1: Veta.
0: M'agrada molt. És una sopa que m'agrada molt, que em sembla extraordinària i que té la gràcia de ser feta amb una herba molt catalana, molt mediterrània, que és la farigola, que ara és quan floreix i quan s'ha de collir.
1: I a més farigola del dia, que ara ja ens la podem fer. Vull dir, ja, que la plegues pel matí... Arribes a casa i et prepares la sopa.
0: Aquell llauló... Que, a més, era una sopa molt de pobre, que es feia amb aigua.
1: Clar, quan, perquè posaves el pa...
0: El pa sec, l'ou...
1: La farigola i l'aigua bullint.
0: Ja està. Que també en dèiem sopes escaldades. Sopes.
1: Escolta, quin remember estem fent.
0: Ens estem posant... Però mira, el menjar... Ara estem parlant de farigola. L'olor i de vi... L'olor és el sentit que et porta més lluny. És a dir, és el que et pot transportar. El nas, no? L'olor... Si nosaltres som una generació que tenim, per exemple, i potser les generacions futures no la tindran, l'olor de col·le integrada al nas, que és? L'olor de col·le és maquineta i berenar escaldofat. És a dir, aquell pa embolicat que s'ha escaldofat, que és de pernil dolç, potser, i que és pa amb tomàquet, però que és tan bo, eh? I l'olor de fer punta. I aquesta barreja És la infantesa, no? Et porta un món.
1: És molt curiós perquè moltes vegades és quan vaig a casa de la mare, que és la casa, perquè nosaltres ja és diferent, i pujo a les golfes per seure.
0: Tens unes golfes, que bonic, sí. Quina sort que tens.
1: Sí. Jo penso que sóc afortunada.
0: Sí, ets molt afortunada, sí. Tens golfes. Ets tan sí. afortunada, tant, tens un racó.
1: El racó de tots, perquè aquí hi ha el racó de tots, dels avis, dels besavis, dels rebesavis, i te sentes allí i l'olor que fa és com, quan hi vaig, necessito anar-hi i olorar i estar-me aquella estona.
0: Però fixa't que s'olora molt poc, se'n suma molt poc. Jo sempre, quan la meva filla era petita, sempre li deia, hem d'ensumar tres coses al dia, tres, però fixant-nos-hi. El perfum d'aquest veí, o el sabó, o una flor, però esclar, no se'n suma res ara, i per això, per tastar vi, hi ha gent que potser, jo, a vegades amb tastos, hi ha gent que li deixes tastar una d'aquestes ampolletes d'essències, que van molt bé per refrescar la memòria, i li dones el potet, i et diu, sí que és, però no m'ho diguis, què és? Perquè no se'n recorda, no? I potser és cirera. Però, és clar, és que les cireres que comprem fan molt poca olor, perquè les comprem al súper. Error.
1: Hem deshumanitzat fins i tot el menjar.
0: Totalment. És a dir, el supermerc... És a dir, comprar... Jo, per exemple, quan diuen, ets el que menges. No. Ets el que no menges. Diuen, ets el que compres. No, ets el que no compres. Jo hi ha coses que no les vull comprar. Per exemple, un plàtan verd i retractilat. No em dóna la gana de comprar un plàtan embolicat en plàstic i amb Porexpan a sota. No vull comprar fruita i verdura amb Porexpan a sota. No em dóna la gana. No vull. No ho faré. Em sembla ridícul. Em sembla ridícul també comprar fruita fora de temporada, per molt viver que hi hagi. Una esvergínia. L'altre dia veia unes esvergínies al supermercat falsament verd. Unes esvergínies, dius, a veure, de quin hivernacle han vingut? Quin gust tenen? No tenen cap gust.
1: S'ha de menjar fruita i verdura de temporada.
0: Naturalment.
1: Punto.
0: Perquè aquesta és la gràcia, la temporalitat. És a dir, quan hi ha carbassó, que és a l'estiu, qui tingui hort ara mateix, o que, doncs sap que el carbassó gairebé el veus créixer. O sigui, has de ser un inútil perquè no et surtin els carbassons. Et surten i es fan grossos en 3 hores. Llavors, tu acabes, però fins als mugrons de carbassó. No pots més. No, dius, per favor, que s'acabi el carbassó i la seva temporada i qui l'ha parit. Però, per tant, has d'acabar fart de carbassó i a l'hivern, fora carbassó. I fins a temporada que ve, estimar-lo i odiar-lo, i això és tot. Per què ens agrada la tòfona? Perquè és de temporada.
1: I ara sé que ja ho podem reblar, perquè parlem de temporada, no? Són coses que arriben i marxen, com és el cas de la vida, com és el que li passa a la Clàudia Pruna. Ara marxem de la tertúlia i ja ens n'anem a la novel·la, perquè no sé si hem parlat massa de la novel·la.
0: No, però mira, és tot, igual tot perquè... Mira, quan ens convideu en els plomilles aquests que ens traieu del forat i ens porteu a passejar una mica, doncs ja estem molt contents i molt agraïts. Venim aquí, vosaltres dieu el títol del nostre llibre, si algú té ganes de llegir-lo, doncs ho farà, ja hem explicat una mica de què tracta, algú dirà, ostres, amb aquest tema no el vull, doncs no me'l compro. O un altre dirà, doncs mira, justament sí que me'l compro. Ja està. Llavors, no, ja està.
1: No cal.
0: És potser igual d'efectiu, si tu vols, anar xerrant una mica, tot. Jo també, perquè si no, sempre dic el mateix. I sense voler, i així dius altres coses.
1: Però a mi m'agrada perquè és, jo penso que és de les poques vegades que jo pensava, la primera vegada que et vaig entrevistar, que va ser per Benvolguda, pensava, mare meva, no l'he entrevistat mai, jo no sé com ho faré. I portava com a 7 o 8 anys i 300.000 entrevistes, eh?
0: Mira,
1: i el primer que vaig dir va ser això. Escolta'm, deus estar cansada. Parla'm del que vulguis.
0: No, però mira, a mi, per exemple, com que la gent m'agrada molt, m'agrada la gent, m'estimula estar amb gent, parlar, m'estimula, m'agrada, perquè també m'agrada estar molt sola. Llavors, ostres, ho trobo interessant.
1: És que l'Empar sempre és una sorpresa. Per tant, és anar amb una aventura.
0: Moltes gràcies.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Inspira't de Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM. Els micros Carmen Moreno i Cuca Fernández, preparades per acompanyar-vos una estoneta més amb històries que toquen, que fan somriure i que d'alguna manera sempre ens mouen per dins.
1: Hi ha dies en què l'aire canvia i avui és un d'aquests dies. Ha arribat la calor, aquella que et fa afluixar el ritme, respirar més fondo i mirar la vida amb una mica més de calma. Anem a inspirar-nos.

0: Big Hits. Són les 6 de la tarda.
1: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Fórmula Rubí, la millor fórmula musical del Vallès.
1: If you cross it, that's your motherfucking ass.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. El Papalleu 14 ha protagonitzat aquest dissabte una trobada amb joves a Madrid que ha plegat més de 500.000 fidels, alguns arribats des de Catalunya, on el Pontífex arribarà dimarts. Abans de l'inici del que s'ha plantejat com un festival de la fe, amb música i una pregària, molts dels presents reconeixien certa expectació. Prèviament, els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte La Latina, han rebut el Papa al centre d'acollida Cèdia de Càritas, que acompanya persones sense sostre. Centenars de curiosos han envoltat també el recinte per intentar saludar-lo amb pancartes i amb banderes de diversos països. Aquest matí, en el seu primer discurs, el Papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera des d'aproximadament les 7 de la tarda. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada pels treballs, fet que impedeix la circulació alternativa. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les estacions. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i de moment no hi ha previsió de restabliment del servei. Això sí, segons Protecció Civil, Adif ja ha informat que s'estan evacuant amb l'ajuda dels bombers els passatgers del tren avariat en una zona segura a la via pública. A més, Renfe està gestionant un transport alternatiu per carretera entre aquestes estacions de Figueres, Vilafant, Girona i Barcelona, Sants. D'altra banda, el claustre de la Catedral de Tarragona s'obre aquest diumenge al públic per veure el tradicional ou com balla de Corpus. La font del claustre es guarneix amb flors i cireres per acompanyar l'ou que balla damunt un raig d'aigua. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: El pati del claustre s'obrirà a les 9 del matí fins a les 2 del migdia i de 4 a 9 del vespre. Mossèn Antoni Pérez de Mendiguren, responsable del patrimoni artístic de la catedral, explica que el claustre encara lluirà més amb la font guarnida amb cireres i flors. Que un ou balli sobre un rajolí d'aigua, tot un misteri.
3: Força de l'aigua, doncs, que té la seva força, fa ballar l'ou. I llavors doncs, tindrem doncs, la bellesa del claustre, la bellesa de la font i la sorpresa d'un ou doncs que el fem ballar doncs gràcies a l'aigua, no? A la força de l'aigua, del sorret de l'aigua que surt de la font.
2: Al mateix claustre es vendrà la típica coca de cireres i a la tarda serà el moment de la processó de Corpus.
1: Gràcies, Tere. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Durant aquest mes de juny, de 9 a 10 de la nit. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada en format de titulars en bàsquet. El Barça se la juga a Múrcia.
1: Necessita una victòria si vol seguir lluitant al playoff pel títol de la Lliga Endesa. Els de Xavi Pascual havien guanyat el primer partit a la pista de l'UQAM. Van perdre en el segon al Palau Blaugrana i des de les 9 juguen el tercer definitiu partit de quarts de final. Ara mateix està perdent el Barça per 5-3, però com ho diem, acaba de començar aquest partit. Per tant, és l'arrencada d'aquest UQAM Barça.
0: I compte, que si el Barça guanya el seu rival en la pròxima ronda, seria el Tenerife en semifinals, perquè el Tenerife s'ha carregat el Madrid a la pista del conjunt blanc. Per tant, a més, recuperaria el conjunt blaugrana el factor pista a favor. En futbol sala, també en joc ja al play-off.
1: També ha començat a les 9 el partit entre el Barça i Inter Movistar, després d'eliminar el Valdepeñas als quarts de final per la via ràpida per 2-0. Ara el Barça busca ser a la final. Aquest és el primer partit de la sèrie de semifinals que es disputa també el millor de 3 partits. Ja ha començat, com diem, a les 9 i de moment 0-0 el marcador entre Barça i Inter Movistar.
0: En hoquei patins, el Vilassana golpeja primer.
1: S'ha adjudicat la primera victòria en el primer partit de la final del play-off al títol de l'hoquei Lliga Iberdrola davant del Fraga per 3-2, un partit que s'ha hagut de resoldre a la pròrroga després de l'empat a 1 amb què havia acabat. El segon partit serà diumenge vinent a la pista del Fraga.
0: I en futbol, el Sabadell passa eliminatòria.
1: Els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Reial Madrid-Castilla guanyant 3-0. Ara aspiren rival per disputar la següent eliminatòria. L'Europa busca seguir el camí del Sabadell. Els escapulats juguen demà a 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna després de l'empat a 1 de l'anada.
0: I sí, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora de la nit, dissabte 6 de juny de 2025. I marxem cap al Palau Blaugrana, futbol sala, primera masculina, play-off pel títol, primer partit de semifinals pel Barça. Jordi Cochran, bona nit.
1: Bona nit, Ignasi. Dia de clàssic de futbol sala al Palau Blaugrana. Minut 3 de partit. Barça 0, Movistar Inter 0. Un partit que ha començat frenètic per part del Barça, que ha tingut la millor oportunitat, Pito, i per part del conjunt madrileny ha tingut un 1 contra 1 Pani, que acaba d'aturar Didac Plana. Partit el primer de la sèrie d'aquestes semifinals, el millor de 3 partits, en què qui aconsegueix aquesta classificació per la final també de retruc tindrà la classificació per la Lliga de Campions de la temporada vinent, una màxima competició europea que fa 2 temporades que el Barça no juga. Un partit, per tant, del Barça contra Inter, el gran clàssic, els blaugranes que arriben després de superar Valdepeñas en els vuitens, Movistar Inter, que va guanyar a Gimbi Cartagena en la ronda anterior i que, per tant, s'enfronten en aquest primer partit de la sèrie de semifinals.
0: Doncs de moment sense gols al Palau Blaugrana i en bàsquet, Lliga ACB, tercer partit i definitiu de quarts de final de play-off pel títol. Què fa el Barça?
2: Doncs ha arrencat molt ajustat aquest duel entre l'UCAM Múrcia i el Barça. Com deies, tercer partit ja de la sèrie de semifinals. Per tant, qui guanyi acabarà doncs a la final. De moment, aquesta igualtat que ara acaba de trencar el Barça i domina per primera vegada el marcador amb el 10 a 12.
0: I en futbol, un parell de play-offs d'ascens que tenim en joc, o que han acabat ara mateix, per exemple, play-offs d'ascens a tercera federació, anada de la final, i la Pobla de Mafumet, que ha colpejat primer el camp del Sant Mauro, Ràdio Ciutat de Valls. Eric Rosique, bona nit.
3: Bona nit, Ignasi. Efectivament, la Pobla que s'emporta una mínima avantatge pel partit de tornada, 1-2, el partit que començava doncs amb domini pulatà, tot i que el Sant Mauro també ha tingut les seves opcions, però el gol arribaria al minut 35 gràcies a un gol de falta directa d'Eric Mora, que avançava els pobletans al marcador. Arribàvem al temps de descans amb aquesta avantatge mínima. Ja ha sigut durant la segona meitat que el Sant Mauro apretaria a dalt i tindria més opcions clares per empatar el partit, i així ho faria a través de l'estratègia amb un gol de Kenneth al tram final de partit. No, tot i així, la Pobla que es tornaria a posar per endavant gràcies també a un córner des de l'esquerra, amb una jugada dividida que ha pogut caçar Àlex Llaput i amb un xut mossegat ha pogut marcar aquest 1-2, que dona un avantatge tot per decidir a la Pobla, però que els culetans tenen aquesta mínima avantatge per la tornada que es disputarà dissabte vinent a les 7 de la tarda a l'estadi municipal de la Pobla Mafumet.
0: I el play-off de sense Lliga Elit, anada també de la final, ha acabat ja?
2: Sí, i tot haurà de resoldre's també a la tornada, perquè en aquesta ocasió màxima igualtat, Igualada i Viladecans han acabat empatant a 0. Per tant, de moment no hi ha cap dels dos equips que dominin aquesta sèrie ja final d'aquest play-off de sense la Lliga Elit.

0: joc. El programa de l'esport català. Amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 9 minuts, som els de l'Enjoc. Ja ho sabeu, cada dissabte i diumenge al vespre a la teva ràdio local amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Avui comencem amb handbol. I és que el Barça continua el seu camí intractable en aquesta temporada i aquesta tarda s'ha classificat per la gran final de la Copa del Rei.
2: Sí, ha acabat guanyant el seu partit, s'enfrontava al Nava, ja havia guanyat els quarts de final davant l'Atlètic Valladolid per 38-24, doncs avui el Barça novament una classe de superioritat davant el Nava, ha acabat guanyant 38-27. I demà serà la final, serà a les 5 de la tarda, el Barça jugarà el títol endavant de l'Irun, un Bidasoa Irun que ha superat a l'Osca fa poqueta estona per 30-37. Per tant, demà, Barça-Irun en aquesta final de la Copa del Rei.
1: Doncs un dels jugadors més destacats en aquesta semifinal de Barça ha estat Dani Fernández, que tot just a acabar el partit, els companys d'Esport 3 estava ben i ben satisfet perquè avui li havia entrat pràcticament tot.
3: Bueno, és que ser professional és complicat. Al final ningú regala res, el calendari és el que és, moltes vegades s'ha aturat. Sí, són tres partits abans de la Final Four, toquem fusta que tothom surti bé d'aquest torneig. Ja tenim la baixa del Jorge, que tant de bo pugui recuperar-se a temps. Però bueno, al final és un torneig que volem guanyar, la Copa del Rei és molt important per nosaltres també, està posada aquí, doncs ho afrontem com a bons professionals que som. Tenim el deure de sortir d'aquí com a campions i això ho intentarem fer.
1: Dani Fernández, que abans de pensar la Champions, que jugarà la pròxima setmana, evidentment diu que està centrat en aquesta final de demà, després de, com dèiem, avui haver fet un gran partit, haver completat un gran partit on li ha entrat tot, i per això Dani Fernández, també els companys d'Esport 3, deia que estava molt content per haver accedit a aquesta final.
3: Sí, hi ha dies que la bola sembla que entra sola, s'han d'aprofitar. Els dies que estem amb bon ritme, que les coses surten bé, doncs és moment de córrer, d'aprofitar aquest flow que li podem dir, i tant de bo mantenir-lo molta estona bé. Es queda una setmana de competició molt important, molt dura, molt exigent. Crec que és molt important sortir d'aquí amb bones sensacions. Queda demà. Tant de bo podem emputar-nos el títol i sortir cap a Colònia amb molt positivisme i moltes ganes de la Champions també. És un torneig molt maco i molt complicat, perquè al final el ser partit cau dona més possibilitats a altres equips de donar la sorpresa. Això ens fa estar més concentrats a nosaltres. Ahir potser no vam sortir com devíem, avui hem après l'error i hem sortit concentrats. Crec que és la línia a seguir. Volem la Copa, per això estem aquí i volem sortir amb bones sensacions també.
1: Doncs demà a les 5 davant de l'Irun aquesta gran final, el tècnic Carlos Ortega, que feia aquesta lectura del partit que ha fet avui el seu equip.
4: El segundo tiempo hemos estado mejor, también acuciado por el cansancio de Nava. Sí, más satisfecho, pero creo que todavía lo podemos hacer un poco mejor, ¿no? También hemos conseguido el objetivo de derrotar lo máximo para llegar lo más fresco posible al final. Creo que Nava ha hecho un partido muy serio y muy inteligente, ¿no? Sobre todo ha estado atacando a las zonas más de nuestros chavales más jóvenes ahí, buscándoles ahí las cojillas y han sacado partido en algunos casos y han jugado bastante bien, ¿no? Satisfecho por el resultado, estamos en la final.
1: Vinga, 9 i 12 minuts, parlem també de futbol. Hi ha uns quants play-offs d'ascens amb participació d'equips catalans, començant per aquest play-off d'ascens a segona divisió, on ahir el Sabadell va completar l'operació remuntada.
2: Sí, perquè havia perdut a l'anada davant del Real Madrid-Castella per 2-0. Li tocava una bona remuntada al Sabadell, si volia doncs aconseguir passar a la següent eliminatòria en aquesta final ja d'aquest play-off d'ascens a segona divisió, i ho va aconseguir, va acabar guanyant per 3-0, i per tant el Sabadell, que ja està classificat doncs per aquesta final en la fase d'ascens a segona divisió.
1: Doncs espectacular ahir amb la nova Creu Alta absolutament plena, no quedava ni una entrades esgotades, un ambientàs brutal i un gran partit del Sabadell per eliminar Real Madrid-Castilla i plantar-se a la gran final, per tant, a dos partits de pujar a segona divisió. Ràdio Sabadell, Adrià Royo.
5: Nit històrica. Ahir a la nova Creu Alta el Sabadell va ser capaç d'aixecar-li un 2-0 a tot un filial del Real Madrid per acabar guanyant 3-0 amb un gol, diu el clàssic, el tòpic, allà on més mal fa, és a dir, en el minut 90. Abans d'aquesta diana de Joel Priego, aprofitant un xut erroni del seu company Agus Costia, a la primera meitat ja havia fet el més difícil l'equip de Ferran Costa, igualant l'eliminatòria amb un rampell de 2 minuts, el que va trigar entre el primer gol, un lliure indirecte que va materialitzar el mateix Joel Priego, I després, tot esperit, tot garra, el noi de la casa, David Estals, que va fer el segon de manera consecutiva amb un xut creuat. Després del partit, Ferran Costa, l'entrenador arlequinat, destacava el paper dels 12.000 gairebé arlequinats que van acompanyar ahir a l'equip a l'estadi.
6: Els arlequinats usant, i ara puc dir ens han enganyat durant molt temps. Us han dit que sempre era una mica ploramiques, que us ficava al dodotis, que no creieu, que... i la realitat no és aquesta. I aquest equip el que ha fet és despertar el que és l'arlequinat de veritat. I només puc donar les gràcies, dir que el dia d'avui doncs, no penso oblidar-lo en la vida. Entre tots hem construït un dia doncs, que els més vells els explicaran als més joves d'aquí uns anys. I la victòria d'avui és de cada un dels que estava assegut empantant i d'un equip doncs, que no està disposat a donar-se per vençut. I ho vam dir, nosaltres quan vam arribar a l'hotel, la nit en què vam perdre allà, vam sortir d'aquella sala sabent que estàvem preparats per donar-li la volta i amb total confiança. I estic molt orgullós de ser l'entrenador d'aquest gran club i de dirigir aquests grans jugadors.
5: La xifra, de fet, suposa el rècord d'assistència des de l'actual capacitat de l'estadi de la nova Creu Alta amb gairebé 12.000 seients des que es van fer les obres posant seients a tota la instal·lació l'any 2012. Ara toca esperar al rival, un cop ja remuntada l'eliminatòria contra el Real Madrid-Castilla, o el Villarreal B o el Zamora seran el rival en el duel decisiu per l'ascens a segona divisió. Demà juguen el Ruta de la Plata amb victòria del filial Groguet en el primer partit per 2-0. L'anada de la final serà segur fora de casa, la tornada d'aquí a 15 dies a la nova Creu Alta.
1: Doncs demà estarem ben atents d'aquesta tornada entre Zamora i Villarreal B, que de moment el filial Groguet domina per 2-0 després del partit d'anada. Un dels grans protagonistes del partit ahir, Joel Prieto, amb un doblet, va fer dos dels tres gols del Sabadell, a més el decisiu, el tercer, ja al minut pràcticament 90, amb un gran cop amb l'exterior del peu esquerre. Va passar també per la sala de premsa i estava molt i molt content.
7: Lo d'avui ha estat una locura. O sigui, personalment crec que és el millor partit que he viscut en quant a ambient, en quant a repercussió, en quant a tot. Crec que és el partit més important de la meva vida i crec que de tots els meus companys també i és el que s'ha notat avui al camp. Crec que et pots jugar en contra al final si no t'enfoques en el partit i perds temps mirant a l'afició i potser dediques més temps a que ells estiguin connectats que en el partit, però crec que l'equip ha estat molt madur. Hem estat donant de menjar a l'afició, que és el que necessitava, i ens han empantat des del minut 1.
1: Doncs el Sabadell, que ja ha fet la feina, és a la final. Veurem si contra Zamora o contra Villarreal ve a dos partits de pujar a segona divisió. A l'Europa, que provarà de repetir el que va fer ahir el conjunt arlequinat, en aquest cas fora de casa.
2: Sí, perquè l'Europa havia jugat el primer partit a casa, a Can Dragó, a Barcelona, havia acabat empatant a un el partit de l'anada i, per tant, li tocarà remuntar, com deies, en aquest cas, al camp del Celta Fortuna. Serà demà a partir d'un quart de cinc de la tarda. Si l'Europa acabés superant aquesta eliminatòria, ja coneix el que seria el seu possible rival. Seria la Ponferradina, que ha eliminat la seva eliminatòria a l'Atlético Madrileño.
1: Doncs de moment, dos filials eliminats i han passat Sabadell per una banda del quadre, el Ponferradina per l'altra. Demà l'Europa provarà de ser el rival de la Ponferradina amb aquest 1-1 al conjunt escapulat, al conjunt de la Vila de Gràcia, que ha viatjat avui en avió fins a Porto per desplaçar-se després en autocar fins a Vigo, on dormirà ja aquesta nit per estar, evidentment, més descansats de cara a aquest partit transcendental de demà. En l'aeroport del Prat, abans de sortir, els companys de BTV parlàvem amb el capità Àlex Cano i amb el seu germà i golejador Jordi Cano.
8: Llàstima, doncs, el resultat de l'anada, que se'ns va escapar la victòria a l'últim minut, però bé, l'equip arriba molt confiat en les nostres possibilitats, saben que serà difícil, però aquest Europa ha fet coses molt bones fora de casa i per què no fer-ho allà a Vigo?
9: La importància que té aquest partit, doncs, era important fer un bon viatge, descansar bé i bueno, continuar analitzant el rival, que bueno, serà un rival molt dur.
1: Un rival molt dur al Celta Fortuna i més a Balaídos, a l'estadi del Celta, del primer equip on jugarà demà l'Europa. El tècnic en roda de premsa prèvia al partit, Adai Benítez, doncs que deia que continua confiant com ho feia a principi de temporada.
10: Pues home, pues sincerament, te tornaria a dir el mateix que t'he dit aquí. Crec que tenia molt clar que el meu objectiu sempre és... Sempre he dit el mateix, guanyar cada partit sabent que no guanyaràs cada partit. Això és una realitat i crec que s'ha de saber. Si t'hagués dit aquí que faríem play-off, ja sí que hagués sigut brutal, però dintre del meu cap la il·lusió la tenia i crec que no m'arrepenteixo de cap paraula que em vaig dir perquè ho sentia i pot passar al contrari, sí, però te segueixo dient el mateix.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 20 minuts, parlem de més play-offs d'ascens. En aquest cas, play-offs d'ascens a segona federació. Demà jugar la tornada de la segona eliminatòria, el que seria la final catalana. Encara faltarà una altra eliminatòria contra un equip gallec. En aquest cas, la jugarà l'equip dels dos catalans que s'enfronten demà a Badalona i Cornellà, de moment, amb clar avantatge per als verds.
2: Sí, sembla que té bastant avantatge aquí el Cornellà, perquè va, podríem dir, intentar doncs, encarrilar l'eliminatòria en el partit de l'anada, perquè va acabar guanyant el Cornellà per 4-1. Demà, però, a partir d'un quart de set de la tarda, el duel es trasllada a Badalona, al municipal de Badalona, on Badalona i Cornellà s'enfrontaran doncs, en aquesta tornada. Un partit que es podrà seguir en directe a través de les xarxes, a través de les televisions locals, a la xarxa Més i el programa En Joc, en directe, a partir d'un quart de set de la tarda, com dèiem.
1: Doncs partidars, eh? A més, tothom que visqui a Badalona té l'entrada gratuïta, per tant, s'espera un ambientàs a Badalona per intentar fer la remuntada, dificilíssima, davant d'aquest 4-1 que va aconseguir el Cornellà a l'anada, però no impossible, segons diu un dels jugadors més importants del conjunt escapolat, com és Sergio Bermúdez. Bermúdez.

0: Doncs escoltem ara sí a Sergio Bermúdez Bermú, el jugador del Badalona, dient que l'equip creu a la remuntada.
1: Nosotros es muy, muy importante que el campo esté lleno el domingo, o sea, muy, muy importante llamar a la gente a que venga al estadio, porque de verdad le digo a la gente que crean, porque nosotros creemos y mucho, que podemos remontar porque sabemos de nuestras capacidades y sabemos que lo podemos hacer. Por eso es muy importante para nosotros que la gente venga al estadio y ver ese campo lleno para bueno, para el tema emocional también para nosotros, ¿no? Que de ver un campo lleno y de tener esas ganas que ya tenemos.
0: Doncs a Badalona confiant en la remuntada i a Cornellà, evidentment, confiant en mantenir els 3 gols de marge que tenen. Això diu el tècnic Ignasi Sanabra.
2: Es importante pasar página. El otro día estuvo muy bien, pero creo que si no somos capaces de dejar lo que pasó al margen y centrarnos en el partido del domingo, nos equivocamos. El miércoles lo dijimos, que al final cuando tiene este resultado dentro del mismo vestuario pueden haber diferentes ideas. Un equipo piensa que hacer un partido normal y atacar, que es muy difícil perder 4-1. Otro equipo piensa que es mejor cerrarte y que pasen pocas cosas. Entonces era muy importante que el miércoles unificáramos la idea. Lo hicimos, hemos trabajado en base a ella. Y creo que llegamos todos con un mismo pensamiento y vamos sin miedo a pasar la eliminatoria en Badalona, que es lo que tenemos que hacer. Hemos de ser humildes, hemos de tener la conciencia de que cada uno lo vive de una forma distinta. Eso es muy importante y que nosotros, lo que depende de nosotros, demos el 100%.
0: Vinga, 9 i 23 minuts, més futbol, més play-offs d'ascens. En aquest cas, dèiem play-offs d'ascens a tercera divisió. A l'anada de la final, de moment, la Pobla ha sorprès el Sant Mauro.
3: Sí, ha acabat imposant-se la Pobla de Mafumet al camp del Sant Mauro per 1-2. Per tant, a la Pobla que comença aquesta eliminatòria doncs amb aquesta victòria i, a més, tindrà el partit de tornada a casa, al camp de la Pobla de Mafumet.
0: Doncs aquest play-off d'ascens és per pujar a tercera, anar al play-off d'ascens immediatament inferior per pujar a Lliga Elite. També s'ha jugat avui l'anada de la gran final.
3: I aquí queden les coses molt més obertes, perquè Igualada i Viladecans han acabat empatant a 0 en aquest partit, en aquesta anada. Per tant, el desenllaç la setmana vinent a Viladecans amb aquest 0-0, com dèiem, tot molt més obert en aquesta eliminatòria, en aquest play-off d'ascens a la Lliga Elite, en aquesta final ja.
0: I just acabat el partit, a la transmissió que han fet doncs, els companys de la Federació Catalana de Futbol a través de les seves xarxes, escoltàvem a un dels jugadors destacats del partit de la banda de l'Igualada, Carlos Barrios.
4: Sí, nosaltres volíem treure un resultat a favor, perquè sempre al nostre camp és important marcar. Encara així, el resultat 0-0, sense encaixar, anem a Viladecans amb ganes, de cara al partit, que som l'equip més golejador dels tres grups, així que marcarem segur, però bueno, no em preocupa i amb moltes ganes d'anar a Viladecans.
0: I per cert, dos apunts més de futbol. D'una banda, el Badalona Women ha anunciat avui 6 baixes de jugadores que acaben contracte. Ana González, Lice Chamorro, Estefania Banini, Sara Jankowska, Sophie Jun i Loreta Kulashi. I d'altra banda, després de passar ahir pel Primavera Sound, Pep Guardiola ha inaugurat aquest dissabte la Cruyff Court, que porta el seu nom a Manresa, al camp que és a l'escola a La Salle, on va estudiar Guardiola dels 5 als 12 anys fins que va ingressar a la Masia del Barça. Guardiola, que s'ha referit als possibles fitxatges pel Barça de dos jugadors que va tenir al Manchester City, com són Bernardo Silva i Julián Álvarez.
5: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip. És massa bo, també és molt bo. Sí, sí, els City els té tots molt bons. La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. La Lliga és la que et dona la consistència, la Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. Soc molt fan del Hansi, de com ho fan, i per molts anys.
0: Doncs per molts anys. Vinga, passem per la Blaugrana per veure com va el partit entre Barça i Inter en el play-off pel títol de Lliga. Jordi Cochran.
6: Es manté l'empat a 0 en el marcador, això sí, moltes oportunitats per tots dos equips. De fet, acaba de xutar el pal Mamadou Touré pel Barça, però de moment que es manté aquest empat a 0. En un partit que a poc va fent xup-xup al Palau Blaugrana, que fa patxoc amb una gran entrada, i també un partit que a poc es van escalfant, de fet, fins i tot Tres jugadors de Movistar Inter han estat amonestats amb una jugada per protestes. Gran aturada ara mateix de Didac Plana. De moment, minut 12 de partit de la primera meitat. Barça 0, Movistar Inter 0.
0: I a tot això, el Barça de bàsquet guanyant de nou de moment a Múrcia. Vinga, 3 minuts i continuem aquí en joc.

0: De terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
1: És maravilloso. ¿A que sí?
2: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
1: No. Lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
0: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
1: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
4: ¡Yo tengo el poder!
0: El film He-Man y los Masters del Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
5: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
6: Ya no hay nada más que decir.

0: Bueno, sí, tampoco hay que confiarse, quedan 90 minutos o 180 y nada, solo pedir a por la semana que viene todos a animar para ese ascenso que queremos, que tenemos deseando todo este año.
1: 9 i 33, vinga, anem a repassar amb més detall l'actualitat del bàsquet, Lliga ACB, playoff pel títol, tercer partit de quarts de final. Què fa el Barça?
2: Doncs segueix guanyant el Barça, però va veient com li retalla distàncies el Camp Múrcia. Fa un moment que dèiem que guanyava de 6, ara ja guanya de 4 amb el 32-36.
1: Doncs de moment guanyant el Barça, recordem que si es classifiqués s'enfrontaria a semifinals a Laguna Tenerife, que ha guanyat a Madrid novament i ha eliminat contra tot pronòstic el conjunt blanc, el conjunt dels 55 milions d'euros de pressupost. Ahir, en aquest playoff pel títol, la penya va forçar el tercer partit.
2: Sí, havia, recordem, fem una mica de retrospectiva, havia perdut en el primer partit 85-71 a la pista de la Baskonia, doncs ahir a l'Olímpic de Badalona es va imposar a la penya 82-63 i, per tant, força el tercer partit, que serà demà de diumenge a partir de les 9 del vespre.
1: A veure si la penya aconsegueix superar el Baskonia i plantar-se a semis davant del València, que seria la rival. Però en qualsevol cas, ahir, de moment, va forçar aquest tercer partit. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
3: La penya força el tercer partit a Vitòria després d'un triomf coral des del primer minut contra el Baskonia per 19 punts de diferència. 82-63. L'artífex darrere d'aquesta gran victòria va ser Cameron Hunt. Amb 6 triples es va quedar només un d'igualar el seu topall personal. 27 punts en 31 minuts per ell, amb una penya que ja al primer quart guanyava d'11 punts de diferència. El Baskonia va quedar noquejat i és per això que va acabar recorrent a algunes accions antiesportives, com ara una falta molt dura de Crux, que sens dubte va marcar el partit. El tècnic de la penya, Dani Miret, estava molt enfadat al postpartit.
4: Moltíssim mèrit. Hem defensat increïble. Hem defensat molt bé. Hem deixat el Baskonia amb 63 punts. I resulta que un entrenador que mai parla dels àrbitres avui diu que hem guanyat per la permissivitat arbitral. Em sembla una vergonya. Em sembla una vergonya perquè el que ha passat és que en el segon quart els han reflotat perquè hi havia una gran diferència en el marcador. Això és el que ha passat. I després del que ha passat, que espero que tingui les conseqüències que es mereixen, és que hi ha hagut un acte de violència i una amenaça. I s'ha sancionat amb una antiesportiva. Això és el que realment ha passat d'un jugador que està ja preparant el partit del diumenge. I si això són uns play-off i mai parlem dels àrbitres, però com ens agrada molt competir i jugar amb aquests factors, ho fem tots. Perquè nosaltres volem guanyar igual que ells. I a nosaltres, quan el seu camp ells juguen millor i ens guanyen, sortim dient que ens han guanyat perquè ho han fet millor, no pels àrbitres, perquè s'ho han merescut. I avui el Joventut ha fet un partidàs. I demà només es parlarà de la polèmica perquè és el que els interessa a ells, perquè els hem passat per sobre, perquè hem fet un partidàs en defensa increïble. I això costa molt d'esforç de moltes persones.
3: Un diumenge que serà intens perquè la penya jugarà a les 7 de la tarda el tercer i definitiu partit de desempat al Bues Arena de Vitòria.
1: I a tot això, un parell de punts més de bàsquet. D'una banda, el Cadí La Seu ha anunciat avui la incorporació de la base catalana de 22 anys, Marina Vinyoa, procedent del Mallorca, també el fitxatge de Sergi Curtó com a segon entrenador. I estàvem ben pendents també de la fase d'ascens a Lliga Femenina 2, on dos equips catalans aspiraven a aquests respectius ascensos, però no podrà ser, Anna.
2: No podrà ser, ni Igualada ni Castelldefels han passat a l'eliminatòria en aquestes tres jornades que han disputat. Avui, en l'últim partit, l'Igualada acaba guanyant 89-60, però acaba tercer i, per tant, eliminat, i en el cas del Castelldefels ha perdut 55-64 davant del Cartagena, l'Igualada davant del Pozuelo, el Castelldefels davant del Cartagena. Per tant, una doble aquesta derrota del Castelldefels, doncs, que fa que els dos equips es quedin, doncs, sense l'ascens, Igualada i Castelldefels.
1: Vinga, no, i gairebé 37 minuts parlem d'hoquei patins, i és que ha començat la gran final del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Femenina. Primer partit al millor de 3 i, de moment, el Vilassana, que s'avança la sèrie.
2: Ha fet bo el factor pista el Vilassana, s'ha acabat emportant la victòria davant del Fraga per 3-2, això sí, amb forces dificultats. De fet, ha necessitat la pròrroga per acabar-se emportant el triomf, ja que el temps reglamentari havia quedat acabat amb empat a 1 al partit. Per tant, el Vilassana, que de moment s'imposa, suma la primera victòria. El segon partit serà diumenge vinent a les 12 del migdia, al Sotet, a la pista del Fraga.
1: Si guanya, seria ja campiones de Lliga, si no, l'altra setmana a casa ho podrien intentar rematar. En qualsevol cas, un partit al que s'ha desplaçat precisament l'Anna, i després ha parlat amb una de les grans protagonistes del dia.
5: el Vilassana, que aconsegueix imposar-se en el primer partit després de necessitar una pròrroga. Ha guanyat el Fraga per 3-2 i fa un passeig ja per acabar aconseguint el títol al segon partit diumenge vinent a la pista del Fraga. I estem amb Maria Porta, que avui ha estat un partit important per ella perquè podria ser l'últim de la seva carrera aquí al municipal de Vilassana si el Vilassana fa la feina i aconsegueix, doncs, la segona victòria en el segon partit. Maria, un partit especial, emotiu, perquè, com diem, podria ser el teu últim aquí a Vilassana.
6: Bueno, sí, la veritat és que sí, que ha sigut un partit especial i al final, bueno, doncs, últim partit aquí a casa, si tot va bé, on em poso els patins. I, bueno, pues, inconscientment, doncs, tenia una mica de nervis i, bueno, pues, ha sigut una muntanya russa d'emocions, però, bueno, i el partit crec que també ha sigut un partit d'infart, perquè partit, pròrroga i... Però, bueno, al final ha caigut del nostre costat. Estic contenta i espero, doncs, que la setmana que ve puguem rematar la feina.
5: Abans de parlar del partit, Maria, has estat una peça vital, un pilar per aquest de Vilassana. Sense tu això no seria possible, no s'hagués construït tot el que s'ha construït i enviat el Vilassana a ser un dels millors equips a nivell mundial. Suposo que mires endarrere i veus tot el que heu aconseguit i has vist que a banda de títols, tot el que genera tot això, tot el que és el Vilassana avui en dia.
6: Bueno, és que més enllà dels èxits esportius, que al final també estic molt contenta, però més enllà d'això estic molt feliç i molt orgullosa, doncs, del que va començar un dia no sent res i, doncs, bueno, amb tot el que ha acabat sent, amb un projecte, pues, bueno, doncs, on molta gent hi confia, on no només és el primer equip, sinó que també hi ha una base molt potent, una base molt... on hi ha molt femení, on els equips femenins també ens estan triomfant, perquè ja fa 2 o 3 anys que estan guanyant campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, i bueno, al final, quan tots pues, remen en la mateixa direcció, jo crec que és innegociable, i al final, doncs, és gent de casa o gent d'aquí al revoltant, i bueno, doncs, jo crec que encara ho fa tot més bonic i més especial.
5: Primer partit de la final, com ha costat guanyar el Fraga? Ja suposo que era una miqueta el guió previst, perquè no serà un rival gens fàcil. Us heu avançat, ha arribat l'empat, però fins a la pròrroga no hi ha alguna manera de trencar el partit. Llavors sí que hi ha un cop desencallat, la cosa ja l'heu pogut controlar.
6: Bueno, el Fraga és un gran equip també i té una gran portera i al final sabíem que seria això, ens hem enfrontat moltes vegades i sabíem qui teníem a davant i bueno, sí, ens hem adelantat, però elles també tenen molt bon equip, s'han posat per davant, se'ns han empatat i bueno, a la pròrroga doncs ens ha donat. Crec que era el que havia de ser, perquè crec que
5: comiat, tornar novament a jugar aquí al Municipal de Vilassana.
6: Sí, al final la setmana que ve anem a la pista del Fraga i també és una pista que és molt difícil, que ens costarà molt, aquest any no hem guanyat allà. També tenen una afició doncs, caprete i bueno, sabem que serà difícil, però nosaltres al final anem allà a guanyar i confiar des de la feina feta al final al llarg de la temporada, que crec que durant la temporada ja hem demostrat que som l'equip més regular i bueno, doncs crec que falta un partit per rematar-ho i anirem a per això.
5: Doncs felicitats per la victòria, felicitats per la teva trajectòria, per haver estat una bona capitana pel Vilassana, ho dèiem amb aquesta empenta, amb aquesta energia que tant t'ha caracteritzat, i felicitats per tot, Maria.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I qui està intentant pujar a l'hoquei Lliga Femenina són Mataró i Caldes. De moment, avui, el primer partit de la final s'ha decantat clarament.
2: Sí, un Mataró que acaba guanyant el Caldes per 8-1. Recordem que la fase regular ja havia dominat amb contundència el Mataró. També va ja superar la semifinal sense cap mena de problemes. I ara el Mataró doncs, és el clar candidat a aconseguir novament el retorn a l'hoquei Lliga Iberdrola. L'any passat va perdre la categoria i aquest any doncs, amb la intenció ja d'aconseguir doncs, recuperar-la. De moment, aquest 8-1. Dissabte serà el segon partit a la pista d'Alcaldes.
1: De seguida escoltem més detalls d'aquest partit, però ràpidament passem pel Palau Blaugrana, Jordi Cochran, perquè hi ha novetats.
7: I és que acaba de marcar el Barça, ha marcat Luciano Gauna, l'argentí molt murri, que ha recuperat la pilota ja que amb rival i en l'1 contra 1 ha superat a Jesús Herrero, tot i que el porter madrileny ha arribat a tocar la pilota, aquesta finalment ha arribat al fons de la xarxa. El Palau que anima, i és que el Barça estava tenint els pitjors minuts amb fins i tot un Movistar Inter que havia impactat el pal en fins a 2 ocasions, però qui ha aconseguit la primera escomesa ha estat Luciano Gauna pel Barça quan queden menys de 10 segons pel final d'aquesta primera meitat. El Barça que guanya per 1-0 en aquest primer partit de les semifinals, quan tot just en aquest moment acaba la primera meitat. Barça 1, Movistar Inter 0.
1: Doncs boníssimes notícies des del Palau Blaugrana, just abans d'arribar al descans. El Barça que s'avança. I com dèiem, el Mataró que ha golejat el Caldes en el primer partit, el millor de 3 de la final per pujar a Hockey Lliga Femenina. Un partit que ha dominat clarament el conjunt local. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
8: El Club Hoquei Mataró és a una sola victòria per poder retornar a l'Hoquei Lliga Femenina després de derrotar aquest dissabte el Club Hoquei Caldes en el primer partit de la final del play-off d'ascens a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. L'equip d'Albert Larrea ha dominat amb certa solvència la primera part gràcies a una eficaç pressió en tota la pista que materialment ha amordaçat el conjunt ballesà. Les mataronines s'han avançat gràcies a un gol de Joana Pont i haurien pogut eixamplar el seu avantatge en els minuts següents si no fos per una més que notable actuació de la seva portera, Judit López. Quan semblava que la primera part acabaria amb un mínim avantatge del conjunt local, el Mataró ha posat la directa. A 5 minuts del descans, Marc Parés marcava el segon del Mataró. 2 minuts després, Nina Almirall anotava el 3-0. Enmig de tot això, Aina Lleonar ha tingut la seva i hauria pogut escurçar diferències per a l'Alcaldes. No ha afluixat el Mataró. Nina Almirall tornava a marcar. Era el 4-0. El cinquè de les mataronines hauria pogut arribar aleshores en l'últim minut quan Olga Joanola ha estavellat una pilota al travesser. A la represa, el partit no ha canviat bàsicament d'argument i el Mataró ha continuat dominant de manera clara, segurament per deixar ben greixada la maquinària en vista del segon partit i d'aquesta manera sentenciar la final com més aviat millor. En els primers 11 minuts d'aquest segon període, el Mataró ha acabat reblant el clau. Gols de Farners Prat, de Marc Parés i de Sara Rodríguez que servien per fer pujar el 7-0 en el marcador. Judit López ha evitat que el seu equip encaixés un altre gol aturant una falta directa llançada per Olga Joanola. Faltaven més de 8 minuts per a la conclusió i els dos equips han aixecat el peu de l'accelerador. El marcador no s'ha mogut fins als dos últims minuts. Laia Balart marcava el gol de l'honor de les ballesanes, cosa que ha semblat reactivar les ambicions de l'equip mataroní. A 36 segons del final del partit, Nina Almirall marcava el tercer gol del seu compte particular per arrodonir el 8-1 definitiu. El proper dissabte, dia 13, a partir de 3:15, segon partit al pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui.
1: Doncs vinga, més hoquei patins. A l'hoquei lliga masculina, semifinals de la play-off pel títol. Així estan les coses.
2: Sí, no poden estar més emocionants perquè les coses estan força igualades, perquè el Barça domina la seva sèrie per 2-1 davant l'Igualada i el Liceo per 2-1 davant del Calafell. Per tant, veurem si acaben sentenciant els dos equips, però de moment li estan complicant Igualada i Calafell. El Barça havia guanyat ahir a l'Igualada a les Comes per 1-2 i el Calafell es va imposar a la Liceo per 4-1. Això era ahir divendres i demà diumenge a 1:15 del migdia hi hauran els dos partits, Igualada-Barça i Calafell-Liceo. Un Calafell i un Igualada intentant doncs forçar el cinquè partit.
1: Doncs el Barça que va sorprendre a l'Igualada la seva pista, això dèiem després del partit, el tècnic blaugrana, o el tècnic del Barça en aquest cas, Ricard Ares, i el jugador Ferran Forn.
9: Bueno, ells practiquen el seu model de joc ja des d'inici de temporada. Hem de seguir corregint coses i crec que hem de trobar alguna situació per crear-los més mal a l'atac. Però sobretot tornar a estar concentrats. Hem vist clarament on intentaven ells fer-nos mal, corregir aquesta situació i sobretot entrar al 300% en la intensitat, en l'ambició, amb les ganes de ser-hi a la final, i això és el que més hem de demostrar diumenge.
10: I diumenge pues, tornar a fer un partit sèrio, estar concentrats com hem estat en defensa, intentar fer un pas més en atac i emportar-nos el partit i poder estar a la final. Controlar bé el que ells juguen, que ho sabem perfectament, ja portem diversos partits contra ells, ser pacients i fer el nostre partit que si juguem com sabem segur que podem guanyar el partit.
1: Doncs demà a 1:15 aquest Igualada-Barça i també aquest Calafell-Liceo, el quart partit després del gran triomf ahir del conjunt de Calafell davant dels gallecs. Això deien després del partit, de fet ens ho han dit aquesta tarda a la redacció de l'enjoc dos dels jugadors del Calafell, Carles Domènech i Aleix Marimon.
11: Bueno, doncs la veritat és que no tenim molt temps per assimilar el partit d'ahir, perquè demà ja tenim un altre final que és a vida o mort. Si perdem ja s'acaba la temporada i la veritat és que ahir crec que ens vam sentir molt bé, tot l'equip, va haver-hi moments de tot, va haver-hi moments que vam estar bé, va haver-hi moments que no vam estar molt acertats, que vam deixar molts espais en defensa, però la dinàmica és positiva, l'ambient és positiu i afrontem amb moltíssimes forces el partit de demà. Sabem que és una final, que pot ser l'últim, que pot ser l'espedida del Gep i Selva, i anirem a per totes per aconseguir forçar aquest cinquè partit el dimarts a Corunya.
12: L'equip està bé, tenim ganes d'intentar forçar el cinquè partit i tornar a portar la sèrie a Corunya, així que això buscarem, no? Sabem que la gent respondrà, que demà l'Hortolla estarà ple a rebentar, així que esperem que ens ajudin per aconseguir el nostre objectiu.
1: Doncs demà a 2:15 aquest Calafell-Liceo. I demà s'havia de jugar la tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina entre Vilafranca i Manlleu. L'havíem de veure, de fet, a les 4:10 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, però el partit s'ha suspès. Què ha passat, Ràdio Manlleu, Guillem Puig?
13: El partit de la tornada del play-off d'ascens entre el Club Patí Vilafranca i el Club Patí Manlleu ha quedat suspès després de que el Tribunal Administratiu de l'Esport hagi concedit la suspensió cautelar sol·licitada pel Club Osonenc. La mesura arribarà del recurs presentat pel Club Patí Manlleu contra el procediment disciplinari derivat del partit entre el Club Patí Mataró i el Club Patí Lloret. Com a conseqüència directa d'aquesta resolució, la Reial Federació Espanyola de Patinatge ha anunciat la suspensió del duel de la tornada del play-off, previst per aquest diumenge 7 de juny, a l'espera que resolgui definitivament el cas. En aquesta ocasió hem pogut parlar amb el capità de l'equip, Roger Codinach, per veure una mica com estaven els ànims en el vestidor, i ens ha dit això.
14: La veritat és que l'equip ja tenia ganes d'acabar la temporada. Vam començar a entrenar a finals d'agost i la veritat és que al juny l'equip ja necessitava fer un bon partit i poder desconnectar ja després d'una temporada molt llarga, tant mentalment com físicament. I ara, després d'aquesta notícia, la veritat és que és molt difícil saber com actuar, perquè no sabem si l'apassament del partit anirà per llarg, si haurem de jugar d'aquí 2-3 setmanes. I és una situació molt complicada de portar a nivell d'entrenaments, a nivell mental, perquè portem un mes amb situacions d'aquest tipus i ningú sap gairebé com actuar.
1: 9:50 en futbol sala. El Barça, de moment, al descans, guanyant 1-0 al Movistar Inter en el primer partit de semifinals del play-off pel títol. I ja hem estat aquesta tarda ben pendents del play-off d'ascens a primera femenina, tornada de les semifinals. Un equip que te la passa, l'altre no.
2: Sí, teníem el Linyola i el Rubí. El Linyola havia perdut 5-3 a l'anada al camp de la pista del San Fernando i el Rubí havia perdut 1-2 a casa davant l'Almagro. Això feia que els dos equips necessitessin de remuntada si volien passar aquesta eliminatòria i anar a la segona eliminatòria. Doncs només ho ha aconseguit el Linyola, que ha guanyat la seva pista per 5-2. El Rubí s'ha quedat a les portes, ha acabat empatant a 2, i això que dominava el Rubí per 0-2, però al final ha vist com l'Almagro li acabava empatant el partit i per tant el deixava doncs fora ja d'aquest play-off d'ascens a primera femenina.
1: Doncs una llàstima al Rubí i gran remuntada a Linyola amb el pavelló ple a vessar i amb un autèntic ambientàs. Això ens deia ara fa uns minutets el tècnic del Linyola, Xavi Alís.
15: El partit ha sigut espectacular. Una primera part de molt respecte, però una segona part que el Linyola ha fet un pas endavant, que hem dominat per mi totes les fases del partit, amb una pressió molt intensa i molt alta, que ens ha permès doncs fer aquests 3 gols, ja que anàvem 2-2, aquests 3 gols que ens ha donat l'eliminatòria. Jo crec que la segona part hem sigut amos i senyors del partit, i la veritat és que, bueno, molt bé, les meves jugadores ja han cregut, han sigut molt intenses, han estat superconcentrades, no han errat, no han regalat i bueno, hem creat per poder marcar aquests 3 gols que ens ha donat el pas a la següent ronda. Estem molt contents i ja amb ganes de saber el dilluns el sorteig, els condicionants del sorteig i a veure quin equip ens tocarà.
1: Vinga, i en waterpolo, moltes coses a comentar. Divisió d'honor femenina, el playoff per plaça europea. Avui s'ha jugat l'anada de la final.
2: Sí, s'ha acabat emportant la victòria al Barceloneta davant del Catalunya, que últimament es troben moltíssim. Doncs avui ha estat el Barceloneta qui ha acabat guanyant 14-16. Els dos ja disputaran campionat europeu la propera temporada, competició europea, però aquí estan buscant doncs, situar-se ja sense haver de disputar la primera fase i, per tant, anar directament a la fase de grups. De moment agafa avantatge l'Atlètic Barceloneta, la tornada serà dimarts.
1: I el play-out de permanència, primer partit de la final.
2: Sí, aquí doncs, ha acabat emportant-se la victòria l'Horta per 12-8 davant l'Irunya. Això és el millor de 3 partits i aquest era el primer partit. Per tant, de moment l'Horta que agafa avantatge.
1: I bones notícies pel Rubí que torna, per la Barcelona, s'enfrontaven en la final per pujar a divisió d'honor femenina.
2: S'enfrontaven, exacte, Rubí i Barcelona. En el partit d'anada havia guanyat el Rubí per 6-9. Doncs avui ha situat el marcador amb el 10-13. Per tant, l'eliminatòria quedava empatada, però el Rubí tenia millor classificació i, per tant, ha estat qui aconsegueix doncs, tornar a la divisió d'honor femenina. El Rubí havia perdut la categoria la temporada passada, per tant, un any després doncs, torna a recuperar-la.
1: Doncs com ha anat, Ràdio Rubí, Siscolara?
16: El Club Natació Rubí és ja equip de divisió d'honor del waterpolo femení després de superar en la final del play-off d'ascens en primera nacional al Club Natació Barcelona. En el partit de tornada i a Can Rosés, 10-13, 1-3 per a les de Barcelona. Després del menys 3 que van patir a casa amb el 6-9, passa al conjunt de Can Rosés gràcies a haver acabat primeres en la Lliga i aquest factor les permetia que en cas d'empat doncs, podrien passar la ronda. Al final, ascens i retorna a una categoria que van perdre ara fa una temporada, les de Carlos Ligero, en un partit en el qual han hagut de patir potser més del que esperaven. Els nervis les han fet no estar del tot còmodes fins que, a falta de menys d'un minut, ha arribat al 9-13. Era la primera vegada que les de Barcelona aconseguien un avantatge suficient com per ser les campiones i pujar de categoria, però el 10-13 establert per el conjunt rubinenc que ha fet que s'entrés en uns últims 14 segons d'infart amb possessió per a les barcelonines, un últim atac que ha acabat amb un llançament fora i l'esclat d'alegria a les graderies plenes del municipal de Can Rosés amb aquest ascens del conjunt rubinenc.
1: I més waterpolo, però en aquest cas masculí, a la divisió d'honor, play-out de permanència, final, tercer partit, el Catalunya s'ha salvat.
2: S'ha salvat el Catalunya, havia jugat i guanyat el primer, el segon l'havia perdut davant del Boadilla i en aquest tercer doncs, s'ha tornat a imposar el Catalunya per 16-10 davant del Boadilla i per tant doncs, el Catalunya que se salva i mantindrà la categoria a la divisió d'honor masculina.
1: Això deia el seu tècnic després del partit, Tomás Bruder.
17: Primero de todo, felicitaciones a mis jugadores que han mantenido concentración todo el partido desde principio hasta final. A principio del partido hemos tomado las riendas y defensivamente estábamos muy serios y muy bien.
1: I a la primera masculina, final tornada per pujar a divisió d'honor masculina, finalment l'Horta no pujarà.
2: No, puja el Canoe i això que l'Horta havia agafat un avantatge de 2 gols en el partit d'anada, però avui ha perdut de 3 a 13-10 i per tant puja el Canoe.
1: I abans d'acabar, us direm que el tenista barceloní Marcel Granollers ha revalidat el títol de campió de dobles a Roland Garros al costat de l'argentí Horacio Ceballos. Han guanyat per 6 a 4 i 6 a 2 el finès Harry Heliovara i el britànic Henry Patten. Això deia Marcel Granollers, Esport 3.
18: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que sóc un nen i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
1: Doncs felicitats Marcel Granollers, últim minut de programa. Anna, què fa el Barça de bàsquet?
2: Doncs està guanyant de 16 punts al descans, 36 a 52 davant l'UQAM Múrcia.
1: Molt bones notícies i el Barça de futbol sala a punt de començar la segona meitat guanyant 1-0 a l'Inter. No tenim temps per més. Anna, gràcies, bona nit.
2: Bona nit.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local amb Albert García a la producció, Roger Marc al control de so. Els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez, ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I com sempre, una setmana més ben a punt aquí per entrenar la nostra creativitat amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, com estàs?
1: Doncs molt bé, i avui em sento molt musical, eh?
2: Ah, sí? Avui tocarem la guitarra.
1: Avui farem creativitat amb guitarres i m'atreviria a dir que pot ser que sigui el primer instrument que fem.
2: Ah, doncs ara que ho dius?
1: A mi no me sona que haguem tractat mai un instrument,
2: doncs,
1: per
2: mira,
1: tant...
2: Ah, doncs mira, ara m'has fet dubtar.
1: Mira, no... mira que creativa que ets.
2: Sí, sí, sí, desmemoriada també.
1: Una cosa no passa res, una cosa no treu l'altra.
2: Doncs ho revisaré i si és així en buscarem alguna altra, sí, sí.
1: Digue'm que era la teva assignatura pendent i que has començat classes de guitarra.
2: No, al
1: no,
2: contrari.
1: No ha vingut aquí?
2: De petita. Jo vaig fer classes de guitarra de petita.
1: Ah, sí?
2: Sí, però no em va acabar de convèncer i ho vaig deixar molt ràpid, eh? De fet, és que em mossegava les ungles de petita.
1: Sí?
2: I era un impediment, perquè em feia mal a les cordes.
1: Jo sempre havia volgut tocar la guitarra i vaig fer el pas, però clar, em feien fer 6 o 9 hores de solfeig per una de guitarra i no em va agradar la idea i no m'hi vaig apuntar mai.
2: Clar, no, jo anava a classes particulars. A Bellcaire hi havia un noi que ensenyava i llavors era com un extraescolar, no? Quan sorties del col·le anaves allà una horeta i anaves fent... Però res, no va arribar més enllà,
1: no,
2: eh?
1: Jo ho vaig fer amb una amiga de la universitat, va durar unes setmanes i sé tocar el gegant del Pi i el boig per tu. Són les dues coses que sé tocar amb guitarra.
2: Ah, mira, veus? Doncs ja pots anar a fer foguera de nit i ja tocar alguna
1: cosa. I l'himne de l'alegria amb el piano. Crec que amb tot això tens tot el bon recorregut instrumental.
2: Tens un bon repertori, doncs, eh? Doncs mira que amb la guitarra vinc carregada d'anècdotes i curiositats, eh?
1: Sí?
2: Sí, sí, i m'ha quedat curt el programa. Pensava fes amb dues parts, però dic, no, ho farem amb una part i ja buscarem un altre
1: instrument. Cabí, no, aquí?
2: Sí, sí, sí. Doncs mira, ja veuràs quina font de creativitat. Començarem per la forma de la guitarra clàssica, que té una connexió amb el cos de la dona.
1: Sí.
2: Bé, això és una mica fantasia, eh? No és la realitat. Però amb les dues corbes i la cintura pronunciada, doncs sí que s'assembla a la silueta femenina, no? I artistes com Pablo Picasso, doncs el cubisme es va inspirar molt amb la guitarra i amb el cos de la dona. I en les seves obres doncs hi havia això, no? Les corbes de la guitarra, les corbes d'un cos, i que es quasi es confonien, tenien molta similitud. Però realment això és una lectura romàntica. Per què no?
1: Però és que ens agraden les lectures romàntiques.
2: Sí, i buscar-hi aquella cosa, aquella màgia, eh? Sempre busquem la màgia,
1: sempre,
2: tu i jo.
1: Sempre, per tant fem-ho bonic.
2: Sí, sí, doncs no. La forma de buit de la guitarra és per millorar l'acústica i és per pràctica, perquè estava pensada per tocar també la part pràctica assegut i la forma que fa doncs és còmoda per tenir-ho a la cama posat, no? I també la forma rodona, doncs el so sona millor que no pas si fos de manera quadrada. I d'aquí ve, el que passa que ens agrada això, no?
1: El romanticisme.
2: Sí, sí, sí. Saps que la guitarra és l'instrument més tocat al món i tu i jo no el toquem?
1: Oh, jo el boig per tu i el gegant del Pi, sí.
2: Ah, sí, és veritat. Soc jo la que no la toco.
1: Però sí, ho doncs, entenc. És que és atractiva, sí, la guitarra ja en si, no?
2: Sí, sí, sí. Doncs és l'instrument que més tocat al món. I també diria que és l'instrument que molta gent comença i més gent deixa de tocar.
1: Tothom ho intenta.
2: Tothom
1: que s'hi quedin
2: intenta.
1: Ja és un altre,
2: sí,
1: tema, no?
2: Sí, això mateix. Doncs he preparat una rumba catalana, que aquí sé que hi ha la guitarra, que sona molt maca.
1: Anem a ballar, doncs. Vinga,
2: va, en Peret.

0: Gitana, hechicera i bé, un himne també de la ciutat de Barcelona en aquest cas. I bé, anem a parlar doncs una mica dels principis de la guitarra, suposo, no?
1: Sí, sí, tinc moltes coses a dir-te, però és que ara m'he deixat portar per la música.
0: L'hauríeu d'haver vist aquí ballant, la Roser.
1: M'estava despistant i dic, deixa'm mirar a veure què haig de dir ara, perquè és que me despisto tan fàcilment i amb el marabú.
0: Això és el bon temps, això és el bon temps.
1: Sí, sí, has vist que a part de tocar la guitarra, a part de tocar les cordes, es toca també la fusta.
0: A nivell percussió, sí.
1: Clar, exacte, vull dir que també té aquest so, eh? Doncs vinga, va, l'origen, el que dèiem. Té un origen molt més antic del que ens pensem, eh? Mm-hmm. Això no fa dos dies. Perquè els instruments de corda amb una caixa de ressonància i un mànec existeix des de fa milers i milers d'anys.
0: Carai.
1: Això ja ve dels egipcis, dels babilonis, que ja tocaven algun instrument
0: similar,
1: més o menys, eh?
0: Diguéssim, no?
1: Sí, sí. Però la guitarra, tal com la coneixem avui, té molt a veure doncs, amb Espanya. Perquè el contacte entre la cultura cristiana i la cultura àrab a la península Ibèrica, clar, van aparèixer la guitarra llatina i la guitarra morisca. I són dues cosines de guitarres que s'han anat barrejant i evolucionant i agafant el millor de cada una. I aquí tenim la guitarra espanyola. Sí, sí. I ara és quan preguntem com evoluciona aquesta guitarra fins a la guitarra elèctrica.
0: Home, aquí va ser un gran pas, eh, també?
1: També, també. Doncs aquest salt va arribar al segle XX amb la guitarra elèctrica. I el problema, això ve d'un problema, eh?
0: A veure.
1: Allò que diem sempre, el pensament lateral i com mirar més enllà. Doncs quin era el problema de la guitarra acústica? Doncs que en una banda passava sempre el mateix, que no se sentia
0: clar,
1: prou.
0: Clar, se la menjaven.
1: El piano, la bateria, el saxo, tot sonava més que la guitarra clàssica. I llavors, clar, deien, com ho hem de fer això? Doncs la manera era amplificant-la. I d'aquí va sortir. Per tant, va néixer la guitarra elèctrica de la necessitat de sonar més fort.
0: Carai.
1: El que deien sempre, d'una cosa porta a l'altra.
0: I tenim la solució i ve tota una revolució a nivell també acústic.
1: Totalment, perquè clar, és això el que diem, no? Que una solució pràctica va canviar la música per sempre, perquè el rock, el blues, el jazz, la bossa nova, clar, són un tipus de músiques que no podria ser sense una guitarra elèctrica pel mig, no? I d'aquí te vinc a explicar ara una història d'una persona molt creativa i amb el pensament lateral molt entrenat,
0: sí,
1: que és el Leo Fender.
0: Què va fer en Leo?
1: El Leo va ser el pare de la guitarra elèctrica moderna. I aquest home no sabia tocar la guitarra.
0: Bé,
1: no.
0: Un bon principi aquest,
1: un bon principi, doncs ara veuràs. Doncs el fundador de Fender, que és la marca de guitarres més reconeguda del món, ell no sabia tocar la guitarra i no en va aprendre mai, eh? Que això és el més interessant. Era enginyer i comptable, però li encantava l'electrònica i fer invents i la música. I llavors suposo que va veure com una necessitat i va començar a investigar la guitarra i a partir d'aquí doncs, va anar fent proves. Com que ell no sabia tocar la guitarra, què va fer? I li agradava molt la música. Va crear com un lloc on de trobada, on feia anar gent que coneixia que sí sabia tocar la guitarra i ell els hi feia l'instrument i anàvem provant. I d'aquesta manera creaven com un cercle i ell anava millorant totes les possibilitats de la guitarra.
0: Clar,
1: no?
0: Ell era l'inventor i tècnic i necessitava l'artista, necessitava el músic per fer aquestes proves, no?
1: Això, i d'aquesta manera anava fent prototips i els anava deixant provar i el anaven dient això ha de sonar així, més cap aquí, més cap allà. I ell ho anava millorant doncs, fins que realment va trobar varietats de guitarra que avui en dia doncs, serien imprescindibles, no? I el resultat va ser la Telecaster i la Stratocaster, que jo no hi entenc, però
0: qui n'entengui segurament dirà,
1: sí, que les guitarres que han fet possible la carrera d'en Jimi Hendrix, l'Eric Clapton o en Bruce Springsteen, entre molts altres, no? Doncs mira, resulta que l'home que va ser el creador de l'instrument amb el qual han tocat millors guitarristes de la història no tenia ni idea de tocar la guitarra.
0: Doncs té la seva gràcia.
1: Com ho veus, és com si nosaltres ara ens posem, pues això, a inventar una guitarra.
0: Potser podem reinventar-ne una, eh?
1: També és veritat, sí.
0: D'aquí sempre ens surten idees originals que ja diem sempre oients que les hem de plasmar, eh? Que si no es queden
1: sí,
0: en idees,
1: sí.
0: Eh?
1: Es tracta d'entrenar i anar fent proves, equivocant-se i millorant-ho, no? Que no ens hem de posar límits. Que si tenim la ment entrenada i desperta, doncs sempre podem trobar coses allà.
0: Passen coses.
1: Sí, que no saber fer una cosa no té per què ser una barrera. Es tracta de buscar alternatives, com va fer en Fender.
0: Potser pots anar a classes de guitarra, ara sortint d'aquí. Tu i jo la recuperem.
1: Ah, sí, vinga.
0: Que ara farem un grup.
1: Sí. Un bon grup farem, sí, sí. Doncs mira, va, més anècdotes. En Kurt Cobain, el cantant de Nirvana, doncs ell deia públicament que no sabia tocar la guitarra. Bé, és una manera que ell ho deia, però realment sí, sí la sabia tocar, eh? Però bueno, ell explicava les entrevistes que tocava molt malament, però resulta que era intencionat. O sigui, ho feia de manera... perquè havia decidit tocar d'aquesta manera descuidada i desafinada i caòtica, deia, perquè creia que la imperfecció era l'essència del rock.
0: Ah.
1: Com ho veus?
0: Que pot tenir part de raó.
1: Bé, si més no, si més no crear un estil molt identificatiu, sí, no, d'ell, sí, doncs ho feia expressament. El no saber tocar, doncs era un estil, era una manera de fer-ho, no?
0: Quantes anècdotes podríem trobar, Roser, vinculades amb una guitarra, eh?
1: Moltes. Tinc dues pàgines, per anar dient. Doncs amb això que dèiem ara, doncs, que és com que a vegades un defecte, que ens sembla que és un defecte, en realitat és una virtut, no? Mm-hmm. Perquè simplement és l'enfocament que tu li donis a aquesta cosa.
0: Completament.
1: Per tant, si ens creiem que tenim defectes, donem-li la volta, que segur que hi ha alguna cosa positiva en aquest defecte.
0: Encara traurem un tema productiu aquí darrere.
1: Sí, sí, sí, segur que sí. Quantes coses apliquem a això? Quan hi ha un defecte i no ho veiem més enllà, no? Si tinguéssim la ment d'en
0: Corcovell.
1: Sí, veus que no ho sé dir. Això de...
0: Corcovell.
1: Per què no m'ho has dit? I això m'ha quedat tan ample. Doncs bé, això de les limitacions, no? Tu deia, ara me'n descuidava, tu deia perquè a mi em va passar una cosa quan vaig començar a fer joieria.
0: A veure, anècdota.
1: Anècdota personal. I me va fer pensar molt quan estava llegint això de... Com es diu?
0: Corcovell.
1: En Corcovell?
0: Sí.
1: Doncs jo vaig quan vaig començar a fer joieria fa 20 anys, ja... les arracades, perquè jo també tinc una cosa que sóc com asimètrica, doncs
0: és molt original, la Roser.
1: Tinc un estil.
0: Sí, propi. A mi m'ha passat d'anar amb unes arracades pel carrer que algú em digués, són de la Roser Martínez, i jo sí.
1: Doncs a mi sempre m'ha passat això, que hi ha aquesta asimetria, no? I amb les arracades, doncs clar, al principi quan t'ensenyen, quan vas a l'escola, doncs t'ensenyen a fer-les iguals.
0: Exacte.
1: I em costava molt.
0: Perfectament iguals, no?
1: I em costava molt. O sigui, era allò que dius, és que m'estressa, perquè no em surten iguals. I vaig optar per fer les arracades diferents. I al final, una cosa que va ser com... per diríem, solucionar un tema i es va convertir en el que dèiem en un estil
0: identificatiu. Marca
1: pròpia. Sí, sí, sí. Per tant, traiem profit de les coses que ens pensem que no, doncs que sí, i donar un toc diferent. Què et sembla?
0: Una bona lliçó.
1: Doncs tinc una altra anècdota, però te la diré després d'escoltar la cançó, perquè va d'aquesta cançó.
0: Vinga, doncs l'escoltem.
1: Vinga, va.

0: El gran Paco de Lucía, Entre dos aguas, estem escoltant aquesta cançó i ara la Roser ens explicarà per què, perquè ens has deixat aquí amb l'intriga abans de la cançó.
1: Sí, sí, sí que t'ho explicaré. Sí.
0: Doncs vinga.
1: Doncs vinga, Paco de Lucía és, bueno, un dels altres grans guitarristes de la història, perquè va portar la guitarra espanyola molt i molt lluny. De fet, on mai encara l'havia portada. I una de les seves obsessions era trobar la guitarra perfecta. Uh-huh. Ell deia que la guitarra ha de tenir connexió amb tu, no? És com... ha de tenir la teva ànima, el teu so, i deia que trobar la guitarra perfecta era com trobar, doncs, la parella perfecta.
0: Oh. No? Carai, doncs és tot una aventura, trobar la guitarra perfecta.
1: Totalment. Bé, per això hi ha molts guitarristes, bé, també passa amb tots els instruments en general, no? Però la guitarra jo ho he trobat amb gent que, clar, és com no la toquis, no? Que tothom ho té tan seu.
0: Jo no toco les guitarres de l'altra gent.
1: No, ni altres coses. O sigui, les coses de l'altra gent no s'han de tocar. Però...
0: Mans quietes.
1: No, per això mateix, perquè, clar, no agrada, perquè, clar, és una part molt personal, molt íntima, podríem dir, perquè és la seva essència, és una part d'ell, doncs, o d'ella, doncs, clar, no es poden tocar les guitarres. Vinga, va, i ara t'explico l'anècdota.
0: Vinga.
1: Això ve de l'any 1973, que en Paco de Lucía estava enllestint el seu primer disc, que es deia Fuente y Caudal. Bueno, es diu Fuente y Caudal. I el seu mànager li va dir que no podien tancar el disc perquè faltava omplir un espai. Si faltava una cançó.
0: Ai,
1: sí,
0: això passa a vegades,
1: I li van dir, Paco, no podem tancar el disc.
0: Una més.
1: O t'espaviles. I què va fer en Paco? Que era una persona previsora i tenia el calaixat de les idees, que jo sempre dic, apunta les idees i guarda-les-les perquè si no és el moment ara, en un futur ho pot ser. Mm-hmm. Doncs va obrir aquell calaixat i va trobar una cançó que tenia mig escrita de feia temps i li va acabar de donar forma i es va convertir en aquesta cançó, la d'Entre dos aguas, que justament és la cançó que l'ha popularitzat més en Paco de Lucía.
0: D'anècdotes d'aquestes en Jan, Jo sempre dic la del Corazón Partido de l'Alejandro Sanz.
1: Aquesta no la sé.
0: Que no havia d'anar al disc.
1: Ah, no?
0: És que no hi havia d'anar, s'havia descartat, però això al final també n'havien d'afegir una o van haver de fer un canvi i va ser com, doncs hi posem aquesta, i va ser el tema que realment a dia d'avui encara tothom coneix.
1: Veus? Doncs en aquest senyor li va passar exactament el mateix. Doncs és això, que a vegades quan descartem les coses pensem-ho. Jo sempre dic que les idees això dic a les formacions. No hi ha idees bones o idees dolentes, simplement és que és el moment o no és el moment. Mm-hmm. Perquè sempre pensem idees que ens aniran bé en un futur, però no, ara mateix no podem fer-les-la. O bé perquè no tenim recursos o pel que sigui, sempre estem pensant per davant. Però si tu te les apuntes i d'aquí un any la mires, segurament aquella
0: ja
1: idea...
0: Ja és endavant.
1: Clar, ja estarà en el seu temps.
0: Hem de deixar que faci com el caldo de cultiu, no? Allò, que faci el xup-xup,
1: això
0: idea.
1: Mateix, perquè quan estem pel mig d'una cosa, sempre volem un pas endavant, i el pas endavant encara no el podem fer. I això és una de les coses que sempre explico en les formacions, de que tothom s'apunti totes les idees, perquè en un futur seran bones.
0: Doncs de bons fet... consells, escolteu a la Roser.
1: Jo estic fent coses ara d'idees de fa gairebé 5 anys,
0: Carai,
1: sí,
0: que han sortit d'aquest calaix que dius,
1: sí, sí, que he mirat i vaig dir, ostres, això ara sí que és el moment. Clar, això és...
0: El calaix de les idees, això s'ha de tenir a casa.
1: L'hem de tenir amb una llibreta, amb una capseta, amb una aplicació, com vulguem. Va, anem a parlar d'en... Com es diu, en Jimi Hendrix, com es pronuncia?
0: Ho has fet molt bé.
1: Ho he fet molt bé, val. Doncs un altre innovador amb la guitarra elèctrica. Aquest senyor tocava la Stratocaster, de les que hem dit abans, però la tocava de cap per avall.
0: Ho tocava com els àngels.
1: Aquest home va ser un innovador total. I era esquerrà, però tocava les guitarres per a tretans girades, perquè deia que el so era diferent, i mira per on, vull dir, va trobar el seu estil també amb tot això, no? I la guitarra que va fer servir per al festival de Woodstock, on va tocar l'himne dels Estats Units d'una manera que tothom va quedar amb la boca ben oberta, doncs es va vendre en subhasta per $2 milions.
0: Uau. 2 milions.
1: Sí,
0: què faríem, tio, amb 2 milions, Roser?
1: No sé pas.
0: Quin problema on, també,
1: Ara no em distreguis amb
0: més
1: això.
0: Més anècdotes, vinga, sí.
1: Doncs en Jimi Hendrix també podem dir que, bé, era un tio que era creatiu al màxim nivell i que es va atrevir a innovar amb tantes coses que fins i tot tocava la guitarra amb les dents, Cristina.
0: Amb les dents.
1: Ah, quina bonia,
0: A que tu que et feia mal les ungles mossegades, imagina't les dents.
1: Sí, imagina't amb les dents. Oh. Va, passem amb una altra, a l'Eric Clapton. Doncs l'Eric Clapton va voler crear una guitarra única. O sigui, va tenir allò una obsessió i que volia una guitarra que només tingués ell i va construir una guitarra a partir de tres guitarres de la marca Fender.
0: Ai, va fer un Frankenstein amb guitarres.
1: Espera, espera, que d'això te'n parlo després. Ara parlem d'aquesta guitarra. Sí, va ser una mica això, va fer com un collage i la va batejar Blackie. Però estava maleïda aquesta guitarra. Es veu que cada cop que la tocava passava alguna cosa. Sí, i ara te parlo de la Frankenstein, que aquesta va ser de Lady Halen, que va parlar amb el seu luthier perquè li construís una guitarra fent servir parts de diferents guitarres noves, com un collage, i aquesta sí que li va dir
0: aquesta
1: que...
0: Aquesta va anar bé.
1: La va batejar i es deia Frankenstein, i aquesta anava bé. Sí, sí, sí. I encara et parlaré d'una altra guitarra famosa, la Lucille, d'en B.B. King, que el rei del blues, no? Que aquesta li va sortir... Li va dedicar una cançó i tot, eh? Perquè estava actuant en un bar i dos homes es van barallar per una dona, aquelles coses, eh? I resulta que hi va haver un incendi en aquest bar i van tenir que sortir tots corrents i ell, clar, es va deixar la guitarra en allà. Ai, i va tornar a entrar.
0: Per la guitarra.
1: Per la guitarra, i es va jugar la vida, va recuperar la guitarra i va
0: com
1: sortir.
0: Com el seu bebè, no? Allò...
1: Clar, I li va dir Lucille, que era el nom de la dona que va causar tota aquesta història, i li va dedicar una cançó i tot. Què et sembla?
0: Que tràgic romàntic tot plegat.
1: I ara, mira, t'he explicat una altra anècdota d'en Keith Richards, els Rolling Stones, com ho he dit això? Sí? Saps aquell riff de Satisfaction?
0: Sí.
1: Doncs això va sortir dormint, ho va composar dormint. I t'explico. Diu que a les 4 de la matinada li vas venir aquella melodia i llavors es va despertar i va agafar una cinta de caseta en aquell moment i ho va anar gravant i...
0: Ho va tatarejar.
1: I després es va dormir i resulta que l'endemà, quan ho va escoltar, tenia 30 minuts que anava tatarejant i 30 minuts de ronquets.
0: Almenys no va sobregravar la idea, està bé.
1: No, no, tenia això, no? O sigui que perquè vegis que fins i tot dormint, si ens ve la gran idea, busquem la manera d'apuntar-la, de gravar-la, de fer el que sigui, però no perdem les idees, perquè si no avui no tindríem això.
0: No, però mira, per això també recomanen molt, no?, escriure, per exemple, els somnis quan et despertes, aquestes coses, que vés a saber quines idees han sortit del teu cap mentre dormim.
1: Sí, sí, sí. Jo ho he intentat, però jo... O sigui, clar, somiem tantes coses...
0: Ai, la música, que és curativa. No. És curativa, la música.
1: La música és curativa. I això té molt a veure amb la salut mental. Molts psicòlegs fan servir la guitarra com a eina terapèutica. Precisament perquè combina l'expressió emocional amb el treball manual.
0: La musicoteràpia.
1: Això mateix. I la concentració i la creativitat alhora. Doncs hi ha programes a hospitals, a presons, a centres de rehabilitació... Que tenen tocar la guitarra, doncs, com a part del tractament.
0: És que la música és vida, ens dona vida la música.
1: Sí, sí, sí, sí. O sigui que, mira, la guitarra és medicina.
0: Ens queda alguna anècdota més o no?
1: Ens queda, va, una ràpida. La guitarra més cara del món, ja hem dit la que valia 2 milions.
0: Sí.
1: Doncs n'hi ha una altra que valia...
0: Guanya, no?
1: Sí, bueno, però poc més, però bueno, 2.700.000.
0: Home,
1: bueno, sí, sí, quasi
0: 700.000 de diferència, però el senyor Barnes al Simpson potser és poc, però...
1: Ja un cop parlant de 2 milions, sí,
0: no,
1: és com dius bé.
0: Tolderilla.
1: Doncs aquesta guitarra va ser, que és la més cara de la història, va ser una Fender Stratocaster blanca, que aquesta era normal. El que tenia de bo, que em sembla que tampoc es va fer servir gaire, és que tenia 19 firmes estrelles de rock.
0: Oh!
1: L'Eric Clapton, en Jagger, en Richards, bé, tot un 19 artistes, i clar, doncs hi va haver una persona que la va poder pagar, i això, i els diners que es van subestar van anar, doncs, a benefici de les víctimes del tsunami del 2004. Te'n recordes?
0: Sí. Sí, sí.
1: Doncs va anar a parar aquí.
0: Carai, home, si voleu veure un bon museu de guitarres, mira, aquí al Baix Empordà, a l'Estartit, tenim la Sala Mariscal, que aquí ho porta és un boig de la música, i per allà hi han passat artistes de pertot, i hi han les guitarres penjades al sostre, firmades pels artistes, vull dir que, mira dit veus? Això, anècdota aquí, també posada.
1: Sí, sí, sí, sí, mira. I ara, jo crec que d'aquí...
0: Cap al consultori?
1: Sí, vinga, va.
0: Vinga, som-hi.
1: Va.
0: Doncs clar que sí, consultori creatiu, els deures abans de marxar. Roser, quins són els deures d'aquesta setmana?
1: Va, aquest és observació i connexió, que a priori pot ser fàcil, però jo no ho és tant, eh?
0: A veure, explica'ns això.
1: Bueno, jo és que em disperso molt, però es tracta de fer atenció plena amb la guitarra. Esculls una cançó, el que vulguis, i centra't només amb la guitarra.
0: No escolta res més, només la guitarra, no?
1: No, treus la veu, treus la bateria, treus tot, i centra't només quan entra la guitarra, com segueix el ritme de la cançó, però només amb la guitarra. Si ets capaç de fer això,
0: sí,
1: hauràs aconseguit allò que en diuen el mindfulness, el moment de concentració
0: consciència
1: total.
0: Consciència plena.
1: Consciència plena. Per tant, és un molt bon exercici de concentració i entrenament del bròquil, de la nostra ment.
0: Que ja ho sabeu, que s'ha d'entrenar sempre, eh, Roser?
1: S'ha d'entrenar sempre, cada dia. I això es veure molt més enllà d'una cançó. O sigui que si arribes a fer això, imagina't, amb cada instrument,
0: sí,
1: doncs fas un exercici mental que no vegis.
0: Clar, veus tota la composició al final, eh?
1: Sí, i ho entens diferent una cançó, eh?
0: Carai, home, a veure si algú s'emociona que et contacti per Instagram,
1: no? Sí, que m'escriguin al Roser Martínez, Creativitat, i que ens ho comenti i ho expliquem i en parlem, no?
0: Doncs guitarra, segurament el primer instrument que fem aquí a l'Entrenant la Creativitat.
1: Ho miraré, ho miraré.
0: Ho comprovarem, eh? Perquè ara ja portem uns quants programes.
1: Portem 3 anys de programa, o sigui que ho hem de mirar, això.
0: Però bé, ens ha agradat molt la guitarra, aquest instrument tan famós, com deies, dels més tocats, jo crec que juntament amb el piano, no? Deuen ser
1: dels
0: dos
1: piano,
0: més populars. Sí. Però bé, Ara m'apuntaré a fer guitarra, Roser, ara m'has fet
1: patir ganes. Vinga, toquem les cordes una mica. Sí, amb les dents no, eh?
0: No, amb les dents no.
1: Jo no, eh?
0: Pobretes dents.
1: No, no.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: At key moments in history, the Church is called to decipher the new things in the light of the gospel and the dignity of the human being. 135 years ago, my venerable predecessor, Leo XIII, observed the situation of factory workers, their families uprooted, and new forms of poverty generated by rapid industrial transformation.
2: Salutacions i molt bon dia des de Mataró Ràdio. Aquests 2.500 quilòmetres de la visita del Papa a l'estat espanyol duraran 6 dies, dos dels quals seran a Catalunya. Són pocs, dimarts i dimecres de la setmana vinent, però faran la visita curta i intensa. Per això nosaltres dedicarem els tres últims programes d'aquesta temporada a la visita a Catalunya de Lleó XIV. Ens agrada escoltar els oients, això sempre, i així ho hem fet. N'hi ha hagut alguns que només en un any s'han fet una idea de cap a on portarà Lleó XIV l'Església Catòlica, i per això els hem volgut convidar. Primer us presento els convidats que tenim aquí a l'estudi. Jason Haley. Haley, no?
3: Sí, sí, sí, perfecte.
2: Molt bé. Doncs ell és un professor d'anglès, és nord-americà, d'on te vens?
3: De Baltimore.
2: De Baltimore, molt bé. I benvingut aquí, fa temps que estàs a Catalunya, sí?
3: Porto 27 anys.
2: Déu-n'hi-do,
3: sí,
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí, 27-28 anys aquí.
2: Molt bé, doncs benvingut. Ramon Salicru, ell és mataroní, mestre de tota la vida i inquiet en qualsevol àmbit ciutadà, creient des de sempre i partidari de fer avançar l'Església en la perspectiva del segle XXI, amb justícia per tothom. El que el Papa ens diu és que ell vol una pau desarmada i desarmant, és a dir, que opti pel diàleg i la bondat. Bon dia, Ramon.
4: Bon dia.
2: Joan Carreras Riera, el meu brother, el meu germà, que ell també és una persona que li segueix molt el devenir de l'Església Catòlica, en general, amb diverses activitats de les que fas. Benvingut.
5: Benvingut.
2: Vale?
5: Igualment, gràcies.
2: I ara volem dir als nostres oients que s'anotin l'identificatiu del Cruïlla per les xarxes socials, que, com ja vam dir en el darrer programa, també en tenim. Fins ara us donaré el d'Instagram i us donaré un e-mail. No us puc donar la de X, perquè el senyor Elon Musk, el teu amic americà, ho ha tancat i ara no et pots inscriure. Però bueno, el d'Instagram, si ens voleu contactar per qualsevol cosa, per fer-nos una crítica, que ens agradaria molt, molt, doncs podeu escriure Cruïlla Europa 2.0 i com a mail, el mateix, cruïllaeuropa2.0@gmail.com.

0: Molt bé, doncs ara ens n'anem fins a Andorra per saludar el nostre company de cada setmana, que ell fa el programa des d'Andorra. Bon dia, Gabriel.
1: Bon dia, Teresa. Què tal? Com
0: bé,
1: estàs?
0: Bé. Dimecres de la setmana vinent, el Papa anirà a Montserrat, però abans creuarà, com cada setmana fa, els murs del centre penitenciari de Brians-1. En un joc de mirades entre el dominic Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, el senyor Ramon Espadaler, es va decidir que el Papa fes una visita quan anés cap a Montserrat, s'aturés al centre penitenciari de Brians-1 per portar el consol a la gent més exclosa de la societat i que pateix més. La visita del Papa a l'estat espanyol té un fort contingut social. Per això, des del Cruïlla d'Europa, hem volgut parlar amb el delegat de la pastoral penitenciària del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, el pare mercedari Jesús Bel, sobre la visita que el Papa farà a Brians-1. Gràcies per ser en el programa, pare Bel. Bon dia. A veure, què us podeu imaginar? Comencem nosaltres aquí en l'estudi a parlar. A la que entri el pare Bel, nosaltres callarem i el deixarem parlar. Què busca la visita d'un papa a Can Brians? Ramon, què et sembla?
2: Bé, jo crec que forma part d'una visió de ideològica profunda del papa actual, Lleó XIV, d'intentar apropar-se, doncs, a totes les realitats, i no les realitats oficials només, les aparents, les que d'alguna manera són prou conegudes, sinó aquelles realitats que són, per què no dir-ho, problemàtiques, que entranyen, doncs, totes unes situacions delicades, etc etc. I un exemple està, per exemple, amb tota la temàtica de les presons, per descomptat, i qui diu la temàtica de les presons, que és el cas que directament ens ocupa, penso també aquest intent d'anar a les Canàries, que és una manera també com una altra d'apropar-se a una altra realitat, que és la de les persones immigrades que arriben de l'Àfrica, d'allà on sigui, doncs amb ganes de viure millor, per descomptat, que tothom hi té dret, o d'altres, diguem-ne, projectes concrets que s'han previst per aquests dies a Madrid i a Barcelona i a les Canàries, com dèiem, etc. Per tant, és un intent d'apropar, jo diria, la oficialitat de l'Església representada per el Papa, doncs, en la realitat social que jo penso és per allà on han d'anar els tres principals, perquè, a veure, l'Església està al servei de tothom, almenys així hauria de ser, però especialment dels més febles, dels més vulnerables, dels més desafavorits.
0: Molt bé. A tu et volia preguntar, Jason, tu dius que vens de quin espai, de quin estat dels Estats Units?
3: De Maryland.
0: De sí. Maryland.
3: Sí.
0: Quan fa un any es va saber que Lleó XIV seria papa,
3: sí,
0: com vas notar l'ambient, si vas parlar per telèfon, perquè fa temps que no hi vas, una mica quina va ser la recepció d'aquesta notícia pels teus col·legues?
3: Bueno, jo sincerament crec que era una mica un honor per als Estats Units, per tenir un papa. Evidentment era una sorpresa per a tothom. Jo no crec que ningú pensava que sortiria com el papa, però jo crec que la gent estava bastant content. Evidentment, la situació als Estats Units políticament és molt decidit, però la gent que estava 100% a favor de l'Església i de la religió estava molt content per això.
0: Sí?
3: Sí. Sí.
0: No, pots dir, Ramon.
2: No, simplement, doncs, que és lògic. Va ser una sorpresa, penso, per molta gent, per no dir per tothom, sí, oi? Però que això també és un aspecte per mi positiu, haver fugit en aquestes dues darreres situacions, en els dos darrers papats, del que en podríem dir el centralisme europeu, si se'n pot dir. Primer, el centralisme italià, perquè la majoria dels papes havien estat italians. Després va ser ja una sorpresa en aquell moment el papa Wojtyła, i després, més posteriorment, el papa Francesc, que era argentí, ara doncs un nord-americà. Això també denota una visió, jo penso, d'Església molt més autènticament universal, no tan centralitzada, ja dic, a Europa, o particularment a Itàlia, a Roma, amb el Vaticà, doncs com a centre oficial, no? Penso que tot això és francament positiu, perquè, abans ja ho deia, la meva visió d'Església catòlica és la universalitat. Precisament la paraula catòlica vol dir això, universal. Per tant, l'Església és de tothom. Mm? Sí. El mateix papa Francesc tenia una expressió molt coneguda que deia a l'Església cap tothom, oi, l'Església és per tothom. I al dir tothom volem dir tant les persones que estan en una ubicació determinada com en aquesta ubicació més generalitzada que és el globus terraqui, per dir-ho d'una forma, no? Tant és un creient de l'Argentina com un de la Índia o de la Xina o dels Estats Units o de Mataró, per descomptat, ho veig així.
0: I tu, Joan, com ho veus?
4: No, jo veig bé. En principi jo veig que el company Jason ha dit això de que per als Estats Units va ser una mica un orgull o un fet peculiar que el papa fos nord-americà. El passa que va ser elegit en un moment que el mandat del Trump, que el Trump el va veure com un ciutadà seu, un súbdit. I aquí hi ha hagut alguna mica de coses que més aviat són d'anècdotes, no? Però que a veure qui mana més, no?
5: Bones, Teresa.
0: Bones, digues.
5: Deixes que li pregunti una cosa al Jason. És sí. Que no, és que m'interessa especialment, com que ell és americà, que què li semblava el comentari que havia fet, les crítiques que havia fet el Trump cap al nou papa. No sé què pensa com a americà.
3: Per aquest tema que estava selectat com el papa, perquè era en contra d'en Trump o pretenia una mica d'equilibri en aquests dues cantons. Evidentment, jo crec que en Trump veu la situació en una manera de defensar-se al país i el papa està mirant en plan de unir tot el món. Jo crec que la crítica simplement arriba fins aquí, però no més lluny que això, perquè, evidentment, Trump té els seus interès, però jo trobo que el papa té els interès per, altre cop, tot el món i tots els països, i com... Segons... Sí?

0: Gràcies, Gabriel, per haver-nos fet aquesta gestió tan interessant del teu amic que reservem la identitat, com hem quedat amb ell, perquè ens expliqui què és el que passa des de dintre de Cuba. Gràcies,
1: De res, Teresa, és esfereïdor, la veritat.
0: Sí, la veritat és que sí. Ara deixeu-me anar que presenti una altra convidada. Ella ens parlarà des de Cardedeu. Bon dia, Aurora Ferro.
2: Bon dia.
0: Molt bé. Ella és traductora i intèrpret de conferències i és molt activa a la parròquia de Cardedeu, que ara, amb un grup de joves, estan impulsant les trobades de coordinació eclesial de la Mediterrània. Què són aquestes trobades, Aurora?
2: Aquestes trobades les estem impulsant, de fet, des de la Delegació de Joventut de Barcelona, Església Jove, i són unes trobades que van començar l'any 2020 a partir d'una preocupació del Papa Francesc de cara als conflictes que hi havia al Mediterrani, i ell deia que l'Església aquí havia d'intentar, doncs, treballar-hi. Es van començar a fer unes reunions de bisbes de tota la Mediterrània, i el 2023 a Marsella es van obrir també a joves. Les conferències de bisbes són, evidentment, de bisbes catòlics, però amb els joves es va decidir que fossin joves no només de diferents països, sinó també de diferents religions. El 2023 es va fer Marsella amb joves, 2024 a Albània, a Tirana. El 2025 es va agafar un vaixell que va fer la volta al Mediterrani amb grups també de joves en diàleg sobre la pau i la convivència entre cultures dins del Mediterrani. I aquest any hem aprofitat la vinguda del Papa per organitzar una trobada que serà molt gran i ajuntarà joves amb bisbes i amb actors de solidaritat del Mediterrani, dirigents de santuaris, teòlegs, etc. Llavors hi ha com dues parts. En primer, bé, la meva part, la que estic jo més implicada, és la part dels joves, que serà de 7 dies. Passarem 3 dies a Montserrat de convivència i diàleg i després passarem 4 dies a Barcelona, on ens reunirem amb tota la resta de grups. Serem uns 70 joves, uns 50-60 bisbes i uns 60 actors del Mediterrani, entre teòlegs, responsables de santuaris i actors socials. I al final, doncs això, passarem 4 dies treballant en conjunt, compartint sobre les preocupacions i el que veiem que podríem, que es podria fer en aquesta regió.
0: I quin és l'objectiu d'aquestes reunions?
2: L'objectiu, al final, és crear una xarxa de solidaritat mediterrània. A partir de totes aquestes accions, ara tenim persones compromeses amb obrir-se al diàleg i amb intentar una mica, cada una en el seu àmbit, perquè tenim persones molt diverses, tenim persones que es dediquen a la política, que tenen potser una capacitat d'influència més gran, però també tenim persones com jo que ens dediquem en un altre àmbit i intentem treballar dins la mesura del que podem fer. És això, crear una xarxa al Mediterrani de persones compromeses amb intentar enviar aquest missatge que el Mediterrani som una regió molt semblant a nivell cultural, molt propera, però que a vegades ens han dividit una mica per concepcions geopolítiques que se'ns escapen. I que buscar la pau al Mediterrani, un cop coneixes tota la riquesa de la zona, acaba sent una reacció pràcticament òbvia. Llavors ara tenim persones pràcticament...
0: A veure si hem tingut...
2: D'aquesta xarxa.
0: Sí, molt bé. És que t'hem perdut un moment. Ens pots tornar a explicar la idea, aquesta última?
2: Sí, la idea és això, crear una xarxa de persones compromeses dins el Mediterrani amb una mica intentar veure que les diferències que ens han presentat moltes vegades són diferències que a nivell cultural no existeixen, que un cop estàs al tu a tu amb les persones no existeixen. I que quan coneixes la realitat, buscar una mica des del teu àmbit la consciència de que som un poble unit, que sempre ens hem unit pel comerç i que històricament som molt similars, és gairebé una reacció òbvia.
0: Abans has dit, Aurora, que us havien dividit, ens havien dividit els mediterranis.
2: Sí.
0: A què et referies exactament?
2: clar, hi ha hagut sempre molts imperis, hi ha hagut sempre molt moviment, no, tant, no només de comerç, sinó de canvis de poder, i això a vegades crea com una divisió mental, que jo ho comparo amb la Unió Europea, jo he estat vivint a Alemanya, he estat vivint a altres llocs, i hi ha una sensació de ser europeu, tot i que a nivell cultural potser hi ha diferències més grans amb una persona d'Alemanya o de Noruega que amb una persona del Mediterrani. Llavors tenim aquesta... No tenim aquesta consciència que som a nivell cultural molt similars, que tenim una idea de menjar molt similar, una idea dels horaris molt similar, de la proximitat entre les persones, de la família, i que és un tema que a vegades com a concepte, com que no ens hem plantejat, no en som conscients.
0: Uh-huh. Explica'ns què és la coordinació, l'Associació de Coordinació Eclesial de la Mediterrània.
2: És una associació que parteix d'una iniciativa del Vaticà i el que fa té diferents branques d'acció i es dedica a tractar la qüestió mediterrània amb diferents grups de persones. També la idea una mica és ser interseccionals i arribar a persones ben diferents perquè la Unió fa una mica la força i només tenir persones a nivell polític no té tant impacte com tenir persones a tot arreu, a nivell d'església, a nivell de política, a nivell de joventut, és un tema més ampli, no? Llavors té diferents xarxes, una que és la xarxa de teòlegs del Mediterrani, que es reuneixen i treballen en comú, una xarxa de santuaris del Mediterrani, que també es connecten a través d'aquests projectes i poden iniciar potser programes conjunts. Tenim també una xarxa d'actors de solidaritat, aquest grup de bisbes del Mediterrani i després l'Escola de la Pau per Joves.
0: Uh-huh. Em deixes preguntar-te, Aurora Ferro, us trobareu amb el papa aquests dies o no? O no coincidireu per res? Perquè jo penso que el papa, veure tanta joventut, també li, en fi, ho valoraria positivament.
2: Sí. El papa l'any passat va estar al vaixell, per tant, coneix el projecte, però clar, està a Barcelona 48 hores i el temps és
0: clar,
2: el que hi ha.
0: Sí, sí.
2: El que sí que formarem part de la vigília de pregària amb el papa, tots, i llavors hi haurà part del projecte que els mossens i els bisbes que també doncs, participaran de la missa de la Sagrada Família. Mm-hmm. Però com a joves formarem part de la vigília, una mica ens unirem a tota la ciutat de Barcelona que dona la benvinguda al papa, ensenyant que Barcelona també té, en aquesta setmana, acull una part del Mediterrani.
1: Deixa'm, uh-huh. deixa'm dir, Teresa, que
0: sí, per favor.
1: Des de la meva parada andorrana que em toca, que des del bisbat d'Urgell també van, diguéssim, van treure com unes places perquè els andorrans que volguessin poguessin també... Bueno, van organitzar com una expedició, diguéssim, no? I bueno, es van agotar el moment, em sembla que són 200 persones, no?, que aniran en l'expedició amb el bisbat d'Urgell, diguéssim, no?, per anar fins a Barcelona i rebre, bueno, poder veure tot. Tota la rebuda del papa i tot això, la Sagrada Família i de més. Vull dir que aquí a Andorra, a més, sempre hi ha hagut un gran arrelament religiós, no? I constantment hi ha canvis. Ara, per exemple, el rector de la parròquia de Sant Julià anirà formant part del bisbat d'Urgell, també. I, bueno, aquí tenim el copríncep episcopal, que és la segona màxima autoritat, diguéssim, després del copríncep francès, no? Per tant, vull dir que a Andorra també hi ha una gran tradició eclesiàstica i religiosa.
2: Sí, al final dic, és un sol papa i un territori grandíssim, però bé, no ens tanquem a res.
0: No, està molt bé, molt bé. És que no ho havíem parlat quan preparàvem el programa, però si no, en una altra ocasió li haguéssim pogut dedicar una mica més d'importància al que farà el papa amb la visita aquesta d'Andorra en un estat tan a la vora. Jo voldria preguntar als nostres tertulians que tenim aquí si vosaltres volíeu fer una pregunta a l'Aurora Ferro, que ella és aquesta jove entusiasta, i abans d'acomiadar-la li voldríem fer una pregunta.
3: Sí, jo quan parlaves del tema del Mediterrani pensava en la realitat que s'ha convertit el Mediterrani en aquests últims anys. De vegades s'ha parlat que és un cementiri de persones doncs, que queden ofegades, doncs, emigrant de les seves terres. No sé si en aquest missatge que tu has explicat molt bé també hi ha implícit aquesta realitat, no? Aquest intent de denunciar el que en podríem dir una situació que és irresistible, que no es pot aguantar més, com és aquesta de convertir moltes vegades el Mediterrà doncs, en un escenari de cementiri, que deia jo abans. Com ho veus?
2: Jo trobo que el projecte s'enfoca molt, i és una cosa que jo he pres, a mostrar realitats que si no haurien estat ocultes. És molt interessant que reunim joves de diferents països del Mediterrani que viuen en aquells països i que després del projecte tornen en aquells països. Perquè al final, un projecte intercultural de persones

0: quan ho parles amb persones de la teva edat que tenen, que en aquest moment són persones que totes vivim amb la mateixa condició, dormim al mateix lloc, mengem al mateix lloc, ho fem tot igual, ets conscient que la realitat del Mediterrani és molt més complexa.
1: Però I el conflicte del Sahel, també, perdoneu-me.
0: El Sahel, tots els problemes dels Balcans, la realitat de Bòsnia,
1: Gaza, també, no?
0: Sí, hi ha moltíssimes...
2: Sí, no acabaríem, no acabaríem, eh?
0: Sí. Ell deia que era aprendre la història no a partir dels llibres, sinó a partir dels amics. I és una manera que al final tot el que t'expliquen acaba formant part de tu. No és només una informació, sinó que acaba formant part de tu i per això acabes amb una idea del Mediterrani que molt més complexa. Jo sempre ho dic, vaig intentar anar per buscar respostes de què del Mediterrani i al final he sortit amb moltes més preguntes de les que tenien un inici i van augmentant. Sí, sí. No paren mai.
2: Aurora Ferro, en què consistirà l'acte de reconciliació de la Mediterrània? És que te l'he volgut deixar pel final.
0: En què consistirà?
2: Sí, quines conclusions en voleu treure? I quan el fareu, si ho teniu pensat ja?
0: La conclusió d'aquest congrés en concret es donarà on cada grup compartirà al final les conclusions que ha tret. Seran grups molt interessants perquè seran grups de treball on potser hi ha dos bisbes que sí que tenen, o bisbes o cardenals, que tenen una influència més potser directa en certes esferes de poder, però també hi haurà joves, hi haurà persones de... Potser, no sé, en un grup imaginem que hi ha un bisbe de Nazaret, un d'Itàlia, un jove d'Albània i un altre de Tunísia i una persona que es dedica a l'educació dels migrants a Grècia. Llavors, totes aquestes persones es posaran en comú per intentar veure vies d'acció o per intentar entendre la situació. I llavors, el fruit d'aquest projecte no és la conclusió del projecte en si, sinó és què passa quan tothom marxa a casa i quan tothom es posa a treballar a partir del que ha après. Però la conclusió final, que a mi m'agradaria, com l'utopia una mica del projecte, és arribar a un punt on siguem tan conscients que el Mediterrani som tot de persones tan similars que sigui impossible acceptar que al final les persones no puguin estar al seu país perquè no hi ha situacions que els permetin i hagin de marxar, i hagin de marxar i arriscar-se a un mar que al final és imprevisible i que et pots acabar quedant allà i mai arribar al teu destí, que una mica això, que sentim més els drames de cada persona i que intentem no replicar i intentar minimitzar tots aquests efectes negatius que tenen.
2: En aquesta coordinació eclesial hi ha només catòlics o també hi ha gent d'altres religions?
0: Clar, hi ha una part de bisbes, que evidentment són tot catòlics, hi ha una part de teòlegs, hi ha gran part que és principalment catòlica, però l'escola de joves, l'escola de pau per a joves sí que és intercultural i interreligiosa, i llavors dins del programa sempre hi ha una visió de conèixer les diferents realitats interreligioses i interculturals de la ciutat. Nosaltres, per exemple, com a part del programa de joves, anirem a visitar una mesquita i una sinagoga de Barcelona. És a dir, que sobretot la part dels joves és més interreligiosa perquè per la condició, per exemple, dels bisbes o dels dirigents de santuaris...
2: Ho tenen més difícil, probablement.
0: Ho tenen més difícil, sí, ja és més difícil trobar un bisbe catòlic que no sigui catòlic.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora. Et convidarem en un altre dia, una altra vegada, un altre programa, a la pròxima temporada, per si ens pots venir a fer 5 cèntims del treball i de les conclusions que haureu fet o tingut en aquestes trobades mediterrànies, d'acord?
0: I tant.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora Ferro. Molt interessant tota la teva aportació dels joves amb aquesta visita papal i com es mou la religió. I moltes gràcies.
1: Adéu, adéu.
2: Gràcies.
0: Gràcies.
2: També ha volgut opinar un jove professor de formació professional. Ell és en Josep Carreras, és cristià convençut i catòlic per tradició. Escoltem el que ens ha deixat en un àudio.
3: Per mi, com a creient, aquesta visita del Papa Lleó m'ha permès veure una mica

0: Què hi ha més enllà del papa, no? Així com el papa Francesc de seguida ja es veia que tenia molt de gens i que tenia un tarannà i una manera de fer molt propera, el papa Lleó semblava com més prudent, potser més semblant a altres papes anteriors, no? I en canvi, amb la visita aquesta que està fent a Catalunya, que ja marca l'agenda, la visita a la presó de Cambrians, que després també anirà a Canàries a visitar els centres de migrants, i tot això és més que el gest, no? El papa Francesc mira més de gest, i ell, de moment, per la que marca la visita aquesta i les anteriors que té i les properes que té, em dóna la sensació que és un papa més d'acció. Veurem, però per mi és molt significatiu també el fet que hagi escollit el lema, no? Que no l'ha escollit ell, però que el Vaticà hagi escollit el lema d'alça la mirada, és significatiu perquè és com mirar més enllà, no? No només estar amb l'Església i les coses que ens passen a l'Església, sinó ves a l'Església, ves al centre de refugiats, ves a la presó i mira quina és la realitat i ves a mirar quines implicacions tindrà la intel·ligència artificial en el futur amb totes les classes socials, no? Per tant, de moment m'està sorprenent molt gratament el papa Lleó. Estic molt a l'expectativa de veure com el temps que té per poder introduir canvis i per poder marcar perfil, però m'agrada molt que una institució com l'Església també s'estigui mullant amb temes tan actuals com la intel·ligència artificial, sense oblidar que mirant al futur per evitar desigualtats en el futur, també està lluitant per les desigualtats que hi ha en el present.
1: Moltes gràcies, Josep. Gràcies per aquesta opinió teva. El papa encara no ha arribat a Catalunya, i arribarà la setmana que ve, però a veure, què em podeu dir vosaltres en aquests 4 minuts que ens queden d'aquest alça la mirada? Això que aquesta frase que el papa Lleó XIV ha dit ja que constarà en la seva vinguda aquí.
2: No, a mi em sembla que és un home que em sembla que és llicenciat en exacte, em sembla una cultura molt gran, que el que vol és que, a part de la seva feina, que és la pastoral als que som creients, que s'alci la mirada més cap al món que la vertent social, que les persones surten tantes coses dels conflictes socials que vivim avui dia, com la Mediterrània, que es comentava l'Aurora, que és una comunitat de propietaris mal avinguda perquè sempre hi ha lius fenicis grecs, romans cartaginesos, etcètera, no? Doncs hem de fer que a partir del moviment religiós hi hagi un moviment social que faci que el Mediterrani sigui més bons veïns tots plegats.
1: Molt bé. Joan? Jason?
3: Sí, simplement a mi m'agrada molt el tema de... És molt actiu el tema de social, però també fa les coses molt poc a poc. La manera que fa no està buscant l'atenció, és simplement dient, mira, fem en aquesta manera i no és de agafar l'atenció per ell mateix, però posa l'importància sobre l'Església i el missatge que té.
1: Molt bé. Ramon,
4: sí, simplement breument. Mirant l'aire o mirant davant, que és una altra manera de dir doncs, que el que no podem és quedar-nos allà on estem. Mm. Tocant de peus a terra sempre, però sense tenir oportunitats o possibilitats de seguir avançant, no? I aquest, per mi, és el gran missatge. Ja potser he estat una mica contundent amb l'expressió que deia abans, allò de la Mediterrània com un cementiri. No voldria pas que se'm malinterpretés.
1: No pateixis.
4: Que els temes
1: no
4: ja vam preguntar, anaven. No tenim temps. Ho farem en un altre moment.
1: Ah, exacte. Gràcies. Aquí acabarem. Haurem de veure quin serà el missatge del papa, del viatge del papa a Catalunya, perquè sempre deixen un missatge important, a veure cap on el farà anar. Gràcies, Gabriel Vázquez, per conduir el programa des d'Andorra una setmana més.
5: A tu, Teresa.
1: Gràcies. La setmana vinent, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, el mataroní Ramon Bassas, analitzarà l'encíclica que ha donat a conèixer el papa Lleó XIV, que parla de la dignitat del ser humà com a criteri per orientar el progrés tecnològic en temps d'intel·ligència artificial. Veurem també la mirada d'una jove, Teresa Gutiérrez, advocadessa graduada en dret IADE per la Universitat de Barcelona i vicepresidenta d'una entitat que coneixerem que es diu Impuls Europa. Promou valors com la pau, la llibertat, la democràcia, els drets humans i la geopolítica. I també escoltarem l'opinió del gerent de la Universitat Catalana d'Estiu, editor i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, en Joan Maluquer i Ferrer. Moltíssimes gràcies a tots ells per contribuir en el Cruïlla d'Europa i que tinguin una bona setmana tots els nostres oients i els nostres convidats.
5: Adéu, que vagi bé.
1: Adéu.
5: Una setmana que ve. Adéu, adéu.

0: Fórmula Rubí, la millor fórmula musical del Vallès.
1: If you cross it, that's your motherfucking ass.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Fórmula Rubí, clàssics.
2: És la una de la matinada.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Sardanes d'Autor. Avui amb el mestre Jordi López i Serra. I la primera sardana que escoltarem del mestre Jordi López és la que porta per títol Santa Oliva, un brot. Ens la interpreta la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.

Per la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona hem pogut escoltar la sardana Santa Oliva, un brot, del mestre Jordi López. En Jordi López i Serra neix al Vendrell i al Baix Penedès el 31 de juliol de 1967. Fill de l'Enric i de l'Anna, dos sardanistes de pedra picada, sense els quals el sardanisme vendrellenc dels últims temps hauria estat molt diferent. En Jordi López també ha estat ballador dels dansaires del Penedès, colla que havia fundat el seu pare. Aquesta proximitat geogràfica i d'estima per la sardana segur que va facilitar com li demanés una sardana per a la colla juvenil de l'agrupació, la Nova Tarragona Dansa, en ella que ha arribat a ser 5 anys consecutius campiona de Catalunya en la seva categoria. Escoltem una altra sardana del mestre Jordi López. És la que porta per títol 50 anys de dansaire, sardana estrenada al Vendrell l'any 1996 i que ens interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

En interpretació de la cobla La Principal de la Bisbal, hem pogut escoltar la sardana 50 anys de dansaires del mestre Jordi López i Serra, sardana dedicada als 50 anys de la colla vendrellenca Dansaires del Penedès. L'any 1991, en Jordi López començava els seus estudis a l'Escola Músics del Vendrell, sota la direcció del mestre Josep Maria Domènech. Ha treballat al piano, guitarra, gralla, percussió i harmonia. A l'hora de compondre, ha escrit sardanes curtes per a cobla de tres quartans, peces per a gralla, música per a un CD-ROM divulgatiu i per al teatre. També s'encarrega dels arranjaments del grup Jazz Fan Prou, del qual en forma part. En l'àmbit sardanista ha escrit, entre d'altres, les sardanes L'Enric López, el meu pare, la primera, escrita l'any 1995, La calma de la mare, del 1996, 50 anys de dansaires, del 1996, Calafell, del 1999, Santa Oliva, del 1999, o bé M'ho han dit els teus ulls, de sardana escrita l'any 2002. La següent sardana que us proposem d'escoltar del mestre Jordi López és la que porta per títol Calafell, sardana que ens interpreta la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Calafell és la sardana del mestre Jordi López que acabem d'escoltar en interpretació de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I del mestre Jordi López, l'autor del programa d'avui, escoltarem ara la sardana que porta per títol M'ho han dit els teus ulls, una sardana escrita l'any 2002 i que ens interpreta la Cobla Mediterrània.

Per la cobla mediterrània, dirigida per en Jesús Ventura, hem pogut escoltar la sardana M'ho han dit els teus ulls, del mestre Jordi López i Serra. I escoltarem encara una altra sardana del mestre Jordi López, la que es va estrenar el dia 16 de desembre de l'any 2000 amb el títol L'esperit de la nova. Sardana que ens interpreta la cobla Reus Jove.

0: L'esperit de la nova és la sardana del mestre Jordi López que acabem d'escoltar en interpretació de la cobla Reus Jove, sardana dedicada a la colla sardanista Nova Tarragona Dansa. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Jordi López i Serra.
1: Res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins la setmana que ve. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista, cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta, com sempre, és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Esteu preparats, preparades per saber el contingut d'avui? Doncs vinga, som-hi! Oh! Convidada, Letícia Sabater. Que es presenta el seu hit de l'estiu, Hoy te dejo yo. Valor para decirte adiós. Clar que sí. Ya no creo tus amigos. Parlarem del conflicte de Passapalabra amb el periodista i comunicador David Montufo, que ens explicarà què està passant entre Antena 3, Telecinco, Mediaset, A3Media... No me llames más. Nosaltres no t'aixem. Nosaltres volem que estiguis amb nosaltres. I també tindrem, com sempre, l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. No us ho perdeu perquè avui us agradarà. Feu-me cas. I per acabar, com sempre, el Toni Rovira amb la seva secció del seu racó en el que hi pot passar de tot i més. Amb convidats, gent de tota mena, no us ho perdeu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? Busqueu-nos. I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, escolta'm, com a vegades diem, se'ns covarà l'arròs i no pot ser. Vinga, preparats, preparades, comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs amb aquesta sintonia tan bonica de Miramar...
3: Aquí amb el Joan Bosch.
1: Arriba l'Assumpta Vitòria. Quina alegria d'anar aquí, com sempre, tenir-te a l'estudi.
3: Aquí, a la ràdio.
1: En vivo i en directo.
3: Escolta, jo volia dir que jo dic, treballava... No és que parli sempre de televisió espanyola.
1: No.
3: És que no hi havia més que televisió
1: espanyola. No hi havia més canals.
3: Espanyola.
1: Exacte.
3: I aleshores dèiem, però bueno, en quin canal? I jo deia, no, és que no hi havia cap més canal.
1: La U.
3: I no ho entenien.
1: Clar.
3: No era ni la U, era la tele.
1: I ja està, era la tele.
3: I no hi más.
1: I punto.
3: I no hi más. I deia, on vas? Vaig a la tele.
1: I la tele, ja està. Ah,
3: i aleshores no hi havia més que televisió espanyola. Televisió
1: i a la ràdio
3: espanyola.
1: També anaves, eh?
3: No, a la ràdio.
1: A la ràdio a part.
3: Ràdio sí que n'hi havia moltes.
1: Molta.
3: Hi havia Ràdio Barcelona, Ràdio Espanya, sí, Ràdio sí. Nacional, no sé què. Però de tele sol havia esta.
1: Ni més ni menys. És un territori.
3: I una vegada em van cridar des de Ràdio Barcelona que feia un programa del celler de la cançó catalana.
1: Ah, mira.
3: Això és una batalleta petita.
1: Explica.
3: Amb el Salvador Escamilla. I em van dir que escollís entre Ràdio Barcelona o Televisió Espanyola.
1: Ai, Déu.
3: I aleshores jo vaig escollir Televisió Espanyola, perquè estava més segura,
1: clar.
3: I era més nou, i tot era diferent.
1: Estava
3: ràdio, ja
1: n'havíem
3: fet molta,
1: clar,
3: aleshores.
1: Sí. I tant.
3: I aleshores, doncs, bueno, van continuar Televisió Espanyola, i als anys 80 van començar una sèrie molt important, però molt important.
1: Molt important.
3: Molt important, però no estava feta a Catalunya.
1: Ah, no?
3: Doncs era feta a tot Espanya.
1: Per tot Espanya.
3: Com es deia... Verano Azul.
1: Vinga, doncs
3: era
1: escoltem...
3: Era preciós.
1: Posem la sintonia i parlem de Verano Azul.